0: parlar molt. En aquest cas, és que és un insult, no?, directament, a una persona amb la que pots estar d'acord o no estar d'acord, o el que sigui. És una cosa que no té ni cap ni peus. I, a sobre, que després el jugador, diguem-ne, es disculpi a les xarxes socials i no es disculpi amb la persona directament insultada, vaja, queda encara més fora de lloc, no? Vull dir, bueno, encara més potser no, però en qualsevol cas és la cirereta del pastís d'acabar-ho d'espatllar, no? O sigui, no sé, clar, la veritat és que et quedes molt parat, la veritat. Sí.
1: És que podries pensar, volia fer la gracieta des d'allà i buscar, però clar, si ja no es disculpa després amb la persona que insultava...
0: La persona directament insultada.
2: A veure, un nivell d'una gracieta així demostra que aquesta persona, amb tots els respectes, i ara potser l'insultaré jo, és una meva. Sí. Així de clar ho dic.
3: El que penses vull també és que deu tenir el pap no ple, no? Vull dir, aquest pobre home té el cap, no? Vull dir, inflat de tanta cosa que en un moment de celebració, és que en
2: que
3: un moment de celebració,
2: que li vingui sol el cap,
3: una de dos, o està allò, saps allò, pensant tot el dia.
2: I a més el seu comunicat que li he llegit avui, a part que és barruer, que allò, un nen de 10 anys, a lo millor ho faria millor, és que ell diu, a qui se pueda sentir ofendido, per favor.
0: Sí, és ridícul.
2: Saps? Vull dir,
1: moments
2: d'eufòria...
1: Un cliché,
2: I el comunicat del Sabadell també fa paneta de la vida.
1: Ens ho ha posat el José aquí a la pantalleta. Sí. No sé si arribo a veure des d'aquí. El Club Esportiu Sabadell lamenta i rebutja els fets ocorreguts durant la celebració institucional de l'ascens al balcó de l'Ajuntament de Sabadell. Sembla una prova... La tinc aquí, gràcies, perquè la tinc aquí com a 3 metres... Durant l'acte es van produir expressions dirigides contra el president del govern d'Espanya, impròpies d'un acte institucional que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat, i recorda que el Club Esportiu Sabadell doncs és un club esportiu, etc.
3: A mi em falta la paraula condemna, vull dir, que lamenta i rebutja.
0: La condemna i, eventualment, com a mínim, encetar un expedient informatiu al jugador que ha fet això, i valorarem... No, és com a mínim això. I és que ni el citen, no?
1: No, diu, l'emoció i l'eufòria del moment no podem fer-nos perdre de vista els principis de respecte i convivència que han de presidir qualsevol acte públic i molt especialment un acte de caràcter institucional.
0: Ni
1: el citen, eh?
0: Però clar, no, és que no el citen. No.
3: I això se li diu alegria i eufòria. Vull dir, jo crec que se li diu falta de, de respecte, d'educació...
0: A veure, que devia anar més torrat que jo que sé què, no? M'imagino. Però
2: és que és igual,
0: no
2: quan,
0: és excusa.
2: Quan un va torrat, diguéssim, no diuen allò de que els borratxos sempre diuen la veritat?
0: Aquí està.
2: Pues això és el que aquest senyor té al cap.
0: Segur.
2: Jo quan el vaig veure després les imatges amb les ulleres grogues, aquelles que diuen que no sé què, d'allò, vaig pensar...
3: Però ara imagina que un altre jugador, no?, també agafa el micro i diu el contrari. O sigui, diu, jo què sé, no? Vull dir, referint-se a qualsevol
0: altre. Però és que el senyor Feijó, no?, per dir alguna cosa, no?
3: Sí, jo he vist les imatges i digués el mateix.
2: Jo he vist les imatges al balcó i alguns del costat reien, altres es tapaven, però alguns del seu costat li reien la gràcia.
3: Sí, clar.
0: Jo m'imagino que en aquell moment un queda absolutament sorprès i aleshores igual reacciones com no has de reaccionar i dius, ostres, no, aquí... Clar, és que és una cosa que no t'esperes, no? Jo crec que no se l'espera
2: ningú. I el club, molt malament. Jo, si fos sòcia del Sabadell, ja et dic que jo trenco el carnet. O sigui, i mira que jo no sóc precisament devota de Pedro Sánchez.
1: Si sou socis, sòcies, ens podeu trucar, al 93-588-59-60.
3: En un acte del club, perquè tu, com a persona, pots opinar el que et doni la gana. D'acord? I pots dir i expressar-te el que vulguis, però mai... En un lloc on en aquell moment tu no ets tu, vull dir, estàs representant el club i per tant el club té mentalitats molt diverses, etc, i els socis també, aleshores no et pots arrugar aquesta possibilitat de fer el que va fer. Això és una manca de perspectiva absoluta.
2: Quin mal tràgol pel govern municipal de Sabadell.
4: Perquè el govern de majoria absoluta del PSC
2: avui deixen la institució per la celebració. Quin mal tràngol. De moment no he vist cap comunicat d'ells, però...
3: Espera, avui en boca de tothom, imagino que avui se'n parlarà i molt.
4: El PP de Sabadell sí que ha fet un comunicat, no?
2: Dient,
4: la gent té llibertat d'expressió. Vale. Però quan, després de la rua del Barça, hi ha jugadors del Barça, que no és que jo els hagi de defensar per res, però que treuen estelades, hòstia, aquesta gent...
2: Bueno, el comunicat del PP també fa vergonyeta.
4: Sí, per això dic que...
2: Vale? Que diu que només critiquem quan es fa això d'una banda, però que quan de la... O sigui, en cap moment diu que la cosa va ser insuportable.
4: No,
2: o sigui,
4: no ho diu,
2: al contrari.
3: Cada vegada està molt polaritzat, i ja et dic, jo no sé què hagués passat si una altra persona hagués fet el contrari i hagués sigut una batalla campal. Vull dir, a mi el que em sap greu és aquesta polarització, no?, de la societat, que en aquests moments hi ha gent que està incentivant moltíssim, no?
0: Vull dir,
3: i que es pensen, a més a més, que es poden saltar totes les normes de convivència, sí, i de respecte.
2: Bueno, els mitjans ho estan potenciant. És que els mitjans, aquesta impunitat, aquest passotí, ho estan potenciant. És que és així. Tu mires el 80% de mitjans de comunicació i fa peneta. Fa peneta veure el que surt, de lo que parlen, de lo que tu... Jo veig 80 vegades més que es parli del cas de la Begoña, que ara parlarem de la dona del president, que no del senyor Quirón. I mira que el senyor... O del senyor Montoro, que el senyor Montoro el tenim por ahí també, com diuen els castellans, com de rositas, no? A veure, una miqueta de per favor, ja em sap greu perquè sou gent de mitjans, però és que la gent ha perdut la fe amb el periodisme. Jo busco mitjans de fora, per internet, a veure si són una mica més... Perquè,
3: jo parlaria de mitjans i mitjans, jo no posaria tothom al mateix sac.
2: Jo he dit un 80%.
3: Hi ha gent que està intentant fer les coses bé... I hi ha gent que... Tot per l'audiència, però això no és ara. Ha sigut sempre. Jo encara recordo el cas de les nenes del Càcer i se'm posen els pèls de punta.
2: Sí, Lídia.
3: Sempre ha sigut. Hi ha gent que busca, precisament busca la frase aquella, el moment aquell, vull dir, saps el tot per l'audiència?
2: Però l'audiència, per donar aquest espai tan bestial a l'extrema dreta, és molt perillós. És molt perillós, no estem parlant de, jo què sé, de...
3: Però parlem d'aquí a darrere dels mitjans, Rosa. Clar, és que aquí nosaltres només veiem el periodista que...
2: O
3: digue-li com vulguis que està fent aquella feina. Però darrere qui hi ha? Qui li permet això? Qui financia això?
2: Clar, per això et dic, per això et dic que...
3: La gent ha de saber qui hi ha darrere de Telecinco,
2: d'Antena
3: 3, de molta gent. I qui no els
2: hi agrada, doncs el fan fora.
3: No, és que ja no entra.
2: O l'ataquen directament, perquè ara els ataquen directament.
3: Ja no entren a la línia del seu...
2: La Sara Santaolalla, aquella pobra que la tenen matxacada, la Sílvia Inxaurrondo, que la tenen matxacada, que és una periodista que, jo no la coneixia d'abans, però xapó. Perquè, a més, rebat, quan li diuen una mentida, diu, no senyor, tu m'estàs dient una mentida, que és el que ha de fer un periodista, entenc jo, jo no soc periodista, ni molt menys. Però és que se'ls està donant molt espai, no se'ls penalitza absolutament amb res, quan ha costat que aquells dos impresentables no els deixin entrar al Congrés? Quantes coses han tingut de passar perquè aquests senyors els hi retirin de mesura cautelar, perquè tampoc és segur no entrar al Congrés.
3: Home,
2: hem perdut els papers totalment.
3: Que hi hagi hagut mitjans, no? I, per exemple, TV3 n'és un que ha hagut de muntar una petita secció de les notícies fake.
2: És que
3: explicar què passa, no? Vull dir, perquè la gent en sigui conscient, perquè pugui... Perquè l'única cosa que pot ser és dir, a veure, hi ha això... Ojo, no? I a partir d'aquí... Jo sempre dic el mateix. Nosaltres som d'una generació que havíem de tenir en compte la censura, d'acord? I havíem de llegir entre línies. I sabíem qui finançava què i qui feien... I havies de llegir entre línies. Doncs ara també se li va dir a la gent, ojo, que és que a vostè la poden enredar, no de dalt a baix, no, de tot arreu.
0: Ara ens poden enredar amb tot. Ja, va dir, la intel·ligència artificial, allò, els vídeos que veiem, els nanos que veuen el TikTok, tal i qual, i resulta que la meitat dels vídeos són falsos. I alguns es veu molt, òbviament, però hi ha altres que, compte, que arribarà un dia que ja no sabrem què veiem i què deixem de veure i què és real i què és no. Bueno, arribarà un dia, jo crec que ja està arribant ara.
3: Aleshores, l'única possibilitat és que confiïs, entre cometes, en el professional que t'està oferint aquella informació. Que d'alguna manera triïs tu, no? Aquella font i aquella... I després hi ha una altra cosa... Per bo o per dolent, els mitjans públics estan molt més controlats que els privats. I això també ho hem de saber. Vull dir, perquè doncs hi ha més control. Que no vol dir que no, jo no dic pas que tothom no intenti fer una mica la seva. Però una cosa és fer una mica i l'altra és anar, el que tu dius, anar directament a la cosa i derribo.
0: Bueno, els mitjans públics potser estan més controlats políticament, en canvi els privats més econòmics.
3: Ah, exactament.
0: Però controlats estan tots,
3: Tots,
0: Sí, segurament,
2: sí.
0: Tots.
2: Sí.
3: I ara jo crec que estem en el moment, i anirem a lo de la Begoña, si voleu, que què va dir l'Aznar? ¿Quién puede hacer algo que lo haga?
2: ¿Quién puede hacer algo que lo haga?
3: Ara és... És que és tan obvi...
2: Això és una incitació clara, no vull dir a què, perquè surt molt fort, però és una incitació clara de... Vamos, estan fent...
0: Ah, un cop d'estat mediàtic.
2: Un cop d'estat mediàtic.
0: O digue-li com vulguis.
2: Un cop d'estat mediàtic.
0: Bueno,
2: i se n'està... Que és com es fan ara els cops d'estat, eh?
0: Sí.
1: A mi em sorprenia també l'Àngels Barceló, no? Que abandonava la cadena a ser 21 anys després.
0: Ha acabat d'explicar els motius? Encara no, no?
3: No. Però sí que d'alguna manera va dir que li havien... que li volien imposar determinats tipus de tertulians i en canvi d'altres no.
0: M'imagino que havia anat per aquí.
3: I ella va dir que això no ho podia acceptar, no? Vull dir que no era la seva... que després de tants anys no era la seva línia allò, decidir qui venia i qui no venia en els programes.
0: Jo faig el vaticini que la veig fent alguna cosa a TV3 en breu.
3: O a la 2, o a 2CAT.
0: O a 2CAT o a TV3.
3: Sí. O a 2CAT o a TV3.
0: Jo també, segurament a 2CAT, jo crec.
3: Exacte, sí. Hi ha molta gent que ja ho deia, no? Que deia, aquest, en fi, però que sí que en un moment determinat, doncs suposo que devia dir... I més la direcció no ho ha negat, eh? Vull dir, ha dit que ell creia que havia de ser més plural, que havia d'haver més gent, en fi, ells ho han vestit de la manera que ho hagin vestit.
1: Bueno, pues, és imposició. Seria, clar, sí, però seria una gran periodista, mira, que aterraria a TV3 o a 2CAT.
0: Ja veurem.
3: Això ho diem nosaltres. Vol venir a Ràdio Rubí, també, no?
2: A lo millor es vol agafar 2 anys sabàtics i...
1: Un missatge també per Instagram. Escolta, que tenim a la Lídia Juste, la Marta Casas, la Rosa, el Nostre, vine.
3: I de moment els mitjans locals encara anem fent.
1: Sí, de moment direm. Que parlàveu de la 2CAT i a la 2 i a la 1 surten els partits del Mundial. Doncs ahir va guanyar Espanya 4-0.
2: Fins al monyo.
1: Si això acaba de començar.
3: Ja estic fins al monyo.
1: Perquè portem una setmana i
0: serà el Mundial més llarg de la història. Sí, 48 equips.
1: A veure, 40... Esclar. Sí. No hi ha cromos de... Tu vols fer la col·lecció de cromos? Són 980,
3: això sí,
1: pràcticament un miler.
3: Això sí que ho sé. Això sí que ho sé perquè el meu fill es dedica a altres coses a fer això. Vull dir, però no fer la col·lecció ell, sinó... Vull dir, des del racó del llibre fan intercanvi de cromos i tal. I és la selva. Una cosa espectacular.
1: Sí, perquè s'han quedat...
3: Han hagut de limitar, la venda, allò, perquè si no...
0: Jo crec que aquest Mundial no ens acabarà tornant bojos, perquè tenim un avantatge als que, bé, que ens agrada el futbol i tal, però amb calma, no?, que és l'horari. La majoria dels partits són de matinada, per tant, tranquil·litat. Saps què vull dir?
3: Sí, clar,
0: però... La majoria.
3: Hi ha gent que es llevarà, de matinada.
0: Sí, que ho faci, jo no ho faré. Jo per veure un Jordània-Algèria...
1: El proper partit d'Espanya, no? L'Espanya-Uruguai, crec que és a les 2 de la matinada.
0: Mira, exacte, ha jugat els 2 partits a les 6 i ara a les 2 de la matinada, no? Les dues...
3: Sí, clar, no.
0: Els malalts que s'ho mirin.
3: Sí.
0: No són a les 9 de la nit.
2: Fora del que... Ja sabeu que jo sóc la que toco sempre. Fora del que és l'àmbit estrictament deportiu, em sembla vergonyós el tracte que se li està donant a segons quines seleccions. Em sembla vergonyós.
0: Què et refereixes?
2: Que els que xegin... O sigui, hi ha seleccions, que només tenen el visat
0: pel
2: el Mundial aquest no sé si s'havia d'haver fet als Estats Units. M'entens?
0: És que jo crec que es va concedir el Mundial abans que Trump guanyés les eleccions.
2: Però és humiliant aquell senyor
0: totalment.
2: Que els queixegen amb els de l'AIS, si és que hi ha gent de l'AIS, no sé, o sigui... Per tant,
0: hi ha jugadors que no els deixen entrar.
2: Si ja m'interessa poc el Mundial, això encara... Bueno, tenen visat d'un dia, de 24 hores, i cada dia tornen a Mèxic, a l'hotel, o sigui... Els de Senegal, pobrets, me'ls van tractar com un...
4: El millor àrbitre africà de tot el...
3: Va haver de tornar.
1: Mira, José Malagón m'apuntava que va ser concedit el 13 de juny del 2018 a aquest Mundial.
0: I Trump no era president, aleshores, no? O sí?
1: El primer mandat del Trump.
3: Sí, perquè va ser aquella cosa, no va ser aquella coseta d'amor entre el Trump i el president de la... Qui organitza els mundials?
0: El de la FIFA,
3: Van allà a fer-li els parabiens i aquella cosa.
2: Però que se li permeti tot això, per molt que dius, vale, es fa aquí perquè ja estava tot organitzat i, evidentment, és una organització brutal. Però que se'ls permeti tot això, a mi em sembla... fortíssim.
4: Jo penso que el pròxim toca aquí.
0: Sí, bueno, aquí...
4: A veure qui governa.
2: Aquí toca el pròxim mundial.
4: Aquí Marroc i Portugal.
2: Aquí hi ha el Marroc.
0: Aquí hi ha el Marroc i a Portugal.
1: No, no et perdràs cap partit. Els tindràs
2: jo,
1: alhora...
2: A veure, jo abans per era molt culer, molt culer. Ara ja m'he desdit una mica. M'agrada només el Lamine. I m'agrada...
1: Bueno, com el de la Fuente, el seleccionador, que diu pelotes al Lamine
2: per guanyar. Perquè és un tio que ell va a la seva, que és un tio molt jove, però ell va a la
0: sí,
2: seva.
0: Sí, té molt clar tot
2: plegat. Té molt clar tot. Si l'ataquen per ser musulmà, ell respon.
0: Sí, sí.
2: El dia de la rua va treure la bandera de va demanar
0: la bandera palestina.
2: La bandera palestina i xapó al senyor Lamine Yamal. I avui a les xarxes el posen a... I hi ha vídeos de gent sonada que diu, pues yo este gol es un gol d'Espanya, però no lo celebro porque cómo voy a celebrar un gol que ha hecho este persona. Bueno, o sigui, brutal. I el tio té la capacitat, espero que la tingui durant molt temps, de que li entri per aquí i li surti per aquí.
0: De moment sí, és així.
3: Ja,
0: és
3: jove, ja crec que té.
2: Llavors, tot el meu respecte perquè té 18 anys.
3: El cap bastant ben amoblat en aquest aspecte, no? I de moment...
0: No com son pare, que és una altra història.
1: I ja fora de temps, moltes vegades...
2: La mare deu haver fet molt bona feina.
0: Segur, segur.
1: Xavi Bonastre, jo no sé si vas veure ahir el partit de la selecció espanyola, que et va semblar...
0: Mira, et diré que vaig veure la primera part i quan anaven 3-0 en mitja hora, vaig dir, vaig a veure una pel·lícula. A veure, jo volia veure un partit de futbol. I, escolta, veient els pobres d'Aràbia Saudita, una Aràbia Saudita que en el Mundial anterior el partit inaugural van guanyar l'Argentina de Messi 0-1, que va ser una gran sorpresa. Després l'Argentina va guanyar el títol, no?
3: Com poden passar aquestes coses?
0: No
3: ja pregunto, eh?
0: Jo per mi és sorprenent.
3: És sort?
0: És sorprenent, sí. A veure, els nervis del primer partit i tal, no sé què, com li va passar a Espanya amb Cap Verd, el primer partit, que sí, no van ser capaços de marcar... M'imagino que deu anar per aquí la cosa, no? També a l'últim Mundial, Espanya va guanyar el primer partit 7-0 a Costa Rica i després res, i després va ser un desastre i els van eliminar sí. A quarts de final, o sigui que no. A veure, aquestes coses... És l'esport,
3: jo ja
0: m'imagino.
3: Dic, em sorprèn per això, no? Perquè tens unes expectatives i no...
2: Jo t'he de dir que
1: mira
2: ja s'ho faran.
1: Ha empatat a dos amb l'Uruguai.
0: Exacte,
1: és una sorpresa,
0: ha empatat a dos aquesta matinada. Sí, no, realment és un, bueno, és un Mundial que veurem coses diferents, no? Jo espero que hi hagi alguna selecció amb la que no es compta, allò abans deia jo Jordània, Algèria, tal i igual, alguna que realment que arribarà un dia que seran capaços de guanyar a les grans, als grans tòtems, no? Els argentines, Brasils, Espanyes, Portugals, Frances, etc. I que hi hagi una selecció que realment doni el cop sobre la taula, no? Una selecció d'aquestes que no s'hi compta, no?
1: Doncs de moment que amb les seleccions, els cromos de Panini, que ara feies tu referència, doncs aquest prop de miler que no n'hi ha, que els hi arriben 400 o 500,
3: l'empresari de Panini
1: en un matí, estan treballant la fàbrica 24 hores, però és que no donen abans.
3: Això deien, 24 hores. Ara, tu et planteges de dir, que no ho veies a venir, vull dir, tu no veies a venir això i per tant et preparaves per aquest impacte.
0: Però això havia passat amb altres mundials? O no? Tant, vull dir que aquesta febre...
3: No, tant no.
1: Tant no ha passat.
0: I aleshores per què ha passat
3: això? Suposo que tant, no ho sé.
1: No ho saben. Ni els mateixos de Panini saben per què.
0: Saben els motius,
1: perquè,
0: diguem-ne.
1: Com tu deies, el mundial és més llarg, hi ha més cromos, però és que no se sap per què en aquest mundial. Però és que a mi el que m'ha sorprès és que trobar segons quins cromos, clar, com sempre, no? Sí. Allò de tengui, sí. Falti repe, no?
2: En canvi, un per 10.
1: Sí, el tinc repe. De Messi, pràcticament, no n'hi ha. Clar, els preus varien segons el protagonista. Normalment els cromos són a 25-30 cèntims, però els que venen més cars són a 10 euros, que són les figures buscades de Messi o Lamine. I, clar, hi ha tot un mercat negre.
3: Sí,
1: clar. Això és... Clar, de venda il·legal, i denuncien que el mercat de revenda s'ha arribat a oferir l'adhesiu de Lamine per 100 euros.
3: Sí.
1: O l'adhesiu d'or de Lamine, 100 euros.
3: S'han hagut de prendre mesures, ara no és broma, en aquest sentit, allò de dir, a veure, no pot ser que vingui algú i s'emporti, jo què sé, les 4 caixes o les 5 que han arribat, no? De dir, escolta, vendrem 10 cromos per persona. Per què? Perquè el que vols incentivar és precisament l'intercanvi de cromos i el fet de fer la col·lecció i que els nanos puguin intercanviar. El que no vols és que vingui un especulador, per dir-ho així, s'emporti tot i després... Perquè hi ha gent que vendrà àlbums sencers,
0: sí,
3: acabats. Segur. Clar, no, si en aquest moment ja en pots trobar, es veu en alguna...
4: Jo l'explicació del boom, que tampoc no ho saben ni ells, però sí que pensava, clar, és l'últim mundial de Messi, vale. És el primer mundial de Lamine. Hi ha una tendència ara, tots els que som pares, com a mínim tenim nens petits, de dir, anem a fer una cosa que fèiem nosaltres de petits, meu fill encara és molt petit i no li interessa el futbol, per desgràcia, però jo si pogués ho faria, de no? Tenia aquesta cosa, vull dir que vaig estar pensant de, ostres, què passarà amb els cromos? Mm. I penso que potser l'explicació està una mica aquí, de que serà un àlbum...
3: I una cosa analògica, que és la d'enganxar.
1: Sí, que és el que feia nosaltres.
3: I després, la, clar, i després la de dir, ara t'has d'organitzar, perquè ara has de saber els que tinc repes, els que no, els que tot això...
2: Nosaltres fèiem llistes.
1: De quines col·leccions fèieu vosaltres? Que la gent fèiem llistes. Us en recordeu de quines les fèieu?
3: Jo havia fet alguna...
0: Jo n'havia fet de futbol, i tinc una cosa que la tinc gravada aquí de tota la vida de col·lecció de futbol, que és que jo tenia 7, 8 anys o 10, una cosa així, i anar una mena de supermercat, no es deien així en aquella època, que hi havia de què viures i tal, i anar a comprar els cromos, o sigui, anar a comprar el paquetet, que hi havia 3 cromos sempre, no? I així, quan tenia un cèntim, se'ns podia anar a comprar els cromos. I recordo que sempre, sempre, sempre em sortien els mateixos jugadors. I t'ho juro. No, sí, Violeta, Amancio i Bertomeu. I el que tinc gravat aquí. Violeta del Saragossa, Amancio del Madrid i Bertomeu, que estava, em sembla que, no sé si l'Espanyol, era el porter, crec. Escolta, i sempre... I aleshores tornava a comprar en el mateix lloc els sobrets i jo al·lucinava, li deia als meus pares, dic, però com és possible?
3: No,
0: i els tenia repetits 25.000 vegades aquests 3 jugadors. Sí. Dic, no pot ser, i anava comprant, en comptes d'anar al que viure del costat i comprar-lo i a veure si me'n sortia.
2: I no doncs creieu
0: no podia ser.
2: Que quan els
0: gravat.
2: Imprimeixen en fan més dels cutres i menys dels...
3: Clar, això incentiva, suposo, el fet de fer la...
2: Dels cutres amb tot el respecte.
3: No, exacte.
2: Dels que no coneix ningú.
1: Dels no tan famosos.
0: I en deu haver-hi de falsos? Pregunto, no sé, si hi ha tanta
2: cosa.
0: Pot haver-hi falsificacions?
3: No donis idea. El que sí que hi havia, cuida't, el que sí que hi havia era àlbums que no eren...
0: Que no eren els legals, diguem-ne, els reals.
3: Sí que hi havia algun àlbum que no era... Sembla que sí que havien detectat que hi havia algun àlbum que no era...
2: Però era molt divertit.
1: Era molt divertit.
2: La meva llista és la feinada que tenia jo. Ja era tatxo, i quan teníem els detachats la feia de nou, la llista.
0: I a més, els àlbums que quan no tenien cap cromo eren primets, però després es anaven engruixint, perquè clar, allò... les pàgines
2: i no eren adhesius.
3: No, no els havies
2: de... amb el pegamento
1: els punts. De sèries televisives també, la Abeja Maya...
3: Sí, jo de fauna africana, crec, i el cos humà...
2: Coses així.
3: Llavors era com molt didàctic tot plegat, almenys el meu...
2: Jo no ho recordo.
3: De futbol,
2: potser,
3: no.
2: I a més, érem quatre germanes.
3: El meu germà, sí, de
2: futbol. I no vegis, érem quatre germanes i allò era un robar-se cromos impressionant.
3: Ah, no, els portàvem a col·le, no? I els anaves intervenint. No, com fan ara, vaja.
1: Xavier, vas poder acabar la col·lecció?
0: Què va?
1: Que
0: allò em va acabar de desincentivar i crec que per això jo vaig dir Violeta, Mancio i Bertomeu, que era duríssim.
3: Ja n'hi ha prou.
2: Mai, jo no dic que vaig mai cap.
1: Doncs mira, passem del futbol a parlar de tovalloletes, i vaig a parlar de tovalloletes, de tovalloles, perquè hi va haver una cosa que em va sorprendre molt la setmana passada. Jo no vaig poder fer la tertúlia per temes familiars. El meu pare va estar ingressat a l'hospital, no és un hospital, és un centre sociosanitari a Tarragona, que es diu Llevant, i de les coses que em van sorprendre més és que quan vas al lavabo te trobes que no hi ha tovalloles.
0: Ostres.
3: Que no hi ha què?
0: Tovalloletes.
1: Tovalloletes. No n'hi ha res.
0: No hi havia res.
1: Només hi ha el suavitzant, no? I tu preguntes...
3: El sabó.
1: I tu preguntes... les tovalloles, em podeu posar una tovallola? Diu, no, s'han de portar de casa.
0: Com?
1: Que sí, perquè les van treure per la Covid. Ja, però la Covid ja va passar.
3: Clar, sí.
1: No sé si...
3: Hi ha coses que ja no tornen.
1: Ja es va quedar així. O sigui, la gent has de portar les tovalloles
3: de casa.
1: Jo pensava, no m'ho puc creure.
3: No, jo tampoc.
2: Moltes coses s'han quedat de la Covid.
1: Sí. Jo penso, no
2: pot
1: ser. S'hi
2: han apropiat...
1: Clar, parlem de seguretat social, però, home, que com a mínim les tovalloles... Sí, a mi em va sobtar moltíssim, però no, perquè... òbviament hi ha un moment que aniràs al lavabo ja només per atendre l'altra persona, que t'hauràs de rentar les mans, hauràs d'atendre, en aquest cas, el meu pare...
0: El teu paquet de clínics, no sé, m'hi mento, no sé, per almenys assegurar-te una mica les mans.
1: No, em van portar després, em vaig queixar i també coneixia una persona que em va dir, espera, te la portem.
0: Ja va posar la tovallola.
1: Sí, va posar la tovallola, no? Però...
3: És que si no, la gent gastarà el paper. El paper que hi ha...
1: Sí. Clar, no, però és que
3: és un problema. Havia... No, no, hi ha d'haver paper al lavabo.
1: Sí, paper al lavabo, sí.
0: Sí, n'hi havia una miqueta.
1: Paper al lavabo i el sabó.
3: Això, quantes vegades veus que la gent s'aixuga...
2: Però va sobtar moltíssim. Des del moment que no et donen ni el malalt, ja no et dic a tu, el malalt no li donen l'ampolla d'aigua pertinent, que has de portar l'aigua tu.
3: L'has de comprar.
1: No, aquí l'aigua sí que la portaven.
2: Ah, doncs mira,
3: perquè tens sort, eh?
2: Doncs perquè aquí no te la donen. No. Has de comprar tu l'aigua.
1: Aquí no te la donen l'aigua.
2: No. Vamos.
0: Quan dius aquí, a on es refereixes?
2: A Mutua Terrassa, a l'Hospital de Terrassa... Quan estàs ingressat, has de portar-te tu l'aigua. Home, però... ho he viscut fa pocs aquests mesos...
1: Però si estàs ingressat, per exemple, en vies, que no et pots moure... Que tens
2: te l'ha de portar
1: allà...
2: la

0: I aleshores els interessa que... Jo no ho sé, eh?
1: Ja,
2: encara però, recordo tota, la...
1: Que vagis, bueno, també per potenciar que vagis a comprar.
0: Que vagis a comprar.
1: Sí. Però donen facilitat. Necessitat, eh?
0: No, totalment.
2: Recordo la negociació del conveni de l'Hospital de Terrassa, que se li va plantejar als treballadors que o es feia el pàrquing de pagament o no podien fer front a despeses i a nòmines i tal. Sí, perquè el pàrquing de l'hospital inicialment era gratuït.
1: Sí.
2: D'acord? Doncs una de les coses que es va argumentar entre cometes per fer-lo de pagament era
0: de pagar les nòmines. Imagina't.
1: Bueno, però en seguida van externalitzar. I van externalitzar, i tota la zona que hi havia per aparcar fora, que podies fer-ho en el voral de la carretera, van posar tot de pòsters
2: perquè no poguessin deixar el cotxe. Clar,
1: sí.
2: No.
3: El tipus por aventura, llavors ho vam fer igual.
4: Els treballadors també paguen a l'hospital?
2: No ho sé, jo aquí...
4: Els treballadors han de tenir algun...
2: Normalment,
1: a l'Hospital de Terrassa, si estàs més de 2-3 dies, el pacient li donen un carnet que potser et costa 10 euros...
2: Tot el dia.
1: 3 dies.
2: A 3 dies.
1: Sí. Però has d'estar molt fotut, diguéssim. No és d'aquells ingressos que fan ara, que després t'envien a casa.
2: I els treballadors, suposo que alguna cosa hi ha.
3: Sí, tenen, eh?
2: Fins que no arribi el tren allà, que potser algun dia ho veurem, no? Aquella connexió entre Sabadell i Terrassa, entre altres coses que hauria d'anar per allà. Però,
1: ha
2: d'interessar.
0: Un orbital, també? O...
1: Tu i jo, Lídia, no sé si ho veurem. Em sap greu
2: que no ho veurem, no?
0: L'orbital jo crec que no el veurem.
2: No, però mira, com a mínim, allò... Motor de Terrassa no va parar fins que hi va haver Vallparadís.
0: Clar.
2: Que no és broma que estigui allà.
1: Home, hi va de conya, les coses com siguin.
2: No, que té sentit, com tindria l'estació de
1: l'hospital.
3: Mira que és curiosa. Sí. Això és Mutua Terrassa. Els televisors, l'hospital dispone de televisores en les habitaciones, por este motivo no se permite tener aparatos particulares en el centro.
1: Perquè els altres es paguen.
3: Clar, o sigui, però...
1: deixen,
3: no? Dispone de televisores, però no diu que siguin gratuïts en les habitacions.
1: No, és que no ho són. Vas a baix amb una màquina que hi ha i compres un temps.
0: Sí.
4: Jo quan va néixer el meu fill, que vaig estar uns dies allà, me'n recordo. El que passa que avui en dia, com que vas tot el dia amb el mòbil, la tele tampoc l'ha.
0: Ara ja no
1: sé.
2: Tauletes.
1: Tampoc hi ha wifi, vull dir que...
3: No, però bueno, és per la persona també, que està allà al llit tot el dia.
1: Per una banda, entenc, perquè hi ha gent que pot ser molt pesada. Si tu, com que les habitacions són compartides, si tu estàs fotut, que és com estava la meva pobra mare, i la del costat...
0: Està veient, vés a saber
1: està
0: què.
1: Amb la tele tota pastilla. Mira, aquí t'ho compro. Aquí t'ho compro una mica.
3: Però, bueno, és que les habitacions del costat, això passava, que les habitacions del costat tenien la televisió també a tota pastilla.
1: Dormint en aquella butaca...
3: A la segona nit, qui necessitava jo, ja per fisioterapeuta, que vaig agafar hora, era jo, perquè ja no podia... Sí. Ja no te pots aguantar del mal que et fa. No?
2: Això jo crec que el que ens faria qüestionar seria de dir fins a quin punt no hi ha coses que anem assumint que va retallant la sanitat pública i que nosaltres com usuaris anem assumint com a normal i que no...
1: I que no
2: ho seria, no? Jo fa anys que me recordo quan van explicar que a Anglaterra hi havia hospitals que ja no donaven el dinar als malalts, sinó que el que havien posat a les habitacions era microones. Perquè les famílies escalfessin, portessin el menjar i l'escalfessin pel malalt. O sigui que no vull donar més idees, però dic que no es pot acceptar això com una... Si acceptem aquesta mala qualitat de la sanitat pública...
1: Lo de l'aigua ho tenim assumit.
2: Estem acabats.
1: L'aigua ho tenim assumit.
2: La de l'aigua hem assumit.
3: No, però és que a més, depenent de la malaltia que tingui, necessita un aliment de determinades característiques. En aquest cas, malalts que estiguin acabats d'operar, que no puguin menjar tal, que no puguin menjar qual, que hagi de ser triturat, que hagi de ser baix en sal...
1: Els hi deuen donar una llista.
2: Et donen la llista i tal. Però si...
1: Dic jo, m'ho invento.
2: Si hi ha gent que no vol menjar el que li donen a l'hospital i es pugen de baix al bar a menjar, vull dir que...
3: Mira, ara que parlem de caps, m'ha agradat això del Cap Sant Llàtzer, de Terrassa, perquè ha incorporat la figura de l'educador físic esportiu dins del model de centres de salut integral de referència, amb l'objectiu de promoure l'activitat física terapèutica. I això està molt bé, perquè significa que el que t'estan receptant, a més que sigui els medicaments, per el que tinguis, és pràctica esportiva. I, a més, ho estan fent per una banda, donar resposta a pacients amb dolor osteomuscular que no compleixin criteris de tractament quirúrgic ni es beneficin d'una visita especialitzada a traumatologia, i en els pròxims mesos el CAP preveu ampliar els circuits de

0: derivació des de medicina i infermeria per atendre persones amb factors de risc cardiovascular, problemes d'ansietat i depressió. És a dir, tens depressió, tens ansietat, te la tractarem, però a més tindràs aquesta persona que et farà i et dissenyarà un plànning
1: d'activitat física,
0: tant cardio com força, perquè formi part d'aquest tractament.
2: Sigui, tot el que sigui ampliar per bé la sanitat pública...
1: També és el que dèiem, hi ha coses que treuen i coses que col·loquen molt bé. Aquí?
0: Que posin l'aigua també.
2: Però l'aigua, és que allò de l'aigua, el cost de l'aigua...
1: És que no sé per què van treure les fonts. Que hi va haver una època que van col·locar fonts d'aquelles, no?, d'aigua, que seria el més normal.
2: També deu ser perquè els surt car.
1: I més... Sí, sí, ja, però és l'aigua de la set. Bueno, clar, se l'han de pagar, sí.
0: Que tenim el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, l'Òscar Ordeig, que va justificar el rodatge a l'antic camp de golf perquè compleix els requisits de protecció. Crec que el podem escoltar, no?
3: Les restriccions d'accés al medi natural eren per l'esbarjo i el lleure. Les activitats econòmiques estan permeses, però sempre i quan es compleixin uns requisits, un tancament. Un tancament i un control i desinfecció de les entrades i sortides.
1: Jo pregunto, qui cobra? L'Ajuntament de Sant Cugat? L'Incasol?
2: Sí, perquè...
1: L'Incasol? La gent?
4: És espectacular.
1: Qui cobra?
2: Qui? Clar, es veu que els senglars saben distingir si és una cosa lúdica que vas...
4: Home, clar, sí.
2: Realment genera una...
1: Sí, però ja et dic, aquí de moment no està sortint qui és el que està cobrant i què ha cobrat.
2: I mira que es pregunta,
1: Però no... I què ha cobrat? No?
4: Res.
1: Però Sant Cugat ha muntat una petita oficina a l'Ajuntament per esdeveniments, de gravacions, d'espots, no sé què i tal, o sigui, una cosa relacionada amb el tema.
2: Veus?
1: Mira per on.
0: Veus? I aquestes mesures per garantir la seguretat, perquè siguin desinfectats abans i després, no pot passar amb la resta de la gent? O sigui...
1: Esclar.
2: Els desinfecten i d'això quan entren i quan surten.
0: Els vehicles de les rodes, etcètera. I això no pot passar per la resta de la gent, jo. No ho sé.
2: Pel mateix lloc que passen les rodes, podria passar la gent caminant.
4: Però hi ha alguna previsió, o s'ha dit, o... Quan s'acabarà això? O no? Bueno, o sí, però, o no?
5: La última notícia és que fins després de l'estiu, seguiríem així, però sí que és veritat que cada cop hi ha més gent que qüestiona. Bueno, després de l'estiu, si continues fins ara el que estiguin fent, perquè jo tampoc no és que ho tingui gaire clar.
1: A més, han col·locat balles.
5: Matar senglars i d'això.
4: Exacte, surten hordes amb escopetes a matar senglars perquè s'acabi això, o no?
2: Els passos canadencs, aquells que han ficat a les entrades i sortides dels pobles, allò que en diuen pas canadenc, que sembla que en diuen... que a mi que m'ho expliquin.
1: I han col·locat un perímetre de tanques bastant important. No, quan se'n vagin, tot això s'ho emportaran? S'ho enduran? Ens deixaran allò normal? Les cabanes aquelles tan mones, no les podríem pas deixar?
2: Bueno, i el que et dic, els passos canadencs aquests són capaços de deixar les reixilles i tot això.
1: Home, qui ho farà? Qui
2: pues el que ho ha donat posar-ho ha d'anar a treure-ho.
0: Fa unes setmanes van aixecar... Van treure uns quants.
4: A mi hi ha una cosa que se m'escapa també, que és... aclariu-me, perquè... Sí. A veure, la pesta porcina, tinc entès que no afecta els humans, no?
1: No.
4: Aleshores, a veure, tenim... O sigui, un lloc on hi ha porcs senglars que tenen una pesta... Aleshores, això els afecta amb ells, els porcs senglars, no? Sí.
0: Però tu series com un agent transmissor.
4: Tu ets un transmissor.
0: Correcte,
4: és que se m'escapava aquest punt i dic...
0: Sí, és això. Tu te pots convertir en un agent transmissor d'aquest virus. Sense que t'afecti a tu...
2: Els porcs, clar, en
4: els porcs senglars d'altres llocs. Exacte. O sigui que tu pots transmetre i anar-te'n en una altra part natural de Catalunya i allà transmetre la
2: que t'afecta. De totes maneres, controlar no ho tenen, perquè jo l'altre dia estava sopant en un lloc allà a la floresta que es diu Les Escales i per baix de la
4: passaven els porcs senglars tranquil·lament, no?
2: Sí, ma mare...
4: Jo n'he vist també allà a Romantació, allà a Can Mir, n'he vist constantment, no? Els continuo veient, vull dir, no sé. Què es fa per controlar-los? Com es controlen?
2: A tu no et fan el control de les sabates.
4: No, clar. Els volen agafar i tots els porcs senglars d'allà, quan els tinguem tots reunits, els matarem a tots o no, o què? És que no s'acaba d'explicar.
2: Jo em dono la sensació com si estiguessin esperant que es morin, però és que això és molt fort.
4: Clar, és que n'hi ha molts, no? Vull dir, no ho sé.
2: Perquè no tenim molts llocs per passejar, diguéssim. Molts llocs sobrats de llocs per anar passejant, no en tenim.
0: Ara, a l'estiu, que puguis tenir llocs on sortir més fresc.
4: És
0: bastant més complicat. Que volia parlar també d'aquesta nova campanya per millorar la recollida selectiva al Vallès Occidental, perquè de vegades pensem que fent bé la campanya de recollida i et pots trobar que potser a la teva bossa de resta sigui la bossa més gran, quan hauria de ser, per exemple, la més petita, no? Que normalment la bossa més gran és la que té tots els envasos, els plàstics, etc. I la resta hauria de ser la que és més petitona. Llavors, anem a escoltar un moment el president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, que és Rafa Agüeto, perquè parla de que la comarca doncs, està aprovant molt justet el que és en matèria de residus.
6: Estaríem en un aprovat molt justet, perquè sí que hi ha poblacions que compleixen amb els objectius de recollida selectiva de residus, però d'altres que no. En termes generals, aquelles poblacions que són més petites o mitjanes, doncs sí que tenen implantats sistemes més eficients de recollida, i les grans ciutats és l'assignatura pendent. És aquí on en els propers anys haurem de fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la millora de la recollida selectiva. Doncs que els petits gestos, allò que fem sense pensar en la nostra vida quotidiana, té un impacte i genera grans canvis, i és important que siguem conscients.
0: Ell parla de que la primera planta de tractament de residus la tenim a
1: casa. Com el capità Enciam, no? Vull dir.
7: Sí.
0: Però, en certa forma, creieu que es fa bé, que ho feu bé, que es fa bé a les vostres llars?
7: Jo reconec que ho faig bastant malament, eh? Soc bastant...
2: Jo intento fer-ho bé.
1: Sí, jo també.
7: Sí, intento, però al moment donat... No sé, i això no ho poso.
2: I tinc una casa petita.
7: Jo aquí tinc molts dubtes.
1: Dubtes n'hi ha, clar, jo també. Dubtes també. Ara, fer allò, la bossa dels plàstics, la bossa del paper, la bossa del vidre, la bossa de l'orgànica, tot això, intentes fer-ho... A vegades ja et dic que si tens dubtes de segons quins envasos van on van, no? Però sí que intentes fer-ho el millor possible. Aquesta és la pura realitat. Però el que veus és que no tot ha de recaure amb els usuaris, amb nosaltres, no? Des de quan fa que diuen que canviaran la llei dels envasos, no sé què, que clar que ets un lobby tan fort que tampoc no permet això, no? Jo estic enfadada de comprar el tub de la pasta de dents amb la caixa. Perquè per què he de comprar la caixa?
2: I dos plàtanos embolicats amb un plàstic.
1: Hi ha coses que podrien reduir el seu embalatge moltíssim, però clar, aquí hi ha el sector de tot el tema aquest que pressiona moltíssim. I ara per ara no s'han canviat coses, molt poques coses s'han canviat en quant a embalatge, i no parlo només de les safatetes i tal, no, hi ha molta cosa embalada, que no caldria, que n'està embalada, ara.
2: Bueno, aquí quan vam començar a plantejar lo dels plàstics, l'únic que van fer va ser cobrar-te les bosses. No van retirar les bosses, et van dir, si demanes una bossa, te la cobrem, que dic jo... La gent continua demanant les bosses, vull dir que...
0: Sí, i que llavors... però potser no tant, perquè has de pagar 15 cèntims...
2: Molts sí que anem amb la bosseta de...
7: Bueno, vas amb la teva bossa,
2: amb la teva bossa, el bolso i tal... Però això no és una mesura per controlar...
0: No, home.
1: I no s'ha incentivat la compra a granel, al contrari. Hi ha superfícies comercials que ja no pots comprar a granel, has de comprar previ envasat, etc.
2: Però és que això és molt fort, perquè aquí, per exemple, jo ara que vinc de fora i viatjo una mica, a tots els pobles petits hi ha el seu mercat de pagès, hi ha el seu... O sigui, que tu pots anar amb el teu cistellet... Aquí a Rubí no hi és... O sigui, i l'únic que hi ha...
1: Tenim el mercat.
2: Bueno, però vull dir-te que tu pots anar... Les botigues, el petit comerç es potencia moltíssim. Fora que aquí, petit comerç llevat del mercat, la gent que no té horari, la gent que treballa... Nosaltres ara podem anar al mercat.
1: Ja.
2: La gent que treballa no pot anar al
1: però
2: mercat.
1: Però van fent moltes coses que bueno, intenten que puguis demanar la compra i passar-la després a buscar...
2: Jo recordo quan hi havia el mercat de pagesos...
1: A buscar una altra hora.
2: El mercat de pagesos a
1: darrere del mercat, sí.
2: Vull dir que... hi ha coses que també es podrien potenciar perquè la gent, o sigui, en aquests llocs no et donen bosses normalment i si te la dones, potser és una bossa de paper. Jo m'he tirat totes aquestes setmanes comprant a paradetes de gent que et trobes, pagesos que et trobes... I aquí és una cosa que s'ha perdut molt i jo crec que seria molt bo. Entre altres coses, per la proximitat, per lo que et dic, perquè tant embalatge... Escolta, que és que quan veus... Jo he vist paquets de... la safata i un plàtan tapat amb plàstic. I dius, ostres. I llavors, una altra cosa. Les campanyes estan molt bé, però hi han mesures que es poden portar a terme i, no es, i per lo que sigui, no ho fan. Per exemple, el porta a porta a les urbanitzacions aquí a Rubí es podria fer. I seria un dels llocs, perquè aquí les urbanitzacions són molt grans. Allà es podria fer, al poble és més difícil. A les urbanitzacions es podria fer. Qui és el responsable en aquí? Pues un d'ells, el senyor Hueto, que és regidor de l'Ajuntament de Rubí, aquest senyor que ha parlat. Per tant,
1: president del Consell Comarcal, no?
2: El president del Consell Comarcal. Clar, si està molt bé i potenciat això, però hi ha propostes, perquè en els pobles on es fa funciona. Vull dir, jo tinc la meva germà que viu a Palau, i al principi la gent es posa una mica així, però realment funciona, i la gent recicla molt més, perquè cada dia et venen a buscar un tipus de deixalla, no? Mm. I a les urbanitzacions, per exemple, que és molt gran, que és on la gent es queixa molt de que la gent tira coses fora dels contenidors, joder, instaura el porta a porta. Mm.
0: T'haig de dir també, per exemple, on visc jo, comença també molt per la conscienciació i pel canvi d'hàbits a casa. Jo no dic que en sigui això, però jo estic cansat de... A Vallromanes tenim contenidors d'aquests intel·ligents que has d'obrir, però la quantitat de brossa que te trobes fora, que no pertoca, que te la trobes i dius, no pot ser, com la gent pot ser
2: incivisme.
0: Tan... Saps?
1: Sí, no incivisme. Parlem d'incivisme.
0: Per això t'ho deia. No?
1: Parlem de la importància de lo comunitari, del públic.
0: Que hi ha una part del que és públic, d'ajudar, però hi ha una part que comença a casa.
2: Sí.
0: Hi ha una part que
2: això
0: comença
2: segur.
0: I és... Per això t'ho deia, no? Vosaltres recicleu a casa com toca.
2: Sí. Sabeu
0: el que toca, perquè hauria de ser,
2: tot.
0: perquè és complicat. I és el que deia el Xavier, moltes vegades tenim dubtes, i si ja ho fessis bé des del principi i anés on van anar a parar cada cosa, la cosa ajudaria més. Mm. Més encara si després es millora amb segons quins sistemes, no? Però moltes vegades jo el que em trobo...
2: Hi ha estudis que els llocs on han implantat el porta a porta, hi han estudis i provats que potser s'ha incrementat un 40%, la recollida selectiva. Vull dir que no estem parlant de que dius, la despesa no reverteix amb realment l'utilització. No, hi ha estudis que ho corroboren. Vull dir que...
4: Per millorar això, jo crec que... A veure, campanyes com aquella famosa de... Encara que sigui de plàstic, aquella que es va fer i tal, que aleshores la gent començava a entendre que si la bossa, si el container és marronet, això és l'orgànic, però si és el... Vull dir, intentar...
1: En vas on vas, no?
2: En vas on vas.
4: Exacte, i evidentment això... A les escoles ja des de petits, que els nanos arribin a una edat que ja ho tinguin tan clar que quan són adults, aleshores ho faran com Déu mana, no? Nosaltres això no ho vam
1: viure. I després, jo crec que una certa visualització del tema de la brossa, perquè nosaltres no som conscients de la quantitat de brossa que generem. Jo faria visites didàctiques a algun dels abocadors, perquè realment és impressionant, Vull dir, vas amb un abocador d'aquells en què, a més, has de baixar amb cotxe pràcticament fins a baix l'abocador, i quan veus tot allò, te n'adones. I clar, això no ho veiem. No ho veiem, ni ho volem veure, ni ho veiem, ni la brossa és una cosa que tenim allò fora, amagadeta, i que no generem aquesta consciència, no? I hauríem de poder generar-la i adonar-nos-en com d'important és reciclar. I parlem d'això com parlaríem de la roba, com parlem de moltes coses, no? Però sobretot la roba, ara que, en fi, que la gent per internet es compra coses cada dia 50, hauríem de... Però això jo crec que necessites visualitzar-ho. Jo, en sèrio, jo proposo al Consell Comarcal que faci excursions facultatives als abocadors.
5: Fan visites al centre de tractament de residus, que jo alguna vegada m'he volgut apuntar i sempre no hi ha llocs.
1: No hi ha manera, no?
5: Però el de l'abocador estaria molt bé, perquè quedaries flipant allà.
1: No.
0: La Marta, que deus estar amb lo de Festa Major, no? Ens explicaràs que hi haurà Cercavila Nocturna, un Pilar de Quatre Caminat, novetats dels Gegantes i Castellers per Festa Major. Marta, com ho esteu una mica vosaltres preparant el vostre diari?
5: Organitzant-nos, a veure si els quatre que som arribem on podem. No, a veure, sobretot, com a mínim, jo és una cosa molt personal meva, però també el mitjà dona suport, no? Que precisament les activitats que has comentat donarem molta difusió a tot el que és cultura popular tradicional.
0: El pregó...
5: Banyada de gitanes al carrer, òbviament. Vull dir, això, hi haurà una sorpreseta també al tot. I els concerts, òbviament, que també són els que més el públic atrauen, no? Però llegia l'altre dia que us explicaven els castellers i els geganters el que faran, i dius, home, sempre fan el mateix, perquè al final no, és el que més es manté a Festa Major, però sempre intenten innovar una mica. Doncs mira, una cercavila nocturna, que aviam, que es fa la nit perquè el matí seria impossible, no? Però que nosaltres intentarem, com a mínim, que siguin els veritables protagonistes de la Festa Major. Les entitats, que són les que fan la Festa Major.
1: De fet, són les que fan la festa, eh? Les que fan la festa, els que la innoven, els que intenten amb el que tenen, que no és gaire... o gens, fer moltes coses. Vull dir que jo crec que Rubí té molta sort del teixit associatiu que té. No tindria la Festa Major que tenim.
4: Però dèieu si que voleu que no passi ràpid, eh? Dèieu,
5: això sí. Ràpid. I no se l'ajuda lo suficient. Això és... no, reivindicant. No se l'ajuda lo suficient a les entitats que treballen molt, o que treballen molt, parlo també...
1: Exacte.
5: No se'ns ajuda lo suficient.
0: I deies que a l'actuació de l'Esbart hi haurà una sorpresa del Tot Rubí Diari.
5: Sí.
1: Sorpresa?
0: Sorpresa.
1: No es pot dir sorpresa.
0: No, sorpresa.
5: De moment no.
1: Aprofitem la benentesa també per dir-li a tothom que surt i que veu coses. De quan hagi passat la Festa Major, o abans de la Festa Major, o durant la Festa Major, apunteu-vos a les entitats, participeu-hi, feu-les grans. Si no és així, no, és molt difícil tirar endavant. I som molt rubinencs, de tot arreu, i per tant, benvinguts a tothom a formar part de les entitats. I reclamem aquesta mena, entre cometes, com de compromís, no? Que no és compromís, és simplement participació activa. Si volem dir què, o volem decidir què volem fer, necessitem ser prous.
5: Sí, sí, sí, perquè sempre som... les mans sempre són
4: les
5: mateixes. Però nosaltres, mira, això que dius, amb el tema del Festival de Blues, nosaltres hem augmentat bastant els socis, molta gent s'ha fet sòcia. Molta de fora de Rubí, també t'ho tinc de dir, perquè ve molta gent més, ve gent de Rubí, però també hi ha gent de fora.
1: Però encara costa.
5: Però sí que han fet socis, sí que han fet.
1: Però encara, sabem la mentida, però encara hi ha gent de Rubí que et diu, gent que viu a Rubí, d'acord? Que et diu, ai, jo tenia idea, ai, jo no sé què, ai, que jo no... I millor porten vivint aquí, doncs jo què sé, ja uns anys, no? Però, clar, si no vius de manera participativa, si tu treballes, vas a comprar, tot el que vulguis, portar els nens a l'escola, però després no vius participativament la ciutat.
5: Social, sí.
1: No, no, és impossible, però per això te n'has de voler assabentar, també.
5: Sí, perquè es publicita tot.
1: Ei, es fa tot, es fa un esforç
5: tot,
1: bastant important.
5: Fins i tot
1: important.
5: A l'agenda d'activitats de l'Ajuntament es penja, per les això, entitats ho pengen tot.
1: Has de voler participar.
0: A ajudar a arrelar-se molt i que quan per més que entitats diverses passes, vas fent més poble i et sents més del poble.
1: Clar.
0: I vas coneixent també les diverses persones que moltes vegades repeteixen també.
5: Sí,
0: deies,
5: molt.
0: Això és molt divertit. Molt. Són les que estan allà. Com us va deixar? Ens queden no res, 3 minutets, el del Consell General de Poder Judicial, que en un principi s'anava a reunir telemàticament ahir diumenge, però que van decidir que no, que ho feien justament avui el jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez per veure si l'expedienten.
1: Però no retira aquest home al setembre.
0: Sí,
1: Peinado.
0: El Peinado.
1: Home, escolta, que marxi de vacances, ja.
4: Dos anys fa, sí.
0: Una falta greu de consideració.
1: Morir matando, eh?
5: El sistema judicial, sí. O sigui, fins ara m'ho podia creure, però que ara aquesta gent siguin intocables i puguin fer el que els doni la real gana... Ja sé que és un perill el que vaig a dir, però és que és molt fort. Aquesta gent, tu quan t'equivoques o fas un exigència, o quan fas alguna cosa que es veu claríssim que no ho has de fer. O sigui, tu no pots tenir, esperant un informe de l'UCO del Quirón, 3 anys, i tenir l'altra persona... O sigui, a mi sembla molt fort. Jo no m'estranya que no s'hagin... Sí, home, i un diumenge es reuniran per discutir a veure si aquest senyor ho fa bé o no ho fa bé.
0: Bueno, van decidir per avui dilluns,
1: és una
0: però
1: taca...
0: ja era notícia.
5: Durant el procés, alguna vegada en diumenge s'havien
1: reunit.
5: Hombre,
1: és una taca negra,
5: Et dic una cosa.
1: Aquest senyor...
5: També aquests, els que estan ara patint...
4: Sí, són els que abans... Són els que abans els semblava molt bé.
5: Ens van donar
4: molt bé,
5: molta canya nosaltres,
4: exacte.
5: I ara resulta que
4: ara els hi passen bé.
5: Efectivament,
4: aquí està el tema.
5: Bueno, llavors, ara ho estan patint ells.
0: Qui jutja el jutge, no?
1: I què li diu aquest jutge, o sigui, els propis jutges, que se'n vagi cap a casa, que està fora de lloc.
0: Doncs nosaltres som els que ens n'anem cap a casa, que ja estem quasi fora de lloc. Moltíssimes gràcies. Darrera tertúlia aquesta de dilluns, perquè el proper dilluns és festiu i després ja se'ns acaba la
1: bon estiu tertúlies. A tothom.
0: Bon estiu, moltíssimes
5: bon estiu.
0: Gràcies.
5: Bon estiu i bones vacances.
0: Rosa Latorre, Xavi Bonastre, moltíssimes gràcies pel vostre temps dels dilluns.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 3 de la matinada.

0: Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen 8 minuts, gairebé 9 de les 11 del matí, i comencem la quarta i última hora del Rubí al dia d'aquesta setmana. Ja sabeu que és l'hora més magazín i més cultural del programa, i avui parlarem d'art rubinenc, de cinema i de sèries. A partir de 11:45, com cada dilluns, parlarem amb en Jacint Fornols i el Víctor Pérez de les estrenes de cinema i de sèries. Compte que parlarem avui de Toy Story 5. Ara, en breus minuts, parlarem amb la Isabel Rey i en Pep Borràs, de l'Associació Cultural Sant Galderic, de la quarta mostra d'art i artesania que s'està consolidant com una activitat fixa de Festa Major. I la recomanació musical d'aquest dilluns ens porta al 21 de juny de 1976. Ahir va fer 50 anys que es va publicar una de les cançons més conegudes d'Elton John, Don't Go Breaking My Heart. I recordeu que tenim les línies de telèfon obertes per si voleu participar d'alguna manera amb nosaltres. Us volem escoltar, recordeu, 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Comencem aquesta última hora del Rubí al dia parlant d'art, i encara millor, parlant d'art d'artistes de la nostra ciutat. Just avui, si us passegeu pels comerços de Rubí, us trobareu en alguns aparadors que al costat d'un maniquí amb uns pantalons i una americana us podeu trobar un quadre, una il·lustració o una escultura d'un artista rubinenc. Es tracta de la quarta mostra d'art i artesania que comença avui i acaba el 30 de juny. Per parlar-ne tenim a l'estudi Lídia Juste, de Ràdio Rubí, a la Isabel Rey, presidenta de l'Associació Cultural Sant Galderic. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també a l'artista Pep Borràs, que és un dels artistes que participen de la mostra. Molt bon dia. La del 2026 és la quarta edició d'aquesta mostra. Explica'm, Isabel, una mica com va néixer. Qui va tenir la primera idea de combinar, no?, comerç amb art?
1: Molt bé, doncs bon dia. Mireu, ja sabeu que l'entitat cultural Sant Galderic té molta inquietud per visibilitzar tot el seu talent local, i els socis de l'entitat tenen un potencial que és inesgotable. Llavors es va pensar en fer una mostra on es poguessin, disposant d'un petit espai dels aparadors, exposar les novetats i les millors obres dels artistes i artesans de l'entitat. Sí, aquesta va ser una mica la qüestió, visibilitzar tot el talent local.
0: Molt bé, perquè clar, què millor que ensenyar aquest art i aquesta visibilització doncs en aquells dies de l'any que més gent, més rubinencs i rubinenques sortim al carrer a passejar, no?
1: Efectivament, la setmana de Festa Major és un espai en el temps molt especial, és molt intens, i de fet ja comentàvem això, que la proposta és intensa, és molt extensa, i haurem de seleccionar molt bé en cada moment del dia, de cada dia de la setmana, què farem i què anirem a veure. Però el fet de que aquests aparadors estiguin a nivell de carrer permet que tot Rubí sigui com una gran sala d'exposicions on només fent una passejada es pot disfrutar d'obres que normalment no estarien al nostre abast.
0: Molt bé. Doncs explica'm, també el Pep, si vol ara entrar en aquest tema, què hi podrem veure en aquesta quarta edició, si hi ha alguna novetat en particular respecte a altres anys, sobre funcionament o sobre contingut.
1: Bé, aquest any el que hem volgut és potenciar sobretot aspectes d'artesania, a més de diferents categories artístiques, com la il·lustració, la pintura, l'escultura, la ceràmica, però també hem incorporat tècniques artesanals, com ara, doncs, per exemple, el patchwork, que està tan de moda. Doncs trobareu que en la botiga Entreteles hi ha una creació de patchwork que és immensa, que és un mystery, que es diu Ofèlia, i el tenim allà exposat també tota la setmana. Per tant, art, diferents categories artístiques i artesania.
0: Aquesta obra de patchwork, em sembla que coneixem l'artista, oi? Pot ser?
1: Sí, l'artista sóc jo mateixa. Sí. Jo sóc una...
0: És que ho has dit, no ho diu, ja ho dic jo, dic igual.
1: Sí. Ja sabeu que jo sóc una forofa, sóc una apassionada del món de la creativitat textil i en concret del patchwork. I penso que és una categoria que està considerada com a artesania, pel Consorci de Comerç i Artesania de Catalunya, i com a tal l'estem defensant perquè la portem a un nivell d'excel·lència increïble. Sí.
0: I el dir que vas a l'Entreteles, diguem, quin millor lloc, no?, per mostrar el patchwork. Per tant, entenc que hi ha un esforç per lligar el comerç amb l'art? És a dir, que coincideixi i lligui una miqueta? No sé, Pep,
2: home,
0: on vas tu?
2: Jo crec que va bé lligar una mica el tema amb la botiga, no? Uh-huh. En aquest cas, amb el patchwork. Com deia l'Isabel, jo crec que l'objectiu és donar a conèixer els artistes que tenim aquí a Rubí i, per una altra banda, apropar l'art a la gent, perquè tu deies una gran galeria d'art, però és que la gent els hi té por, les galeries. No entren, els hi costa entrar.
0: Menys quan vas de vacances, que llavors sí que hi ha tots. A l'altre punt del món sí que entrem als museus.
2: Però jo ho veig, a vegades fem exposicions, la gent passa i es mira de reull com si els hi fes por. I, bueno, doncs, és una oportunitat apropar a la gent, doncs, a més, aquests dies festius i tot això.
0: Molt bé. I el que et deia, a quina botiga va la teva obra?
2: Jo estaré a Cado, al carrer Sant Cugat, entre mig de flors i coses d'artesania que ells tenen allà.
0: Molt bé. I quina obra has escollit?
2: Jo tinc l'art i pagesia. Mm-hmm. És un tema que vaig fer, una composició que vaig fer ja fa anys, i és un element, una eina de pagès, i després hi ha una pintura que representa un paisatge. És paisatge, art i pagesia.
0: Molt bé. Perquè això us volia preguntar. No tot és obra inèdita, no? És a dir, en el teu cas dius que és una cosa que vas fer fa anys. En els altres artistes pot ser que trobem obra inèdita també o no?
1: Intentem que cada artista pugui portar aquelles novetats que consideri. I, de fet, tenim alguns artistes que col·laboren en aquesta mostra i fins a la data d'avui, que és el muntatge, no sabem ni nosaltres mateixos què és el que portaran, perquè aquesta mena com d'efecte sorpresa el volen mantenir fins al moment de posar-lo a l'aparador. Efectivament, són novetats. Hi ha molta il·lusió elaborades, doncs, i algunes de les pintures estan creades amb la temàtica de festa major.
0: Molt bé. I dius que avui és el dia del muntatge, eh? És a dir, potser, sí. Per tant, encara no ho podríem veure, o potser algun ja aquesta hora...
1: Aquestes ja hores ha d'estar ja tothom muntant, i ha d'estar tot muntat. De fet, hem fet un repàs pels diferents comerços abans de venir, hem comprovat que ja estan tots pràcticament a punt ja, doncs, de que siguin admirats pel públic en general.
0: Molt bé. Sí. Per tant, tenim dos coses, o tres coses ja per a la ciutat, en el que ja ens diu que la festa major està a les portes. Un, les banderetes dels carrers principals, dos, que l'Escardí volia ser buidat, i tres, les obres d'art de la mostra.
1: Efectivament, la mostra, eh? Així és.
0: Molt bé. A nivell d'artistes, hem parlat del Pep, que és l'artista que ha vingut t'acompanyat per aquesta entrevista, però qui més em destacaries, o no destaquis, diguem, els tots, que no quedi que sembla que destaquem uns per sobre els altres.
1: Sí, perquè no ens deixem a ningú, perquè són socis i a més a tots ens els estimem moltíssim, però comptarem, i ho diré en ordre tal com els tinc ara mateix, però no és un ordre representatiu en cap cas, eh? Tindrem a la Montse Galindo, tindrem a la Isabel Gallar, el Pep Borràs aquí present, a l'Anna Tamayo, al Sergio Ramos, a la Carme Llop, al Quim Conca, el nostre estimadíssim Quim Conca, a la Cari Lombreras, a jo mateixa, a l'Isabel Rey, al Miquel Mas, l'Ariana Benavides, la Núria La Cambra, el David Gràcia i la Guadalupe Villaret. Aquests són el col·lectiu d'artistes que estaran exposant. Més una altra cosa que no hem comentat, que també posarem en alguns comerços material documental de l'entitat. És a dir, nosaltres disposem de tot un fons artístic de l'entitat, que són donacions dels diferents artistes que en diferents èpoques, doncs, han estat molt generosos i ens els han donat, però aquest material, clar, nosaltres no disposem de cap espai expositiu. I, per tant, estan normalment en caixes, ben guardats i ben embalats, però aquesta ocasió ens permet mostrar-ho a la ciutadania. Per tant, és una manera també de compartir el fons artístic de la pròpia entitat, que són obres de diferents artistes que al llarg dels anys, doncs, les han donat a l'entitat.
2: Això ve, antigament es feia un concurs per fer el cartell de l'entitat, i eren els primers premis, els premiats, doncs, va quedar amb el fons d'art de l'entitat.
1: Clar, llavors és una oportunitat d'exposar-ho i de donar-hi el valor que tenen realment.
0: Per tant, en alguns aparadors hi trobarem diguem, les obres dels artistes que has dit, i en altres aparadors hi trobarem obres d'altres artistes que formen part d'aquest fons
1: artístic, eh? Efectivament, així és.
0: Molt bé. I a nivell de... primer també volia preguntar, pel que fa als artistes, hi ha algun requisit per poder-hi mostrar, diguem, participar en aquesta mostra? Per exemple, o sigui, s'ha de ser soci de Sant Galderic o no és imprescindible?
1: Bé, fins ara...
0: Igual tots els artistes ho són, i ara dic això, i tots els de Rubí ho són, els conec, eh?
1: Sí, en principi sí. És a dir, és una activitat més, doncs, per visibilitzar, com dèiem a l'inici de l'entrevista, doncs això, els artistes socis de l'entitat. Ara no ens hem plantejat convidar a artistes no socis, cosa que, mira, ens dones una bona idea per convidar, doncs, artistes d'altres, potser de l'entorn de Rubí. No sé, estic pensant en Terrassa, en col·lectius, doncs, artístics de la nostra rodalia, que a vegades no tenim en consideració, però això permetria, doncs, ampliar i enriquir aquesta mostra. Mira.
2: Queda obert.
0: Molt bé. I a nivell de comerços, ara repassem també la llista de comerços, però han de tenir alguna característica especial a banda de tenir un aparador, diguem, o només tenint un aparador en temps suficient?
1: Bé, bueno, el que intentem és conjugar una mica aquesta qüestió, que és la temàtica o l'activitat pròpia del comerç, però sobretot la seva disposició dels aparadors. És a dir, nosaltres tampoc no volem en cap cas bloquejar la seva activitat comercial, i ens estan oferint un racó del que per ells és l'aparador pels seus productes. I agraïm però de lluny aquest espai, aquesta oportunitat, i normalment el que sí que busquem són aparadors que tinguin un petit racó que sigui susceptible de ser un petit racó artístic. Mm-hmm. Llavors això indica el tipus de prestatgeria, el mobiliari d'aparador, el tipus de vidrera que tenen, l'angle que forma amb el carrer, és a dir, hi ha unes petites qüestions tècniques que sí que tenim en consideració.
2: Fàcil, no és fàcil, clar. Perquè clar, cada comercial vol tenir el seu article, i si li treus molt espai, tampoc no els agrada massa.
0: Clar, el millor espai de l'aparador, que te'l donin, no? És difícil.
1: Sí, però realment podem estar ben contents, bueno, perquè som molt generosos, eh? Ens estan oferint espais que estan a tocar del carrer ben bé i representa una part de l'aparador molt important. En aquest sentit, estem molt agraïts.
0: Molt bé. Doncs si vols, fem un repàs d'aquests comerços que hi participen.
1: Sí. Ja,
0: digues.
1: Sí, perquè ens agradaria, el que diem, doncs, agrair-los la col·laboració, i començaríem doncs agraint a la pastisseria Sant Jordi, a Llera Moda, al Cado Coffee and Flowers, a Modes Eleva, a la llibreria Racó del Llibre, al Enric Escudé, a la botiga Entre Teles, a la farmàcia El Mercado, a Umami, a la llibreria L'Ombra, a Pepi Vega, a Digital 6, a Copimat, a Perfumeria Nàcar i a Marxal Spa Erika Vigara. Això és una mica la relació de comerços que participen aquest any.
0: Perfecte. N'hi ha algun, ara igual faig un atracament, n'hi ha algun que sigui nou, que s'hagi sumat aquest any, que no hi fos els altres anys, que et consti?
1: Doncs en principi repeteixen participació respecte a l'any passat. Mm-hmm. Sí.
0: Molt bé. Vol dir que va funcionar, que ells també van quedar ben contents de la participació.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, els oients, que a partir d'avui o d'ara mateix, com deia la Isabel, ja haurien d'estar tots pràcticament muntats, podreu veure en aquests comerços de la ciutat doncs aquestes mostres d'art, diríem, d'artistes rubinencs i socis de l'Associació Cultural de Sant Galderic, i fins al dia 30 de juny, per tant, fins al dia, l'endemà de Festa Major. Properes activitats de l'Associació de Sant Galderic. Ja, ara ja, amb les dates que estem, ja ens anem a la fira, o hi ha alguna cosa pel mig?
1: No, hi ha una cosa entremig. Sí, al setembre tenim la festa de Sant Roc. Llavors molt ja estem preparant, de fet, amb els tocs de Sant Roc, estem preparant els tallers infantils, que farem a la plaça del Doctor Guàrdia al matí. Són tallers, com dèiem la vegada anterior que vam estar aquí, són petites llavors creatives, són els nostres tallers adreçats a mainada, tallers gratuïts, que durant el matí farem les carpes que se situaran a la plaça del Doctor Guàrdia, i a la tarda tenim el seguici de Festa Major. Uh-huh. Això el 19 de setembre. I el 17 d'octubre, que ja us vindrem a explicar, la Fira de Sant Galderic.
0: Exacte. La Gran Fira de Sant Galderic és una de les dates clau del calendari de la ciutat. Molt bé. I Pep, tu, quins projectes tens tu en vista?
2: El dijous, el Bòdum, fa 48 anys.
0: Ostres.
2: Que tots fem anys, nosaltres també. I espero que d'aquí 2 anys, el 50 aniversari, fem una festa grossa.
0: I tant, s'ha de fer. Sí.
2: I bé, ara tenim l'exposició homenatge a Toni Grau, uh-huh, a l'antiga estació,
0: amb que també es pot veure per Festa
2: 23
0: Major.
2: Gats, uh-huh, i l'homenatge a l'Aula Cultural, que aprofiteu perquè és una oportunitat de veure obra del Toni Grau, que està a casa de particulars, i és una oportunitat per veure aquesta obra tan fantàstica.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Isabel Rey i Pep Borràs, per venir fins a l'espai de Ràdio
1: Rubí. Gràcies a vosaltres.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

La recomanació musical d'avui ens transporta al 21 de juny de 1976. Ahir va fer 50 anys que el cantant britànic Elton John va publicar una cançó al costat d'una altra cantant d'èxit dels anys 70, la Kiki Dee. A Elton John li va costar molt ser profeta a la seva terra. Amb aquesta cançó del 1976 va aconseguir el seu primer número 1, el seu primer èxit, gran èxit, que va arribar a les llistes al número 1 del Regne Unit, per ser per primer cop, però és que als Estats Units ja n'havia aconseguit 6 de cançons situades a les llistes del número 1 dels Estats Units. Els més joves potser recordareu la versió que va fer d'aquesta cançó, la va tornar a gravar el 1993 amb un altre artista d'èxit d'aquell moment, la cantant RuPaul. Us deixem, per tant, amb Elton John i Kiki Dee i aquest Don't Go Breaking My Heart.

0: Com cada dilluns, a aquesta hora, repassem les millors estrenes de la setmana a les sales de cinema i a les plataformes, amb els nostres col·laboradors habituals, en Jacint Fornols i el Víctor Pérez. Avui els tenim a tots dos en antena, però per videotrucada. Què tal? Com esteu, Jacint? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Víctor, què tal?
2: Bon dia, què tal?
0: Com estem? Et trobem a faltar, Víctor?
2: He arribat just a casa per fer la videotrucada.
0: Justet, bueno, molt bé. Doncs, si voleu, comencem avui amb el cinema, ja que la primera estrena de la qual vol parlar en Jacint és Dreams.
3: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
4: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
5: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
6: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
5: La próxima vez iremos juntos.
7: ¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
8: ¿Está en tu programa?
5: No.
7: ¿Dónde aprendiste a bailar?
6: En México.
7: Allí también mendigabas en la calle.
9: Nos conocemos, ¿verdad? El profesor de ballet.
10: Yo solo quiero que seas feliz. Pero hay límites, ¿sabes a qué me refiero?
7: Yo vine para estar contigo, pero no quiero esconderme todo el tiempo.
8: Nos vamos.
7: ¿Te avergüenza que te vean conmigo? No creo que te importe lo que me pase.
5: Voy a decirte algo. Luego decides.
0: Què tal, Jacint? Què t'ha semblat aquesta pel·lícula? Primer, explica'ns, si vols, una miqueta de què va.
1: Mira, és una de les pel·lícules destacades de la setmana. I la podem veure a tots els cinemes, no només en versió original, sinó perquè hi ha la Jessica Chastain, que ha interpretat aquesta pel·lícula i, a més, s'hi juga molt, perquè surt de les seves pel·lícules de confort, les clàssiques pel·lícules que pot fer com a estrella ja consolidada a Hollywood, i decideix fer una pel·lícula de Michel Franco, aquest director mexicà, que representa la nova fornada de directors que substitueixen o que venen a donar el relleu a directors com el Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o l'Alejandro González Iñárritu. El que caracteritza Michel Franco en el seu cine és que té una crítica social molt, molt forta i pronunciada. Jo diria que és un d'aquells directors a seguir. Té un cinema, jo diria, dels més interessants que actualment es poden veure el de l'escola mexicana, concretament, segur, d'això n'estic segur, i té una pel·lícula que el va confirmar com una nova veu en Nuevo Orden. Després vindria Sundown o Memory. És una història sobre una filàntropa nord-americana que interpreta la Jessica Chastain magníficament, que decideix apadrinar a un bailarí mexicà, però que en realitat és el seu amant, que té 23 anys. A partir d'aquí, ell, el ballarí, decideix que se'n va a Mèxic, travessa la frontera com a clandestí i es presenta a San Francisco. Això amb ella li crea una situació embarassosa, no li agrada, perquè, clar, una cosa és que ella el tingui com a amant i una altra cosa que se li presenti a la seva vida i interfereixi a la seva vida. I a partir d'aquí, Michel Franco explora a través d'aquesta relació de poder, perquè inclús la història de com a mans ve marcada pel poder dels diners que té la Jessica Chastain, és allò que diuen que els rics poden conquerir-ho tot, i a partir d'aquí Michel Franco ho extrapola i fa una crítica social molt, molt, jo diria, descarnada. És d'aquelles pel·lícules que quan surts del cine dius, uau, ha jugat molt bé les cartes amb el que volia explicar. Inclús les seqüències de sexe estan molt ben rodades. Jo diria que és d'aquelles pel·lícules que quan l'estàs veient, estàs a la butaca i veus claríssimament que juga a el que juga Michel Franco, denuncia una sèrie al poder, però ho denuncia d'una manera molt intel·ligent, a través de la relació d'una filàntropa amb, diguéssim, amb el seu protegit. Clar, el problema que té la filàntropa en aquesta pel·lícula és que el seu protegit té dignitat. I a partir d'aquí esclata el conflicte. Molt interessant, La pel·lícula, recomanable 100%. Cal dir que Isaac Hernández, que dona vida al personatge d'aquest ballarí, està magnífica.
0: Molt bé. He llegit en aquest tràiler que hem projectat per als que ens estiguin veient en vídeo, he llegit que posava que és ballarí, no? És a dir, és ballarí de debò, eh?
1: Sí, hi ha unes coreografies magnífiques, per cert, eh? O sigui, no us les perdeu, perquè són les coreografies de ball, però rodades, mentre estan ballant, per exemple, el Cigne Negre, i estan fent diferents, portant diferents obres, assaigs de diferents obres. Molt interessant la pel·lícula. És que jo, quan

0: Dragón, temporada 3.
1: Son tiempos convulsos.
2: Ya viene Rhaenyra. Aquí no estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
1: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Sé que has sido clemente. Pero el peso de la corona te aplastará. Nos traerán la muerte a todos.
1: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: Acabará cayendo. Y nosotros ascenderemos.
3: En la guerra, todos sufren.
0: Què tal, Víctor? Veig un Casa del Dragón molt, molt fosca, eh? Molt, molt fosca. No sé, com a fan de Joc de Trons que ets, què t'ha semblat aquesta tercera temporada? O què t'està semblant? Segon?
4: Tercera.
0: Ara. Perdona, que no t'hem sentit a l'inici, disculpa. Torna a començar. Sí.
4: Doncs més bèl·lica que mai, dic aquesta tercera temporada, que ja molta gent demanava això de la sèrie, una sèrie que ens presentava la història d'aquesta guerra civil Targaryen, que doncs, a l'obra del George R. R. Martin ens explica com aquesta casa real Targaryen doncs, va començar al principi del seu final, amb aquesta desaparició de la seva arma més poderosa, que són els dracs, que sempre ha dit el George Martin que era una metàfora per ell de les armes nuclears o de destrucció massiva. I ho veiem perfectament en aquest inici de tercera temporada. Un primer episodi que ha sortit avui a la matinada, de més d'una hora, episodi d'aquests tensos ja, de Joc de Trons de tota la vida. I sí que és veritat que és un primer episodi atípic, perquè mai havíem vist ni a Joc de Trons, ni a aquest any el Caballero de los Siete Reinos, que són sèries molt distintes també, amb aquesta de la Casa del Dragón. Mai havíem vist un primer episodi on veiem una batalla, ja, només començar la temporada. Sí que és veritat que tot això també es deu a que la segona va acabar de forma estranya, degut a que van retallar dos episodis. Des d'HBO i Warner van decidir això. Un moviment bastant estrany, tenint en compte que la Casa del Dragón, doncs, juntament amb altres sèries com The Last of Us, són les més vistes a la plataforma. Però van decidir fer això i llavors per això aquesta temporada comença amb aquesta bomba de primer episodi on hi ha conseqüències molt fortes per a la sèrie i per, evidentment, la resta de la temporada. Després sí que és una batalla, per començar, molt diferent del que hem vist a Joc de Trons, que sempre és una sèrie que s'ha dit que era más de lo mismo. Jo penso que a nivell polític potser sí que és veritat, però a nivell de història no té res a veure una història com Joc de Trons amb multitud de personatges que la Casa del Dragón, que no deixa ser un drama familiar de 5-6 personatges i poc més a nivell de protagonistes. Després, la batalla és diferent perquè és una batalla naval. Mai havíem vist això a Joc de Trons. Havíem vist una batalla que començava amb vaixells, però bueno, no s'assemblava res a aquesta. I, evidentment, molta gent també demanava, com sempre en aquesta sèrie, que hi havia d'haver-hi molts dracs i molta acció. Jo sempre estic més a favor de la Joc de Trons més política, més diàleg i no tanta acció. Però sí que és veritat que en aquesta sèrie, quan has d'explicar aquest conflicte civil, doncs has d'ensenyar a vegades batalles com aquesta i són necessàries per avançar la història. I jo crec que és una manera molt encertada, tot i que hagués sigut millor com a final de la segona, que era com s'havia escrit originalment, però bueno, com a primer episodi d'una temporada, evidentment, impacta molt més que un episodi més normal.
0: Uh-huh. Per tant, no sé si se sap, però pel que expliques, pot ser que alguna escena d'aquest inici de temporada estigués rodat amb les, diguem, de les retallades de la segona.
4: Sí, en teoria sí, es va filmar. La batalla fa, és que estem parlant doncs, més de 2 anys. Des que es va filmar la segona temporada va ser un moviment, ja dic, molt estrany per part d'HBO perquè aquesta sèrie estava destinada a ser 4 temporades de 10 episodis i al final, menys la primera, que si va ser així les altres totes seran de 8. Pot semblar una tonteria, però 6 episodis menys al llarg de la sèrie es pot notar a nivell de guió i a nivell de ritme de la història, que pot ser que estigui molt més accelerat del que s'havia plantejat en un principi.

0: principi, que això va ser el gran problema que va tenir Joc de Trons al final, que van fer menys episodis, sí, duraven més els episodis, una hora i mitja, però es notava que a nivell de ritme no funcionava gaire això al final de la sèrie. Al final ja això no només passa a HBO, passa a totes les plataformes. Cada cop tenim sèries que duren menys episodis perquè sembla que si una sèrie té 10 o 12 la gent perd l'interès. I al final la història es veu perjudicada. Jo crec que no haurien de fer això, però bueno, veurem com surt. Aquesta tercera temporada arrenca de forma ja excel·lent, però després ja veurem si 8 episodis són suficients per explicar aquesta història, que com a fan del llibre jo crec que és una història molt, molt complicada d'adaptar i que de moment, traient al final de la segona que va passar això fora de càmeres, jo crec que ho estan adaptant bastant bé.
1: Molt bé. Recordo que en vam parlar en l'especial que vam fer per Sant Jordi, allà a la plaça Doctor Guardiet amb tu, Víctor, i si no m'equivoco i no recordo malament, tu eres més fan del Siete Reinos, diríem, com a spin-off, t'agradava més el Siete Reinos que no la Casa del Dragón, eh? No sé si amb aquesta línia, aquest capítol et reconcilies una mica.
0: No, o sigui, jo la Casa del Dragón, o sigui, traient al final de la segona, que em vaig quedar una mica com tothom, així com dient... vaya final més estrany, però bueno, evidentment perquè he explicat, però a mi em sembla una molt bona adaptació a la Casa del Dragón, encara que estem parlant d'una adaptació, com deia, ho vaig dir a Sant Jordi, és un llibre pues, que no és una novel·la com a tal, és com una enciclopèdia i llavors, pues, a veure, és un treball més complicat, no?, de guió, i sí que és veritat que Caballero de Siete Reinos es presta moltíssim a ser una adaptació que sortia excel·lent, o sigui, és pràcticament paraula per paraula, és un conte de 90 pàgines, llavors pues, la facilitat és diferent, no per treure-li mèrit al Caballero de Siete Reinos, perquè de fet o sigui, ha reconciliat amb molts fans després del final de Joc de Trons aquesta sèrie superpetitona, però que té aquest tema de l'honor que sempre estava com a, sobretot al principi de Joc de Trons amb Ned Stark, pues, ho recuperava el Caballero de Siete Reinos, i jo crec que això va funcionar moltíssim al final, i potser la gent estava més farta de tanta espectacularitat i tants dracs i volia més una història més pues, com la Joc de Trons anyeja, podríem dir, com la primera temporada.
1: Molt bé. Doncs vinga, deixem la Casa del Dragón aquesta tercera temporada i passem a la segona pel·lícula del Jacint Fornols, que és, com dèiem, una pel·lícula feta perquè en parlem i perquè els nens que ja deixen d'anar a l'escola van acabar divendres l'escola, doncs hi puguin anar al cinema amb els pares o amb els avis o amb qui ells considerin, la cinquena part d'una pel·lícula d'animació que va trencar esquemes en el seu moment, que és Toy Story.
2: Un paquete para ti.
3: Gracias, gracias.
4: Hola, soy Lilipad. ¿Vamos a jugar?
5: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
6: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
7: Vale.
8: Quiero hablar contigo, aparato.
9: Por favor, llámame, Lily.
8: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
9: Te lo traduzco al inglés. Mira.
10: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
9: ¿Y ahora en español?
10: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle.
8: ¿Qué?
11: Yo me pido detrás de la cómoda.
12: ¡Woody!
13: ¡Jessie! ¡Hola!
8: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
13: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
11: ¡Es el fin!
8: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
13: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
12: Bonnie me está dejando por un aparato.
14: Hay un amigo en mí.
13: He venido lo antes posible.
15: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
13: Esto es un poncho, Forky.
8: ¡Oh! Alguien necesita un rotum marrón.
16: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
13: ¡Oye! ¡Vengo el son de paz!
16: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
9: ¿Que eres un anciano de juguete?
13: ¿Qué?
17: Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
9: Bonnie necesita ayuda de alguien que sea de su mismo siglo. ¡Hasta luego, juguetes!
14: Hay un amigo en mí.
16: Necesitaremos refuerzos.
1: Doncs, Jacint, la temàtica, vaja, s'explica per si sola i més actual que mai, eh? D'aquest Toy Story 5. Jacint, no sé si... Jacint, em sents?
18: A veure, hi ha el primer premis... Sí, sí, us sento.
1: Ah, perdó, d'acord.
18: Em sentiu?
1: Sí, endavant.
18: Sí. Que dic que hi ha una premissa amb aquesta pel·lícula. Jo sóc dels que pensa que, com en Quentin Tarantino, que va publicar aquella la tercera, li semblava un final perfecte, la tercera pel·lícula que varen fer de Toy Story, estic completament d'acord. Després es va fer la quarta i ara ens arriba la quinta. El que sí té aquesta pel·lícula és una premissa interessant. Continuarem tenint joguets tradicionals, com s'ha vingut els nens, han vingut a jugar, o les pantalles assumiran tot el que sigui el joc pels nens. És interessant aquest punt de partida, el que passa que ho deixa, ho apunta, però tampoc és que hi entri molt. El que sí es destaca és que és una d'aquelles històries que va néixer l'any 1995 de la mà de Joel Lasseter, que era l'alma mater de Pixar, que va ser apartat per assetjament sexual, o sigui, ara actualment no pinta res a Pixar, aquest home, però era el gran creador de que tenia Pixar. I s'ha notat molt des d'aquell va ser apartat de que la cosa a Pixar ha començat. I és simptomàtic, i es nota amb aquesta pel·lícula, amb la quinta, que ja no té la màgia que tenien les anteriors, sobretot les tres primeres, que penso que són excel·lents pel·lícules d'animació, grans pel·lícules d'animació. I aquesta pel·lícula, sí, els personatges magnífics. A més, veure en versió original, veureu que, per exemple, en Woody és la veu de Tom Hanks, en Buzz Lightyear és el Tom Allen, la Joan Cusack és la Jessie, i és interessant veure la pel·lícula, però no arriba a tenir la gràcia que tenia. El que sí és que hi ha hagut un desplegament molt bèstia de màrqueting amb aquesta pel·lícula, perquè, per exemple, als cinemes s'han habilitat unes taules i unes cadires petitetes perquè els nens puguin colorejar en ceres els personatges com el Woody, la Jessie i tots aquests personatges que surten a la pel·lícula. I es nota, perquè com vas al cine i si tu vas a veure-la en una multisala, perfectament que hi ha un ambient en què els nens, hi ha molts de nens precisament que van a veure aquesta pel·lícula, però el molt curiós és que els porten pares, que potser en el seu moment varen ser nens i varen veure, perquè això estem parlant de l'any 95, varen veure les primeres pel·lícules. O sigui que és com una cadena d'atracció en què va portant diferents generacions a veure les pel·lícules dels pares amb els fills, que també quan eren més joves, més petits, varen començar a gaudir d'aquestes pel·lícules. Però sí que es pot dir que s'està estirant el xiclet. La part positiva és que planteja una cosa molt interessant. Serviran d'alguna cosa les joguines tradicionals pels nens en el futur? Mm-hmm. La seva imaginació es veurà completament lastrada pel fet de que tots siguin pantalles i pantalles i pantalles? Jo vaig quedar sorprès una vegada que estava en un restaurant i veig que hi havia un nen dels 3-4 anys que només feia portar-se malament. Va, i li donen una tablet a davant, el nen va callar automàticament i va començar a jugar amb la tablet.
1: En diuen
18: aquesta és una de les...
1: Exacte, en diuen el mòbil xumet. Diuen el mòbil xumet,
18: exacte,
1: això.
18: Exacte, doncs és això.
1: És això.
18: I planteja això, la pel·lícula. És molt interessant aquest apartat. També cal dir que ara ja en Woody i el Buzz Lightyear ja tenen personatges que ja no són els protagonistes, i ja es va veure la quarta pel·lícula en què Woody desapareixia gairebé de la saga. I bé, és una d'aquelles estrenes que de ben segur estarà dalt de tot del box office, però li falta ànima, per mi. Ja no és el que havia estat.
1: Molt bé. Doncs segur que hi haurà moltíssims pares que recorden quan eren petits el veure Toy Story per primer cop, que l'impacte que va suposar a mi em va enganxar ja adolescent, però vaja, és una altra història.
18: Va impactar tothom.
1: No, era un altre tipus de pel·lícula d'animació, sens dubte, i ara, doncs, si tens nens petits, doncs és perfecte. Aquest cap de setmana, aquesta setmana ja no hi ha escola, per tant, alguna tarda és perfecta per aprofitar i anar al cinema. Va, passem a l'última sèrie del que avui em vol parlar en Víctor, que és la cinquena temporada de The Bear.
7: Chef, ¿estás bien? Tú coge aire. Escucha a la sartén. ¿Oyes la música?
15: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
19: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
20: Richard, voy a vender el edificio.
21: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
22: Nos vamos a quedar sin comida.
23: O al final todo acaba bien.
24: ¡No, para! ¡No, absorbe!
21: ¿O no?
25: Nos superan en número y armamento. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros sin nada que perder.
21: ¿Listos?
25: Cada segundo cuenta, baby.
0: Siguiente plato, marchando.
2: Pasé tanto tiempo huyendo de este sitio. Y resulta que es el mejor lugar para mí.
3: Lo has hecho tú.
2: Lo hemos hecho todos.
4: Dependemos los unos de los otros cada noche.
5: Os miro a todos y os quiero mucho.
1: Què tal, Víctor? Que em sembla que és l'última, no? O sigui, de fet, ja amb el tràiler ja s'intueix, no?, que serà l'última temporada, però és així, eh? Ja, diguem, amb aquesta tanquen.
6: Sí, és l'última entrega ja de The Bear, que s'estrena aquest divendres a Disney. Jo, aprofitant, dic, el dilluns que ve, com no hi ha programa, he de parlar d'això, si no, se'n va The Bear. Doncs arriba a Disney Plus per segon cop, que tota la sèrie sempre havia sortit com 3 mesos més de retras respecte als Estats Units. Ara sí que la tenim ja al dia aquí, a Disney Plus. I és una sèrie que ja he parlat moltes vegades, però em venia de gust com fer un repàs general que ha sigut aquesta sèrie, perquè després d'acabar fa 3 anys Succession, per mi The Bear i juntament amb Separación són les dues grans sèries de l'actualitat, i crec que és una sèrie que ha connectat moltíssim, perquè és una sèrie, podríem dir, de televisió premium, podríem dir, de televisió de qualitat, però que ha calat molt dins la gent. Jo conec, o sigui, moltíssima gent que habitualment, doncs, no veu gaire sèries, però ha vist aquesta de Bear, i això té molt mèrit. Crec que és una sèrie més sèrie, no és tan cinematogràfica, encara que, ja dic, que és una sèrie molt ben escrita i molt ben rodada, i que ens planteja una història, doncs, bastant dura, no? Ja, o sigui, ja ho he parlat diverses vegades, no? Aquesta història del Carmi Versato, de l'actor Jeremy Allen White, que ens planteja aquesta història del Carmi, d'aquest xef que baixa als inferns, no? A una cuina que no està ni molt menys a la seva alçada, en teoria, no? Del que veiem al principi de la sèrie, i que ens explica com, al final, l'excel·lència o aquest geni de la cuina, en aquest cas, en aquest aspecte, no? Aquest àmbit del menjar, doncs, és una forma també d'autodestrucció, no? Com ens explica des del principi de la sèrie, i com a vegades un pot ser molt bo en una cosa i no fer-li bé a la seva salut mental, que crec que això és un tema molt interessant que planteja The Bear i que es va resoldre d'alguna manera també a la quarta temporada. Sí que és veritat que aquesta cinquena sempre hi ha el dubte, no?, d'una temporada final, a veure com resolen una sèrie que per mi no hi ha hagut cap temporada que baixi el nivell, i ens ha de respondre per mi la gran pregunta que té la sèrie, si el protagonista pot ser d'alguna manera feliç o deixar enrere un trauma familiar que es ve arrastrant des de també al principi de la sèrie. Recordem episodis mítics com l'episodi del sopar de Nadal, on entenien el perquè dels personatges, com es comporten els protagonistes, només en una hora enteníem tot. I sí, vull dir, això és una màgia que només poques sèries poden fer, i The Bear és una d'elles. També una sèrie que ens explicava una mica això que sempre s'ha dit a vegades de la família escollida, podríem dir, no? Tant amics com el treball. Hi ha gent que al treball no fa amics. Bueno, The Bear sí que es fan tots amics i acaben sent aquesta família escollida. També és una sèrie que a vegades hi ha gent que l'ha criticat dient que és com està a favor, és una sèrie capitalista, com que diu que si treballes i t'ho fas bé i tal, arribes als objectius. Jo crec que és una sèrie més, el que dic, sobre el trauma i sobre superar-se a si mateix i no caure en coses del passat. O sigui, vull dir, va més enllà, jo crec, la sèrie d'això. Però, bueno, cadascú pot veure a la seva manera. Jo veig una sèrie excel·lent i que a mi, personalment, em toca moltíssim la història de Carmi, el personatge principal. Em sembla molt realista i espero que acabi bé la seva història, encara que tampoc seria real si no ho acabés bé. O sigui, tampoc em casaria.
1: Amb el tràiler que hem vist, jo l'he vist poc el Jeremy Allen. No sé si és perquè té menys protagonisme o no. Bueno, entenc que no l'has vista, encara, però no ho sé. Almenys el tràiler l'he vist poques escenes, diguem, no com si fos el protagonista principal.
6: Sí, en teoria, clar, després de com va acabar la quarta, no faré spoiler, però bueno, tal com acaba la quarta, s'entén potser que surt una miqueta menys en aquesta temporada.
1: Jo no l'he vista, per igualment... tant, ja està bé.
6: Hauria de ser igualment, espero que tingui bastant metratge el personatge perquè s'ho mereix i hem de saber com acaba la seva història, però si és veritat que el personatge d'Ayo i de Viri, de la Sydney, sí, és veritat que potser és la més protagonista d'aquesta última temporada, però també perquè s'ho mereix a nivell narratiu i d'història, jo crec que li toca ser la número 1 de la sèrie.
1: Molt bé. Al Víctor li agrada molt aquesta sèrie, com heu comprovat, tant que em sembla que té un record d'aquest os, no? D'aquest The Bear, si no m'equivoco. El vols ensenyar? Ja, el vols ensenyar? L'has ensenyat alguna vegada, em sembla, però té tatuat a la mà a l'os de The Bear, perquè sapigueu que li agrada molt i estarà molt pendent d'aquesta cinquena temporada. Doncs moltíssimes gràcies, Jacint Fornols i Víctor Pérez, una setmana més. La setmana que ve, com ha dit el Víctor, us donem festa, que és festa major aquí a Rubí, i acabarem la temporada la primera setmana de juliol. Moltíssimes gràcies.
18: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Acomiadem ja el Rubí al dia d'aquest dilluns 22 de juny de 2026, el primer dia d'una setmana especial, amb la Revetlla de Sant Joan demà i la Festa Major de Rubí, que arranca aquest divendres. Avui hem fet el programa entre la Pamela Martínez, el Toni Bravo i un servidor, l'Albert Soler, i qui no ha canviat aquestes 4 hores de programa ha sigut el nostre supertècnic, en José Malagón. Ara us deixem amb el butlletí informatiu i després el programa El Brunch. I el Rubí al dia torna demà a les 8 del matí, que acabeu de passar un molt bon dia.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, després d'aquestes festes nadalenques, arriba Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns de 9 a 10 del vespre, aquí, a Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. I des de l'estudi número 2, Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. I avui començarem Musical Express amb la música que es porta Chris Rea. Això és la versió extingida de un dels seus clàssics. Això és The Road to Hell. Comencem ja Musical Express.

nascut un 4 de març del 1951 a la ciutat de Middlesbrough, al Regne Unit. Tot un clàssic de la seva discografia, The Road to Hell. Ell és Chris Rea. Segueix a sintonia 99.7 FM. Segueix sintonia Musical Express. Últim treball dels Police, Andy Summers, Steve and Copeland. Això es diu Wrapper Around Your Finger. És el Synchronicity.

Wrapper Around Your Finger, Tea in Sahara, Murder My Numbers, King of Pain o la gran conegudíssima Every Breath You Take són peces que pertanyeixen a aquest últim treball dels Police anomenat Synchronicity. Ell és John Cougar Mellencamp. Això es diu Small Town.

0: nascut un 7 d'octubre de l'any 1951 a la ciutat de Seymour, a l'estat d'Indiana, un dels grans de la música nord-americana, John Cougar Mellencamp. Això era Small Town.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: I ara ens anem cap a Austràlia, on arriben Flash and the Pen. Això és Waiting for a Train.

Tessa Pittsburgh. Ens arriba Ghost Hound, la CPS Farfly. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si veus demanant-se alguna cançó o fent-se una suggerència. musicalexpressruby@gmail.com musicalexpressruby@gmail.com. Ells són la Barclay, James Harvest, un grup de rock progressiu que van començar l'any 1966 des de la ciutat d'Oldham, des del Regne Unit. Des d'aquest treball impressionant que es diu Age of the Universe, això és Rock and Roll Lady.

0: Ets de rock? Country? O de soul? Darling, you. A Musical Express trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Una hora amb els millors èxits de tots els temps, punxats per Francesc Vila.
1: Hola, sóc en Francesc Vila i us espero cada dilluns a les 9 de la nit aquí, a la Municipal, a Ràdio Rubí.
0: Musical Express, perquè ens encanta la música.

aquesta peça que es diu You Love Me, You Love Me. Temps a country, a Musical Express, com sempre, els dilluns a 9 o 10 del vespre. La millor country music. Un dels grans, George Strait. Això és Write This Down.

dir que és un dels grans i potser es quedem curts. Ell és George Strait. Write this down. Segueix a Sintonia Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express i on sempre tens capiguda la música country. Ell és el rei del country independent. Nostre convidat, que ens encanta, Cody Jinks. Això és un tribut a Lefty Frizzell. La peça és Saginaw, Michigan.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Des de l'estat de Texas ens arriba, com sempre, el nostre gran convidat, Charlie Crocker. Des del seu últim treball, Ten Cowboy, I Don't Losing Yet. Musicals Express Rubí @gmail.com. Musical Express Rubí @gmail.com. És el nostre correu de contacte per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. I atenció a aquesta artista que ara mateix interpretarà aquesta peça que es diu Sleepies in Chirstuk. Ella és la gran Tess Lea Taut i escolta realment quina veu que té i com canta. Això és un àngel anomenat Tess Lea Taut.

En recorda d'aquest nom, Tess Lietaut. Segueixes, com no, sintonia Musical Express. Recordem ara el que va ser aquest cantant que es va deixar un 9 de març de l'any 2005. La seva passió era el country i el rodeo. Estem parlant de Chris LeDoux. Això és Slow Down.

Només en 2 minuts i 50 segons pots donar-te compte de la brutal veu que tenia Chris the Dux, nascut a la ciutat de Biloxi, a l'estat de Mississippi. L'hem recordat amb aquesta peça, Slow Down. Proper convidat es diu Rico Snail. La peça I Call a Gypsy Woman.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

des de la ciutat de Maple. Des de l'estat de Texas ens arriba Bar Crown. La seva peça, Better Day. Ens acostem ja al final del programa. I ho farem amb música de Zach Bryan. Amb la seva peça, Open the Gate. Ja em despedeixo de tots vosaltres. Ja serà fins al proper dilluns, que ens tornem a retrobar aquí, a les zones de Ràdio Rubí, amb la millor country music i amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Salutacions ben cordials de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí i els Pets. Ens estàvem situats en l'anterior capítol a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs, les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs, com dèiem, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components dels Pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran, els Pets.

Doncs sí, els pets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau, el tema Gran des del treball Sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels pets.

sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals. Doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el que es queda a la casa doncs va veient el que ha deixat aquella parella que ja no hi és i aquí segueix estimant. Així doncs, molt interessant. No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després de l'any 2001, quan després d'una gira en la qual doncs van celebrar els seus 15 anys i en els quals doncs es va trobar evidentment a faltar a Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball poc després va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins a aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau durant la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament feliç.

0: Un nou estil pels Pets. Ja hi havia algunes cançons en aquesta línia al treball anterior Sol, però en aquest Respira, doncs potser encara es respira, valgui la redundància, un ambient molt més pop, menys rock, i més podríem dir amb una sonoritat que ens podria recordar els Beatles dels Rubber Soul, per exemple. Un treball doncs amb cançons això, més reflexives, més madures, més pop, com aquesta que es deia Dissabte. O aquesta altra que ja sona des d'aquest Respira, Noia de vidre. Potser una picada d'ullet a la noia de porcellana de Riba.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un món, dues classes de persones, un altre dels temes del treball Respira dels Pets, publicat l'any 2001. Com us dèiem abans, el primer amb la producció de Brad Jones. I saltem al següent treball que va produir el nord-americà Brad Jones. Va ser tot un èxit aquest treball. Us destaquem avui tres temes d'aquest agost, publicat l'any 2004. Un disc que ens porta, precisament, com a temes destacats, aquest que li dona títol. Agost, amb els Pets, els de Constantí avui al Rock and Classics.

0: rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim buscant temes interessants dins la discografia dels Pets, que evidentment n'hi ha moltíssims. Si avui, per exemple, vull destacar aquest tema que a mi em va tocar el cor. Una bona melodia, una bonica nova petita història dins d'aquest agost. Per què no vens?

0: Temes interessants dels Pets, com aquest últim tema que avui he volgut destacar d'aquest treball anomenat Agost, publicat l'any 2004. La cançó es deia Feliç. Veiem temes recurrents, relacionats amb exparelles, amb l'amor i amb aquesta sonoritat doncs, tan britànica que va fer possible la producció d'un artista, en aquest cas nord-americà, el productor Brad Jones. Estem al Rock and Classics revisant la discografia dels Pets i ara anem a un altre disc. Saltem a l'any 2007.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Un disc que comença molt bé, a mi ja no em va agradar tant la resta del disc, però bé, en qualsevol cas, així d'haver sonaven l'any 2007 els Pets, des del seu treball Com anar al cel i tornar. I aquest el tema La mà que no et toca.

0: Revisant la discografia dels Pets, tercer capítol consecutiu aquí al Rock and Classics. Estàvem a l'any 2007 escoltant aquesta cançó que es diu L'amant que no toca, des del seu treball Com anar al cel i tornar. Arribem a l'any 2008, aquell any coincidint amb el desè aniversari del treball Bon dia, el disc més conegut dels Pets. Es va publicar una versió especial desè aniversari d'aquest treball en el qual hi apareix, per exemple, la demo d'Una estona de cel, enregistrada amb una cinta de cassets.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues, amics, en recta final del Rock en Clàssics d'avui, acomiadem ja els pets, encara amb algunes cançons més. Seguim actius a les xarxes socials, on podeu veure les últimes publicacions relacionades amb els programes que anem fent. I també, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears. I el nostre podcast està disponible a les principals plataformes de podcast. Marxem amb més pets, ara amb el disc Fràgil publicat l'any 2010 i Sense glaçons amb els pets. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura de Espinelves que, en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs, també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc hi ha afectacions als primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, lentitud habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una altra vegada avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que, novament, apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Lella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera, on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a l'AP7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
8: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
8: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
8: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes borilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar estaclar els petards. A les típiques fonts i bateries, cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
12: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
13: No poden faltar mai de la vida, si són, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la bateria, cada això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és de les coses més boniques que hi ha, les bateries.
12: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
13: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
12: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3% fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice, España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
16: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit tres presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
8: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
17: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
8: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Boté, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
19: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria, i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pascual, analitza els errors comesos.
20: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12.
2: les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc, i rebot i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Ponsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume del Canà Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels Coll Viduers, els Calafoc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilardell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries i

0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 4 minuts i mig de 7:45. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una 50ena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Alella.
0: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
3: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
5: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
3: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la

0: Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
1: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
4: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
1: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
0: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bon dia.
0: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
5: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no? Perquè tanta calor aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és la... El subministre no hi ha hagut cap problema perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
0: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'n, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
5: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia, suposo que passa, molta gent ens diu, ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no. Cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això. Els petards cada vegada es tiren menys, no, és que estem fent les coses ben fetes.
0: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
5: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria. Però també ja dic que el tema de la calor, som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades. Vull dir, que no es faci mal ningú.
0: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
5: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no s'ha erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús de que puguis agafar les coses de l'estanteria. Al final, tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant a la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït el gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar... La directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un llit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu. Molt bé. I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
0: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
5: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
5: Moltes gràcies. A la revetlla.
0: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
6: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario y además tienen que ser actividades para su propio público.
0: Dos minuts per sobre de 3:15, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
7: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
8: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta. El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès, i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagant.
9: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
10: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi, sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
9: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pons Arnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del 15. Casanàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la sisa joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
11: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
9: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
0: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
12: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi, l'entrenador que més m'ha influït, el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys, i és el meu referent.
0: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una cinquantena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
13: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn.

per renovar el seu planejament urbanístic amb l'aprovació inicial del nou POUM. El govern defensa un model de creixement dins la ciutat amb 7.000 habitatges nous i una aposta històrica per l'habitatge protegit, mentre l'oposició alerta del risc d'especulació i qüestiona el model urbanístic plantejat. Comiat institucional i emotiu a Víctor García Correas en el seu últim ple com a regidor de Rubí. Tots els grups municipals li han reconegut la trajectòria abans d'incorporar-se a la Generalitat en una sessió marcada pels agraïments i les crides al diàleg. En esports, els campus esportius es converteixen en els protagonistes de l'estiu.

0: Materi, com sempre, primer volem conèixer la previsió meteorològica i la situació a hores d'ara de les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la novament aquest dimarts i també el preludi de la revetlla que vindrà amb una situació completíssimament estiuenca, molta xafogor arran de mar, temperatures que aquesta tarda tornaran a festejar amb els 40 graus a les comarques de Ponent i les fondalades de la Catalunya central i de núvols importants pocs, alguns al matí cap a la Costa Brava, núvols o boires, i tarda d'algunes tempestes al nord de Lleida, però d'una forma local, no pas gaire quantitat d'aigua i sí ràfegues de vent destacables. La nit de la revetlla serà molt xafogosa i amb alguns núvols enganxats a mar, poca cosa. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. Pendents d'aquesta operació i sortida en què durant el dia d'avui doncs 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona aproximadament. Per altra banda, també tenim dues incidències. Un accident a la C25 a Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació. També una avaria a la A27 a Constantí, doncs deixa un carril tallat també en aquest cas, però en direcció Valls, en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals encara, tot i que amb menys intensitat que de normal, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la C33. De retruc, hi ha afectacions també a les dues rondes, sobretot a la ronda litoral, amb retencions en direcció Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions per la C58, amb molta intensitat, sobretot al punt d'entre Sant Quirze i Barberà, i també en direcció sud tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i en sentit nord al punt de Sardà. Danyola. Pel que fa a la C16, en tot el tram de Rubí, però també als túnels de Vallvidrera, hores d'ara circula amb fluïdesa. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia!

0: PSC i En Comú Podem, gràcies al suport de Veïns per Rubí, ha aprovat ahir al vespre de manera inicial la proposta del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, més conegut com a POUM, la norma que es vol que substitueixi el planejament vigent dels anys 80. El portaveu socialista i regidor d'Urbanisme, Rafael Hueto, destaca que el pla aposta pel creixement dins de la trama urbana en lloc de l'expansió sobre espais naturals. Proposa un potencial de 7.000 nous habitatges, dels quals el 61% seran de protecció pública, 3.267 unitats, una xifra que qualifica com la política d'habitatge més valenta i potent feta mai a l'Ajuntament.
1: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POUM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat, una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el POUM que estem tramitant, un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
0: Els seus socis de govern, En Comú Podem, han destacat l'aposta per l'habitatge protegit. Escoltam Andrés Medrano, d'En Comú Podem.
2: La reserva d'habitatge protegit que incorpora aquest POUM és una decisió clarament política. Prioritza el dret a l'habitatge. S'ha cercat anar al límit màxim, en tots els casos, sense comprometre la viabilitat econòmica dels sectors, però acotant els beneficis dels promotors privats. Qui vulgui sol lliure i mercat lliure, pur i dur, caldrà que es busqui una altra ciutat.
0: El govern en minoria necessitava dos vots de l'oposició per aprovar el POUM i els ha trobat en el grup de veïns. El portaveu Toni García explica que l'aposta per construir nou habitatge protegit és l'única solució viable per resoldre la crisi d'accés a l'habitatge, ja que ha d'estar amb les opcions a la mà de l'Ajuntament que no estan funcionant.
3: Si volem intentar arribar a aquest objectiu de solidaritat urbana, no ho podrem fer, malauradament, amb la compra d'habitatge per tanteig i retracte, que s'han comprat 10 habitatges en 10 anys aproximadament a Rubí, ni amb la col·laboració amb cooperatives, no s'ha fet cap habitatge en 10 anys, tampoc en promoció pública directa, s'han fet 6 habitatges municipals en 10 anys, tampoc amb la rehabilitació d'habitatge existent o amb la masoveria urbana. No surten els números. Per això hem de potenciar al màxim l'habitatge protegit, accessible a la gran majoria de la població.
0: Fa dos anys es va aprovar l'avanç del POUM, el document que traçava les línies mestres de la norma que ara es concreten fitxa a fitxa en aquest document. Tret de veïns, tots els grups han canviat el seu vot, un fet que des del govern s'ha titllat d'electoralisme. La UP es va abstenir aleshores i ahir va votar que no. La portaveu Marina Dolcet dubta que el creixement proposat sigui moderat, com assegura que es pot fer vendre i que la gran aposta per l'habitatge protegit té escletxes que poden afavorir l'especulació immobiliària.
4: Però aquest titular és una miqueta trampós. Dels habitatges de protecció oficial que preveu, només la meitat seran de lloguer. Hi ha una gran part que és de compra-venta i podran accedir rendes fins a 48.000 euros anuals, que no són rendes que tingui bàsicament les classes populars o treballadores de Rubí, sinó que estan molt per sobre de la mitja de sous de Rubí. Amb aquests preus, difícilment parlem d'habitatge assequible i, de fet, el director del POM a una comissió de seguiment se li va escapar: esto no són pisos per a pobres, són protecció oficial. Per tant, difícilment respondran a la demanda dels sous que tenim a Rubí.
0: Els caps de l'oposició, Esquerra Republicana, han passat del sí de l'avanç al no al document definitiu. La portaveu, Montse Soler, creu que la construcció de més habitatge protegit és la solució fàcil, però que no ve acompanyada de mesures més innovadores i valentes.
5: Aquest POUM sembla partir d'una idea molt clara, que la principal resposta als reptes d'habitatge de Rubí és resoldran augmentant la densitat i construint més pisos, en molts casos amb edificacions de gran alçada. Nosaltres creiem que el debat és molt més complex, perquè el problema de l'habitatge no se solucionarà només construint més i més pisos. Si fos així, ja estaria resolt.
0: El PP també ha fet el mateix canvi de vot. Juan José Giner assegura que el POM castiga els inversors immobiliaris privats.
6: Consideramos que la vivienda de protección oficial, VPO, debe ser promovida de forma planificada y liderada por la administración pública y no trasladar su implantación para corregir el déficit estructural de vivienda en Rubí sobre el propietario privado. A eso se le denomina intervención a la propiedad privada.
0: I Vox, que es va abstenir a l'abans per la complexitat del document, ha decidit votar no perquè han tingut el document del POM amb poc marge per estudiar-lo i dubten de les mesures més intervencionistes en habitatge o mobilitat. Nere Andrés és la portaveu.
7: Este es su proyecto, no han sabido, no han querido que la aprobación inicial se vote pues con el apoyo de una amplia mayoría. Pero hay muchos temas que nos despiertan dudas, que salvo que se pase este punto a julio y podamos trabajarlo como se debe, pues se tendrá un no. No sé si un no en caliente, pero lamentablemente va a ser un no.
0: Després d'aquesta aprovació inicial, el POUM estarà en exposició pública fins al novembre, molt més enllà dels 45 dies que marca la llei. Serà el moment per fer-hi al·legacions i demanar els informes sectorials corresponents a les administracions competents. Amb tot això, es modificarà la proposta i si els canvis són substancials, s'haurà de tornar a votar un test reforç. El vistiplau final, però, l'haurà de donar la Comissió Territorial d'Urbanisme i, per tant, es tracta d'un procediment que avui, certament, és un pas molt important, però que va per llarg. I seguim amb el ple d'ahir perquè el socialista Víctor García Correas ja no és regidor de l'Ajuntament de Rubí. La seva renúncia s'ha fet efectiva aquest dilluns durant el ple municipal del mes de juny. Fins ara, García Correas ocupava el càrrec de primer tinent d'alcaldia i era responsable de les àrees d'educació, ocupació i empresa, recursos humans i atenció a la ciutadania. A partir d'ara, assumirà el càrrec de coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa de la Generalitat de Catalunya. Durant el ple, els portaveus de tots els grups municipals li van dedicar paraules d'agraïment i li van desitjar sort en aquesta nova etapa professional. Visiblement emocionat, Víctor García va pronunciar un breu discurs en el qual va recordar la seva arribada a Rubí amb la família i l'acollida que hi van rebre. També va repassar la seva trajectòria professional en centres educatius de la ciutat, com els instituts La Serreta, Foix i Estatut, del qual va ser director. L'exregidor va destacar especialment la seva entrada en política l'any 2019, una experiència que, segons va dir, li havia canviat la vida. També va tenir paraules de reconeixement per als treballadors municipals, a qui va definir com el motor i cor de l'Ajuntament. Finalment, va fer una crida als representants polítics perquè mantinguin el diàleg i la capacitat d'entesa.
8: Us desitjo el millor en l'àmbit personal i el professional. Considereu-me que en l'àmbit polític aquest desig l'enfoqui completament en el meu partit. Recordant-vos que les forces d'esquerra i en general les forces democràtiques tenim ja un repte majúscul en les successives eleccions que han de venir. Parleu entre vosaltres, perquè el veritable enemic ja està picant a la porta i cada cop de picaporta sona més fort i se ve.
0: El discurs va acabar amb una abraçada de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, en un comiat marcat per l'emoció. A la sala hi eren presents directors i directores dels centres educatius de la ciutat, així com representants de l'Escola de Música i personal de l'Ajuntament.

0: esports, comencem amb el repàs dels campus d'estiu amb el bàsquet. Toni Bravo.
1: El FEB Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, siguin equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda, de 4:30 a 6:30, a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha uns 15 inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I pel que fa al futbol, el FEB Can Mir organitza un campus d'estiu amb activitats de tecnificació de futbol, multisport, joc d'aigua també. El campus començarà l'1 de juliol, s'allargarà fins al dia 17, amb sessions de dilluns a divendres de 9 a 1. Cada matí es combinarà tecnificació fins a 11:15, pausa per esmorzar, jocs d'aigua fins al migdia. També hi ha una sortida sorpresa. Totes les activitats es faran sota la nova coberta del camp. Els preus són de 60 euros per setmana o 150 per a tot el campus amb equipació inclosa. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí. El masculí es va fer, recordem, amb la tercera plaça de Tercera Nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya. El femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça a Segona Nacional.

El futur urbanístic de Rubí comença una nova fase després que el ple hagi donat llum verda inicial al nou POUM. El document planteja més de 7.000 habitatges, una àmplia reserva de protecció oficial i obre ara un període d'exposició pública en la qual a ciutadania i administracions podran presentar-hi al·legacions. El ple municipal va rebutjar ahir la moció de vots contra la regularització extraordinària d'immigrants i va aprovar per unanimitat mesures per adaptar les escoles al canvi climàtic. També va quedar descartada la proposta sobre la situació de la brigada municipal. Els punts de venda de petards encara en les últimes hores abans de Sant Joan en l'esperança de concentrar les compres d'última hora. Entre les tendències d'enguany creixen els productes amb menys renou i més efectes visuals mentre es torna a insistir en la importància de celebrar la Revetlla amb prudència. En esports, repassam els campus esportius de la ciutat i la temporada de l'Esportiu Rubí de futbol sala.

0: L'Ajuntament de Rubí ha aprovat inicialment aquest dilluns el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, el document que ha de substituir el planejament vigent des de fa gairebé 40 anys. El govern del PSC i en Comú Podem ha tirat endavant la proposta gràcies al suport de veïns per Rubí. El nou planejament preveu la construcció de 7.000 habitatges nous en 51 sectors de la ciutat. D'aquests, més de 3.200 serien de protecció oficial. El govern defensa que el creixement es farà dins la trama urbana sense ocupar nous espais naturals i qualifica l'aposta per l'habitatge protegit com la més ambiciosa que ha fet mai la ciutat.
1: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POUM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat. Una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el punt que estem tramitant. Un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
0: Els dos vots de veïns per Rubí han estat decisius perquè el govern en minoria pogués aprovar el document. La formació considera que facilitar la construcció de nou habitatge protegit és la manera més realista que té ara mateix l'Ajuntament per contribuir a resoldre la crisi d'accés a la vivenda. Escoltam el seu portaveu, Toni García.
2: Si volem intentar arribar a aquest objectiu de solidaritat urbana, no ho podrem fer, malauradament, amb la compra d'habitatge per tanteig i retracte, que s'han comprat 10 habitatges en 10 anys aproximadament a Rubí, ni amb la col·laboració amb cooperatives, no s'ha fet cap habitatge en 10 anys, tampoc en promoció pública directa, s'han fet 6 habitatges municipals en 10 anys, tampoc amb la rehabilitació d'habitatge existent o amb la masoveria urbana. No surten els números. Per això hem de potenciar al màxim l'habitatge protegit, accessible a la gran majoria de la població.
0: La resta de grups municipals han votat en contra, canviant el seu sentit de vot respecte a l'avanç del POUM aprovat fa 2 anys. El govern atribueix aquest gir a la proximitat de les eleccions municipals. La UP qüestiona que el creixement previst sigui realment moderat i alerta que la construcció de 7.000 habitatges no servirà per reduir els preus. També adverteix que algunes de les mesures previstes podrien acabar afavorint l'especulació immobiliària. Escoltam la portaveu de la UP, Marina Dolcet.
3: Però aquest titular és una miqueta trampós. De l'habitatge de protecció oficial que preveu, només la meitat seran de lloguer. Hi ha una gran part que és de compra-venta i podran accedir rendes fins a 48.000 euros anuals, que no són rendes que tingui bàsicament les classes populars o treballadores de Rubí, sinó que estan molt per sobre de la mitja de sous de Rubí. Amb aquests preus, difícilment parlem d'habitatge assequible, i de fet el director del POM a una comissió de seguiment se li va escapar: esto no són pisos per a pobres, són protecció oficial. Per tant, difícilment respondran a la demanda dels sous que tenim a Rubí.
0: Després d'aquesta aprovació inicial, el document entrarà ara en fase d'exposició pública fins al mes de novembre, un termini molt superior als 45 dies mínims que estableix la llei. Durant aquest període es podran presentar al·legacions i es demanaran els informes sectorials necessaris abans que el POUM torni al ple per a la seva aprovació provisional.

0: I seguim amb el ple municipal perquè ahir va rebutjar la moció presentada per Vox contra el procés extraordinari de regularització d'immigrants impulsat pel govern espanyol. La formació es va quedar sola defensant el text. Tots els grups hi van votar en contra, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. Vox va assegurar que aquesta regularització respon a una estratègia política del govern central i va advertir que podria generar un efecte crida i major pressió sobre els serveis públics. La resta de formacions van rebutjar aquests arguments i van acusar Vox de mantenir un discurs racista. També van defensar la tasca dels professionals municipals que participen en aquest procés i van negar que els serveis públics de la ciutat estiguin col·lapsats. El Partit Popular va compartir algunes crítiques al procés de regularització, però es va desmarcar de conceptes utilitzats per Vox, com ara la reemigració o la prioritat nacional, motiu pel qual va optar per l'abstenció. D'altra banda, el ple va aprovar per unanimitat la moció presentada per En Comú Podem sobre la climatització i adaptació dels centres educatius al canvi climàtic. Tot i que alguns grups van qüestionar la iniciativa que provingui d'un partit que forma part del govern municipal, totes les formacions van coincidir en la necessitat de millorar el confort tèrmic de les escoles i dels seus patis. En canvi, no va prosperar la moció presentada per la UP i Comissions Obreres sobre la brigada municipal. El text alertava d'un possible procés d'externalització del servei i reclamava cobrir les vacants existents. El govern ho va negar i va assegurar que es crearan borses de treball per reforçar la plantilla i adaptar-la a les necessitats del municipi. I comiat emotiu aquest dilluns a la ple de Rubí per a Víctor García Correas. L'exprimer tinent d'alcaldia va rebre el reconeixement de tots els grups polítics en la seva última sessió com a regidor abans d'incorporar-se a la Generalitat de Catalunya. García Correas deixa l'Ajuntament després de 6 anys al govern municipal on va on ha estat responsable de les àrees d'educació, ocupació i empresa, recursos humans i atenció a la ciutat. A partir d'ara, exercirà com a coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa. Durant la seva intervenció, visiblement emocionat, va recordar la seva arribada a Rubí amb la família, la seva trajectòria als instituts La Serreta, JB Foix i Estatut, del qual va ser director, i també la seva entrada en política l'any 2019, una experiència que, segons va explicar, li ha canviat la vida. L'exregidor també va tenir paraules d'agraïment per al personal municipal, a qui va definir com el motor i el cor de l'Ajuntament i va fer una crida als representants polítics perquè mantinguin el diàleg i la capacitat d'entesa.
1: Us desitjo el millor en l'àmbit personal i el professional. Considereu-me que en l'àmbit polític aquest desig l'enfoqui completament en el meu partit. Recordant-vos que les forces d'esquerra i en general les forces democràtiques tenim ja un repte majúscul en les successives eleccions que han de venir. Parleu entre vosaltres, perquè el veritable enemic ja està picant a la porta i cada cop de picaporta sona més fort i se ve.
0: El seu comiat va concloure amb una abraçada de l'alcaldessa Ana Maria Martínez davant d'un saló de plens ple de companys de professió, representants dels centres educatius i treballadors municipals. Durant el debat, diversos portaveus també van condemnar els insults i desqualificacions que García ha rebut els darrers dies a les xarxes socials arran del seu nomenament. Tots els grups li van expressar suport i li van desitjar sort en la nova etapa professional. L'alcaldessa va destacar especialment el seu compromís, la seva lleialtat i la seva capacitat de treball. I a poques hores de la Rebelda de Sant Joan, els punts de venda de petards al municipi esperen concentrar bona part de l'activitat en les últimes hores de la jornada. És el cas de Gràfiques Ventura, que assegura que, de moment, la campanya segueix una evolució similar a la d'altres anys, tot i que el moviment encara ha estat moderat durant el cap de setmana. Una de les tendències que sí que s'ha consolidat és el canvi en els hàbits de consum. Cada vegada hi ha més demanda de productes amb menys renou i més efectes visuals. Escolta'm, Núria Ventura, propietària de Gràfiques Ventura.
2: El canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards i cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
0: Segons Ventura, entre els articles més venuts continuen destacant les bombetes, especialment entre el públic infantil, així com les fonts de colors i les bateries que permeten fer espectacles visuals amb més comoditat. Des del punt de vista de la venda, també recorden la importància de celebrar la Revetlla en responsabilitat i insisteixen que els petards s'han d'encendre sempre a terra, mantenint distància de seguretat i evitant zones amb vegetació seca.

0: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i, precisament, pel bàsquet. Toni Bravo.
1: El CEP Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, sigui en equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda de 4 i mitja a 6 i mitja a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha una quinzena d'inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana, la llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I el 100 Patins organitza aquest juliol un casal d'estiu per a infants de 4 a 14 anys i un campus de tecnificació per a joves de 6 a 16. El casal combina patinatge, piscina, jocs d'aigua, amb horari de 9 a 2 o de 9 a 5 servei d'acollida. També el campus inclou entrenadors especialitzats, sessions tècniques i activitats com un dinar conjunt i una sortida al saltín. Els preus varien segons setmanes i horaris. Avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada de l'esportiu Rubí. El masculí, recordem, es va fer amb la tercera plaça de tercera nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya, i el femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça, segona nacional.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 14:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Al matí, com sempre, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà de Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la novament aquest dimarts i també el preludi de la revetlla que vindrà amb una situació completíssimament estiuenca, molta xafogor arran de mar, temperatures que aquesta tarda tornaran a festejar amb els 40 graus a les comarques de Ponent i les fondalades de la Catalunya central i de núvols importants pocs, alguns al matí cap a la Costa Brava, núvols o boires, i tarda d'algunes tempestes al nord de Lleida, però d'una forma local, no pas gaire quantitat d'aigua i sí ràfegues de vent destacables. La nit de la revetlla serà molt xafogosa i amb alguns núvols enganxats a mar, poca cosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Connectam amb el RAC i Ferran Aràndiga per saber com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, pendents durant el dia d'avui d'aquesta operació sortida en què 500.000 vehicles aproximadament sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest festiu de Sant Joan. Hem de recordar, però, que a hores d'ara, de moment, encara no ha començat aquesta operació sortida i tenim força fluïdesa d'arreu de la xarxa, però també als voltants i accessos de Barcelona. Tenim alguns punts amb retencions habituals, per exemple, el nus de la Trinitat, la per al punt de Barberà del Vallès, a la AP7, però tot en general amb menys intensitat que de normal. Hem de destacar dues incidències. Tenim un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat. També tenim una avaria, on també talla un carril a la A27 a Constantí, on en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bona revetlla.
2: Igualment, fins dijous.

fet un pas clau per renovar el seu planejament urbanístic en l'aprovació inicial del nou POUM. El govern defensa un model de creixement dins la ciutat amb 7.000 habitatges nous i una aposta històrica per l'habitatge protegit, mentre l'oposició alerta del risc d'especulació i qüestiona el model urbanístic plantejat.

Comiat institucional i emotiu a Víctor García Correas en el seu últim ple com a regidor de Rubí. Tots els grups municipals li han reconegut la trajectòria abans d'incorporar-se a la Generalitat en una sessió marcada pels agraïments i les crides al diàleg.

0: Pública municipal, més conegut com a POUM, la norma que es vol que substitueixi el planejament vigent dels anys 80. El portaveu socialista i regidor d'Urbanisme, Rafael Hueto, destaca que el pla aposta pel creixement dins de la trama urbana en lloc de l'expansió sobre espais naturals. Proposa un potencial de 7.000 nous habitatges, dels quals el 61% seran de protecció pública, 3.267 unitats, una xifra que qualifica com la política d'habitatge més valenta i potent feta mai a l'Ajuntament.
1: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POUM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat, una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el POUM que estem tramitant, un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
0: Els seus socis de govern, en Comú Podem, han destacat l'aposta per l'habitatge protegit. Escoltam Andrés Medrano, d'en Comú Podem.
2: La reserva d'habitatge protegit que incorpora aquest POUM és una decisió clarament política. Prioritza el dret a l'habitatge. S'ha cercat anar al límit màxim, en tots els casos, sense comprometre la viabilitat econòmica dels sectors, però acotant els beneficis dels promotors privats. Qui vulgui sol lliure i mercat lliure, pur i dur, caldrà que es busqui una altra ciutat.
0: El govern en minoria necessitava dos vots de l'oposició per aprovar el POUM i els ha trobat en el grup de veïns. El portaveu Toni García explica que l'aposta per construir nou habitatge protegit és l'única solució viable per resoldre la crisi d'accés a l'habitatge, ja que ha d'estar amb les opcions a la mà de l'Ajuntament que no estan funcionant.
3: Si volem intentar arribar a aquest objectiu de solidaritat urbana, no ho podrem fer, malauradament, amb la compra d'habitatge per tanteig i retracte, que s'han comprat 10 habitatges en 10 anys aproximadament a Rubí, ni amb la col·laboració amb cooperatives, no s'ha fet cap habitatge en 10 anys, tampoc en promoció pública directa, s'han fet 6 habitatges municipals en 10 anys, tampoc amb la rehabilitació d'habitatge existent o amb la masoveria urbana. No surten els números. Per això hem de potenciar al màxim l'habitatge protegit, accessible a la gran majoria de la població.
0: Fa dos anys es va aprovar l'avanç del POUM, el document que traçava les línies mestres de la norma que ara es concreten fitxa a fitxa en aquest document. Tret de veïns, tots els grups han canviat el seu vot, un fet que des del govern s'ha titllat d'electoralisme. La UP es va abstenir aleshores i ahir va votar que no. La portaveu Marina Dolcet dubta que el creixement proposat sigui moderat, com assegura que es pot fer vendre i que la gran aposta per l'habitatge protegit té escletxes que poden afavorir l'especulació immobiliària.
4: Però aquest titular és una miqueta trampós. De l'habitatge de protecció oficial que preveu, només la meitat seran de lloguer. Hi ha una gran part que és de compra-venta i podran accedir rendes fins a 48.000 euros anuals, que no són rendes que tingui bàsicament les classes populars o treballadores de Rubí, sinó que estan molt per sobre de la mitja de sous de Rubí. Amb aquests preus, difícilment parlem d'habitatge assequible i, de fet, el director del POUM a una comissió de seguiment se li va escapar: esto no són pisos per a pobres, són protecció oficial. Per tant, difícilment respondran a la demanda dels sous que tenim a Rubí.
0: Els caps de l'oposició, Esquerra Republicana, han passat del sí de l'avanç al no al document definitiu. La portaveu, Montse Soler, creu que la construcció de més habitatge protegit és la solució fàcil, però que no ve acompanyada de mesures més innovadores i valentes.
5: Aquest POUM sembla partir d'una idea molt clara, que la principal resposta als reptes d'habitatge de Rubí és resoldran augmentant la densitat i construint més pisos, en molts casos amb edificacions de gran alçada. Nosaltres creiem que el debat és molt més complex, perquè el problema de l'habitatge no se solucionarà només construint més i més pisos. Si fos així, ja estaria resolt.
0: El PP també ha fet el mateix canvi de vot. Juan José Giner assegura que el POUM castiga els inversors immobiliaris privats.
6: Consideramos que la vivienda de protección oficial, VPO, debe ser promovida de forma planificada y liderada por la administración pública y no trasladar su implantación para corregir el déficit estructural de vivienda en Rubí sobre el propietario privado. A eso se le denomina intervención a la propiedad privada.

0: Vots, que es va abstenir a l'abans per la complexitat del document, ha decidit votar no perquè han tingut el document del POUM amb poc marge per estudiar-lo i dubten de les mesures més intervencionistes en habitatge o mobilitat. Nare Andrés és la portaveu.
1: Este es su proyecto, no han sabido, no han querido que la aprobación inicial se vote pues con el apoyo de una amplia mayoría. Pero hay muchos temas que nos despiertan dudas, que salvo que se pase este punto a julio y podamos trabajarlo como se debe, pues se tendrá un no. No sé si un no en caliente, pero lamentablemente va a ser un no.
0: Després d'aquesta aprovació inicial, el POUM estarà en exposició pública fins al novembre, molt més enllà dels 45 dies que marca la llei. Serà el moment per fer-hi al·legacions i demanar els informes sectorials corresponents a les administracions competents. Amb tot això, es modificarà la proposta i, si els canvis són substancials, s'haurà de tornar a votar un test refós. El vistiplau final, però, l'haurà de donar la Comissió Territorial d'Urbanisme i, per tant, es tracta d'un procediment que avui, certament, és un pas molt important, però que va per llarg. I seguim amb el ple d'ahir, perquè el socialista Víctor García Correas ja no és regidor de l'Ajuntament de Rubí. La seva renúncia s'ha fet efectiva aquest dilluns durant el ple municipal del mes de juny. Fins ara, García Correas ocupava el càrrec de primer tinent d'alcaldia i era responsable de les àrees d'educació, ocupació i empresa, recursos humans i atenció a la ciutadania. A partir d'ara, assumirà el càrrec de coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa de la Generalitat de Catalunya. Durant el ple, els portaveus de tots els grups municipals li van dedicar paraules d'agraïment i li van desitjar sort en aquesta nova etapa professional. Visiblement emocionat, Víctor García va pronunciar un breu discurs en el qual va recordar la seva arribada a Rubí amb la família i l'acollida que hi van rebre. També va repassar la seva trajectòria professional en centres educatius de la ciutat, com els instituts La Serreta, Foix i Estatut, del qual va ser director. L'exregidor va destacar especialment la seva entrada en política l'any 2019, una experiència que, segons va dir, li havia canviat la vida. També va tenir paraules de reconeixement per als treballadors municipals, a qui va definir com el motor i cor de l'Ajuntament. Finalment, va fer una crida als representants polítics perquè mantinguin el diàleg i la capacitat d'entesa.
2: Us desitjo el millor en l'àmbit personal i el professional. Considereu-me que en l'àmbit polític aquest desig l'enfoqui completament en el meu partit. Recordant-vos que les forces d'esquerra i en general les forces democràtiques tenim ja un repte majúscul en les successives eleccions que han de venir. Parleu entre vosaltres, perquè el veritable enemic ja està picant a la porta i cada cop de picaporta sona més fort i se ve.
0: El discurs va acabar amb una abraçada de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, en un comiat marcat per l'emoció. A la sala hi eren presents directors i directores dels centres educatius de la ciutat, així com representants de l'Escola de Música i personal de l'Ajuntament.

0: esports. Comencem amb el repàs dels campus d'estiu amb el bàsquet. Toni Bravo.
1: El FEB Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, siguin equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda, de 4 i mitja a 6 i mitja, a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha uns 15 inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I pel que fa al futbol, el FEB Can Mir organitza un campus d'estiu amb activitats de tecnificació de futbol, multisport, joc d'aigua també. El campus començarà l'1 de juliol, s'allargarà fins al dia 17, amb sessions de dilluns a divendres de 9 a 1, cada matí es combinarà tecnificació fins a 2:15, pausa per esmorzar, jocs d'aigua fins al migdia. També hi haurà una sortida sorpresa. Totes les activitats es faran sota la nova coberta del camp. Els preus són de 60 euros per setmana o 150 per a tot el campus amb equipació inclosa. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí. El masculí es va fer, recordem, amb la tercera plaça de Tercera Nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya. El femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça a Segona Nacional.

El futur urbanístic de Rubí comença una nova fase després que el ple hagi donat llum verda inicial al nou POUM. El document planteja més de 7.000 habitatges, una àmplia reserva de protecció oficial i obre ara un període d'exposició pública en la qual ciutadania i administracions podran presentar-hi al·legacions. El ple municipal va rebutjar ahir la moció de vots contra la regularització extraordinària d'immigrants i va aprovar per unanimitat mesures per adaptar les escoles al canvi climàtic. També va quedar descartada la proposta sobre la situació de la brigada municipal. Els punts de venda de petards encara en les últimes hores abans de Sant Joan en l'esperança de concentrar les compres d'última hora. Entre les tendències d'enguany creixen els productes amb menys renou i més efectes visuals mentre es torna a insistir en la importància de celebrar la Revetlla amb prudència. En esports, repassam els campus esportius de la ciutat i la temporada de l'Esportiu Rubí de futbol sala.

0: L'Ajuntament de Rubí ha aprovat inicialment aquest dilluns el nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM, el document que ha de substituir el planejament vigent des de fa gairebé 40 anys. El govern del PSC i en Comú Podem ha tirat endavant la proposta gràcies al suport de veïns per Rubí. El nou planejament preveu la construcció de 7.000 habitatges nous en 51 sectors de la ciutat. D'aquests, més de 3.200 serien de protecció oficial. El govern defensa que el creixement es farà dins la trama urbana sense ocupar nous espais naturals i qualifica l'aposta per l'habitatge protegit com la més ambiciosa que ha fet mai la ciutat.
1: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POUM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat. Una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el punt que estem tramitant, un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
0: Els dos vots de veïns per Rubí han estat decisius perquè el govern en minoria pogués aprovar el document. La formació considera que facilitar la construcció de nou habitatge protegit és la manera més realista que té ara mateix l'Ajuntament per contribuir a resoldre la crisi d'accés a la vivenda. Escoltam el seu portaveu, Toni García.
2: Si volem intentar arribar a aquest objectiu de solidaritat urbana, no ho podrem fer, malauradament, amb la compra d'habitatge per tanteig i retracte, que s'han comprat 10 habitatges en 10 anys aproximadament a Rubí, ni amb la col·laboració amb cooperatives, no s'ha fet cap habitatge en 10 anys, tampoc en promoció pública directa, s'han fet 6 habitatges municipals en 10 anys, tampoc amb la rehabilitació d'habitatge existent o amb la masoveria urbana. No surten els números. Per això hem de potenciar al màxim l'habitatge protegit, accessible a la gran majoria de la població.
0: La resta de grups municipals han votat en contra, canviant el seu sentit de vot respecte a l'avanç del POUM aprovat fa 2 anys. El govern atribueix aquest gir a la proximitat de les eleccions municipals. La UP qüestiona que el creixement previst sigui realment moderat i alerta que la construcció de 7.000 habitatges no servirà per reduir els preus. També adverteix que algunes de les mesures previstes podrien acabar afavorint l'especulació immobiliària. Escoltam la portaveu de la UP, Marina Dolcet.
3: Però aquest titular és una miqueta trampós. De l'habitatge de protecció oficial que preveu, només la meitat seran de lloguer. Hi ha una gran part que és de compra-venta i podran accedir rendes fins a 48.000 euros anuals, que no són rendes que tingui bàsicament les classes populars o treballadores de Rubí, sinó que estan molt per sobre de la mitja de sous de Rubí. Amb aquests preus, difícilment parlem d'habitatge assequible i, de fet, al director del POM, a una comissió de seguiment, se li va escapar: esto no són pisos para pobres, són protecció oficial. Per tant, difícilment respondran a la demanda dels sous que tenim a Rubí.
0: Després d'aquesta aprovació inicial, el document entrarà ara en fase d'exposició pública fins al mes de novembre, un termini molt superior als 45 dies mínims que estableix la llei. Durant aquest període es podran presentar al·legacions i es demanaran els informes sectorials necessaris abans que el POUM torni al ple per a la seva aprovació provisional.

0: I seguim amb el ple municipal perquè ahir va rebutjar la moció presentada per Vox contra el procés extraordinari de regularització d'immigrants impulsat pel govern espanyol. La formació es va quedar sola defensant el text. Tots els grups hi van votar en contra, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. Vox va assegurar que aquesta regularització respon a una estratègia política del govern central i va advertir que podria generar un efecte crida i major pressió sobre els serveis públics. La resta de formacions van rebutjar aquests arguments i van acusar Vox de mantenir un discurs racista. També van defensar la tasca dels professionals municipals que participen en aquest procés i van negar que els serveis públics de la ciutat estiguin col·lapsats. El Partit Popular va compartir algunes crítiques al procés de regularització, però es va desmarcar de conceptes utilitzats per Vox, com ara la reemigració o la prioritat nacional, motiu pel qual va optar per l'abstenció. D'altra banda, el ple va aprovar per unanimitat la moció presentada per En Comú Podem sobre la climatització i adaptació dels centres educatius al canvi climàtic. Tot i que alguns grups van qüestionar la iniciativa que provingui d'un partit que forma part del govern municipal, totes les formacions van coincidir en la necessitat de millorar el confort tèrmic de les escoles i dels seus patis. En canvi, no va prosperar la moció presentada per la UP i Comissions Obreres sobre la brigada municipal. El text alertava d'un possible procés d'externalització del servei i reclamava cobrir les vacants existents. El govern ho va negar i va assegurar que es crearan borses de treball per reforçar la plantilla i adaptar-la a les necessitats del municipi. I comiat emotiu aquest dilluns a la ple de Rubí per a Víctor García Correas. L'exprimer tinent d'alcaldia va rebre el reconeixement de tots els grups polítics en la seva última sessió com a regidor abans d'incorporar-se a la Generalitat de Catalunya. García Correas deixa l'Ajuntament després de 6 anys al govern municipal on va on ha estat responsable de les àrees d'educació, ocupació i empresa, recursos humans i atenció a la ciutadania. A partir d'ara, exercirà com a coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa. Durant la seva intervenció, visiblement emocionat, va recordar la seva arribada a Rubí amb la família, la seva trajectòria als instituts La Serreta, JB Foix i Estatut, del qual va ser director, i també la seva entrada en política l'any 2019, una experiència que, segons va explicar, li ha canviat la vida. L'exregidor també va tenir paraules d'agraïment per al personal municipal, a qui va definir com el motor i el cor de l'Ajuntament i va fer una crida als representants polítics perquè mantinguin el diàleg i la capacitat d'entesa.
1: Us desitjo el millor en l'àmbit personal i el professional. Considereu-me que en l'àmbit polític aquest desig l'enfoqui completament en el meu partit. Recordant-vos que les forces d'esquerra i en general les forces democràtiques tenim ja un repte majúscul en les successives eleccions que han de venir. Parleu entre vosaltres, perquè el veritable enemic ja està picant a la porta i cada cop de picaporta sona més fort i se ve.
0: El seu comiat va concloure amb una abraçada de l'alcaldessa Ana Maria Martínez davant d'un saló de plens ple de companys de professió, representants dels centres educatius i treballadors municipals. Durant el debat, diversos portaveus també van condemnar els insults i desqualificacions que García ha rebut els darrers dies a les xarxes socials arran del seu nomenament. Tots els grups li van expressar suport i li van desitjar sort en la nova etapa professional. L'alcaldessa va destacar especialment el seu compromís, la seva lleialtat i la seva capacitat de treball. I a poques hores de la Rebelda de Sant Joan, els punts de venda de petards al municipi esperen concentrar bona part de l'activitat en les últimes hores de la jornada. És el cas de Gràfiques Ventura, que assegura que, de moment, la campanya segueix una evolució similar a la d'altres anys, tot i que el moviment encara ha estat moderat durant el cap de setmana. Una de les tendències que sí que s'ha consolidat és el canvi en els hàbits de consum. Cada vegada hi ha més demanda de productes amb menys renou i més efectes visuals. Escolta'm, Núria Ventura, propietària de Gràfiques Ventura.
2: El canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards i cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
0: Segons Ventura, entre els articles més venuts continuen destacant les bombetes, especialment entre el públic infantil, així com les fonts de colors i les bateries que permeten fer espectacles visuals amb més comoditat. Des del punt de vista de la venda, també recorden la importància de celebrar la revetlla en responsabilitat i insisteixen que els petards s'han d'encendre sempre a terra, mantenint distància de seguretat i evitant zones amb vegetació seca.

0: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i, precisament, pel bàsquet. Toni Bravo.
1: El CEP Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, sigui en equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda de 4 i mitja a 6 i mitja a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha una quinzena d'inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana, la llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I el 100 Patins organitza aquest juliol un casal d'estiu per a infants de 4 a 14 anys i un campus de tecnificació per a joves de 6 a 16. El casal combina patinatge, piscina, jocs d'aigua, amb horari de 9 a 2, o de 9 a 5, servei d'acollida també. El campus inclou entrenadors especialitzats, sessions tècniques i activitats, com un dinar conjunt i una sortida al saltín. Els preus varien segons setmanes i horaris. Avui, al programa Esports al Dia, escoltarem el resum de la temporada de l'esportiu Rubí, el masculí. Recordem, es va fer amb la tercera plaça de la tercera nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya, i el femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça, segona nacional.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
0: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: Són les 9 del matí.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
3: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
2: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
3: Inspira't!
4: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Passen 4 minuts de les 9 del matí, deixem enrere la primera hora informativa i continuem amb el Rubí al dia amb una segona hora que avui mirarà de posar context i escoltar diferents realitats que aquests dies també formen part de l'actualitat de la ciutat. Començarem xerrant de salut i d'un tema que cada estiu guanya protagonisme. Conversarem amb Àngel Mercadal, coordinador del CUAP Rubí, per entendre com afecten les onades de calor al nostre organisme, quins col·lectius són els més vulnerables i quines recomanacions convé tenir presents aquests dies de temperatures altes. Després, obrirem els micròfons per conèixer una situació que continua generant preocupació entre el veïnat. Entrevistarem afectats per les ocupacions de la plaça Pompeu Fabra, del porxo Pompeu Fabra, perquè ens expliquin com està la situació a hores d'ara i quina és la realitat que viuen en el seu dia a dia. Tot seguit arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat esportiva i abans de tancar aquesta hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai per al debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Bània García, Martí Pujol i Gerard Moreno per comentar alguns dels temes que marquen l'actualitat local i general. I a les 11, Belén Tierno prendrà el relleu amb una última hora que tindrà també un punt especial per a nosaltres. Entrevistarà Ivan Hidalgo, pregoner d'aquesta festa major i una persona molt vinculada a aquesta casa perquè aquí va començar la seva trajectòria professional. Amb ell xerrarem del pregó, dels records i també del seu vincle amb Rubí. I després serà el torn de la secció de salut integral per continuar tancant el dematí amb continguts pensats per al benestar. Comencem!

0: Ara que les altes temperatures ja formen part del nostre dia a dia i que cada vegada són més freqüents els episodis de calor intensa, també creix una pregunta que ens afecta a tots. Com impacta aquesta calor en la nostra salut i què podem fer per protegir-nos? Més enllà de la incomoditat o del cansament, les onades de calor poden tenir conseqüències importants, especialment en persones grans, infants o persones amb patologies prèvies. Per xerrar-ne i resoldre dubtes amb una mirada mèdica i molt pràctica, avui conversarem amb Àngel Mercadal, que és coordinador del CUAP de Rubí, també és metge de família, amb qui xerrarem de com reacciona el nostre cos davant la calor, quins són els senyals d'alerta que no hem d'ignorar i quins consells ens poden ajudar a passar aquests dies de la millor manera possible. Àngel Mercadal, bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim la sensació que cada any ens adaptem un poquet menys o és que realment les temperatures extremes tenen més impacte en la salut?
1: Tenen impacte... Jo estava comentant amb un company i realment les temperatures estan pujant. Als anys 80 era raro tenir temperatures per sobre de 30 graus i ara el normal a l'estiu, al juny mateix estem tenint, abans de que comenci l'estiu, ja estem tenint temperatures per sobre de 30. Llavors, són temperatures que ja costa adaptar-se i depèn de com estiguem nosaltres, doncs tenim més dificultats.
0: Mm-hmm. I què passa dins el nostre cos quan fa molta calor durant diversos dies seguits?
1: Bueno, nosaltres tenim un sistema regulatori. Llavors, aquests sistemes el que fan és intentar que sempre estiguem en una temperatura òptima, sobre els 37 dintre del cos. Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cor ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts, i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, no? També el cor. Per exemple, ha de treballar molt més ràpid per poder portar la sang on toca.
0: Uh-huh. I hi ha diferència entre el cansament normal que podem tenir per calor i una situació que ja podria ser preocupant?
1: En principi comencem amb cansament, sempre igual. El tema està en que arriba un punt que comença a superar-nos i ens costa aixecar-nos i ens costa, per exemple, concentrar-nos en una conversa. Quan comencem a estar malament, palpitacions, malestar, ganes de vomitar, hem de trucar a algú perquè ens ajudi.
0: Ara ens relatava això, que el cansament és un dels símptomes, també ens xerrava de palpitacions. Quin és el moment, o sigui, quins són els símptomes que són més significatius, que tu dius, ostres, potser m'ho hauria d'estar mirant, m'està pegant un cop de calor, que li deim cop de calor i que potser no, jo li dic cop de calor i potser no es diu així, eh?
1: Sí, sí, el que passa és que per nosaltres mateixos també són de definicions noves que abans no feien servir tant i que fins i tot a l'hora de codificar nosaltres les malalties ens costa diferenciar entre el que és insolació, cop de calor o altres equivalents. Nosaltres hi ha vegades que definim un quadre i diem doncs ha estat un síncop vasovagal o una lipotímia, alguna cosa per l'estil. Totes són qüestions relacionades amb la calor. Segons la intensitat, doncs li posarem un nom o un altre. Uh-huh. Però al final, sí, molta calor, malestar, i si aquest malestar comença a fer-se molt intens, doncs és avisar. Si estem començant a suar, amb molt de mal de cap, ganes de vomitar, la pell que es posa vermella, que mirem les pulsacions i estem a més de 100. Ostres, això no és normal.
0: Uh-huh. I quina és la diferència, a veure si ens la pot explicar, entre deshidratació, cop de calor i insolació? Perquè no són el mateix.
1: No, és que són fases del mateix. La insolació, el que estem parlant és que normalment hi ha un contacte amb una font de calor. O sigui, normalment estem a sota el sol, tenim molta radiació solar i ens augmenta directament la temperatura. També ens pot passar si estem a una sala que està molt, molt calenta. Llavors, el cop de calor al final són els símptomes per l'augment de temperatura, independentment si és pel sol o si és per una altra via. I la deshidratació és la primera fase que tenim sempre que estem en contacte amb calor, perquè comencem a evaporar per intentar baixar la nostra temperatura.
0: Uh-huh. Dues persones que han estat en la mateixa situació, ara que xerràvem d'això de la insolació, que han estat a sota el sol al mateix temps juntes, una pot tenir una insolació i l'altra ni notar-ho?
1: Totalment. Clar, depèn de com estem nosaltres. Si estem ja amb una certa deshidratació d'aquests dies, si anem cansats, si hem dormit bé o no hem dormit bé, totes aquestes coses compten. Si una persona de base doncs, també té problemes de salut, doncs, té menys capacitat de regular.
0: I quins serien els col·lectius que s'ofereixen més durant una onada de calor? Quins són els col·lectius que més vegeu a vosaltres a consulta?
1: Sobretot gent gran. Gent gran, nens petits també poden patir, dones joves, per exemple, que solen tenir la tensió baixa i que llavors quan els hi baixa més per l'augment de temperatura també noten els símptomes, però la gent que més ens preocupa és la gent gran.
0: I les persones amb malalties cròniques han de prendre precaucions especials?
1: I tant. Sí, una recomanació és que es vagin vigilant el tema de tensió, per exemple, perquè hi ha un tema típic que ens prenem la medicació per la tensió igual a l'hivern que a primavera que a l'estiu. I si puja molt la temperatura, ens baixarà més la tensió i de vegades ens baixa massa. I si ens baixa per sota de 10 de sistòlica, de tensió de 100 mil·límetres de mercuri, doncs comencem a patir problemes per la baixada.
0: Quines malalties cròniques serien les persones que tenen quines malalties cròniques serien les que hauríem de vigilar més? Perquè entenc que altres malalties que no afecten tant quan hi ha calor, que dona exactament igual.
1: Sí, bueno, jo no vull espantar aquí a ningú perquè tothom té coses. Això per als anys i ens van sortint. Però sobretot la gent que tingui la etiqueta d'insuficiència cardíaca s'ha de vigilar molt. La gent que és hipertensa, que tenen altres patologies, s'ha de vigilar. Sobretot beure molt de líquid i estar en un lloc fresc, intentar no sortir al migdia, que no li toqui el sol directe, aquestes coses. Una estona està bé, i ja ens diuen que t'ha de tocar el sol 20 minuts al dia, això està molt bé. Però anar al migdia a fer footing no és una bona idea.
0: Ara volia preguntar-te, els treballadors que passen moltes hores al carrer i les persones que fan esport a l'exterior, també haurien de preocupar-nos, no?
1: Sí, home, sobretot que no intentin fer l'entreno per la marató a migdia. Si han de fer a primera hora del matí o al final al vespre o quan comença la nit, molt millor. I dependrà molt de líquid, perquè clar, hi ha gent que no pot escollir treballar al migdia, però almenys intentar estar a l'ombra, si pot passar aire, tenir un vano o algun ventilador a mà, estaria fantàstic.
0: Quins serien els tres consells imprescindibles, els mínims, que hauríem de fer per poder afrontar una onada de calor?
1: Hidratar-se bé és el principal. Intentar evitar el contacte continu amb el sol, estar a passar hores i hores. El que fem a la platja està molt bé per posar-nos morenos, però per el tema de calor no és bona idea per la gent que ho pateix més. Llavors, estar a l'ombra contínuament, refrescar-se i portar roba també còmoda. Això seria, jo crec, que coses bàsiques.
0: Hi ha molta gent que diu, vale, he de beure aigua, però és que no tinc set. Per què és necessari beure aigua sense tenir set? Perquè, clar, quan no tens set, costa,
1: Sí. Sí, el que passa és que normalment quan tenim set és que ja ens comencem a deshidratar. Llavors hauríem de començar a beure de forma habitual doncs el litre i mig, 2,5 litres que necessitem. I si fa molta calor hem de pujar la quantitat.
0: Hi ha aliments que ajudin especialment a aquests dies o aliments que sigui millor evitar?
1: A veure, cadascú que faci el que pensi, però jo crec que de cara a l'estiu a ningú li ve de gust prendre una sopa calenta, però li vindrà molt de gust prendre una síndria o un meló, alguna cosa que estigui ben amb molt de líquid. Per exemple, fruites i coses que siguin fresques més que coses calentes. Si mengem menjars molt calents, comencem a suar, fem vasodilatació i ajudem a deshidratar-nos.
0: Dormir en calor normalment és un dels grans problemes. La gent es queixa moltíssim quan fa calor per dormir. Hi ha alguna recomanació mèdica que sigui útil per descansar millor?
1: Bueno, bàsicament, si pots estar amb finestres obertes perquè passi aire, de vegades és molt difícil i ja sabem que les nits d'estiu poden ser una petita tortura, però si podem tenir finestres obertes, un ventilador, els dies de molta calor, les nits ara mateix quan estan començant a passar de 20 graus i algunes per sobre de 25, que són realment molt incompatibles amb un descans, a no ser que, doncs, que fem servir doncs, aires condicionats o ventiladors.
0: I amb els medicaments hem de tenir alguna preocupació, una precaució, perdó, especial?
1: Sí, sobretot jo els antihipertensius els hi posaria en un lloc a part de... S'han de mirar la tensió i si baixa massa comentar-li al seu metge per veure si es pot reduir la dosi. Perquè si no ens afavorirà que baixi més del compte i que tinguem aquestes palpitacions, malestar i una debilitat extrema.
0: I les begudes molt fredes ajuden o poden tenir algun efecte contraproduent per a la salut?
1: En principi, no passa res per prendre una beguda freda. Es recomana normalment que la beguda no sigui excessivament freda pel tema de contrastos, però és millor que sigui freda que no pas calenta.
0: I la gent que no pot anar a la piscina o no pot anar a la platja, dutxes fredes, sí o no?
1: Sí, que no sigui aigua totalment congelada, però la dutxa freda, molt bé. Baixarà la temperatura ràpidament.
0: I hi ha algun error que veuen vostès repetidament aquests dies en la consulta?
1: Jo el que estic veient més és gent que se n'oblida i que doncs, intenta fer l'activitat normal a les hores de més calor. Aquesta sí que és un error. Voler entrenar, perquè està molt bé fer salut i fer esport, però voler-ho fer doncs, a les 12 del migdia és un problema, per exemple. O no recordar-se portar una gorra, o anar bevent aigua, perquè anem corrents i no ens recordem, són els problemes principals.
0: I quan és el moment de deixar de resistir a casa i dir, mira, necessita ajuda?
1: Sobretot si hi ha símptomes evidents de debilitat, mareig, palpitacions, coses d'aquestes, corrents avisa, es truca a un familiar o al 112 i ja ens recomanaran què hem de fer.
0: Ha canviat el perfil de consultes relacionades amb la calor en els darrers anys o es manté més o menys igual?
1: No, estan augmentant en volum a poc les visites relacionades amb cop de calor. També és veritat que això intento no donar-vos ara aquí una bomba i que la gent no s'espanti, però cada vegada vivim més anys, cada vegada estem curant més malalties, també d'alguna cosa ens hem de morir quan toqui. I què passa? Doncs que la gent ja, que és molt, molt gran, quan arriba l'estiu, doncs és un dels desencadenants de que les coses vagin a pitjor. Llavors, des de l'any 24 ja va començar a haver-hi més gent que es moria a l'estiu que no passa l'hivern amb l'època de grip. Sí, o sigui que estem veient més símptomes per calor perquè fa més calor i gent gran doncs, que es descompensa ràpidament d'insuficiències cardíaques, per exemple, per el tema de la calor.
0: Com es prepara un CAP davant d'episodis de calor extrema com el que estem vivint ara, per exemple?
1: Pues primer estem intentant fer recordar la gent que begui aigua, que estigui en lloc fresc i que no s'esperi si es troba malament. Això és el primer, o sigui, fer una campanya perquè la gent sigui conscient. I el segon també és recordar als professionals de que estem entrant en un canvi d'època de l'any i que ens vindran més aquest tipus de pacients i que de potser doncs, hem de posar més tractaments per tornar a hidratar i potser doncs, estar més al cas d'aquestes patologies.
0: Hi ha alguna recomanació específica per a municipis com el nostre, com Rubí, que té molta activitat al carrer i zones urbanes que acumulen calor?
1: Bueno, ara buscar llocs, i jo crec que l'Ajuntament està fent una campanya molt interessant per buscar llocs al carrer que estiguin protegits del sol directe tota l'estona. O sigui, places que estiguin cobertes, llocs on puguin anar i que tinguin doncs, aire condicionat, centres comercials, aquests llocs, diguem que fer aquestes activitats ens evitant, doncs està passant calor contínuament. I després les festes, que solen ser nocturnes, és a la millor hora del dia, que és quan s'està més fresc, i per això jo crec que l'estiu és la millor època i que s'està fent la millor recomanació possible, que és sortir a la nit perquè et toqui l'aire.
0: Uh-huh. Ara que feia referència a les festes, tenim una setmana bastant a Rubí, una setmana bastant marcada per les festes. Ara avui és la Revetlla de Sant Joan, que entenc que no hi haurà massa problema amb la calor, encara que farà calor, però clar, sí. La festa és al vespre, i com deies, és el moment en el que hem de sortir a que ens doni l'aire. Potser sí que teniu més problemes als cuaps per tema petards, però per tema calor potser ho podeu aguantar millor. Però aquesta setmana sí. També comença la festa major de Rubí i hi ha activitats tot el dia i dona la sensació que serà una festa major passada molt per calor.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres estem intentant reforçar tot el que podem, perquè ara estem en una situació també de vaga per metges, i això doncs ens costa, però en principi ens estem preparant, perquè creiem que vindrà molta gent, i també són festes, es pren molt d'alcohol, l'alcohol també ajuda a deshidratar-se, i segurament doncs, serà una combinació força interessant per nosaltres.
0: Uh-huh. Si miram enrere, altres anys, la festa major suposa moltes consultes a un cuac com el vostre?
1: Es multiplica per dos fàcilment. Sí, normalment podem tenir els dies de màxima visita, passem de les 200 visites per dia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, i per un dia fregant a les 300, sí.
0: Déu-n'hi-do. I això encara que no faci calor, eh?
1: No, els dies de més calor i els dies de festes. Aquests dies es puja moltíssim. Uh-huh. Després, normalment, els pics de més activitat solen ser a l'hivern, amb l'època de grip i amb el fred. Però a l'estiu, les festes, aquí puja molt d'activitat.
0: Uh-huh. I ja per acabar, Àngel, si hagués de deixar un missatge clar als oients per aquest estiu, relacionat amb les onades de calor, quin seria?
1: Sentit comú, beure molta aigua i, si ens trobem malament, avisar. Uh-huh. Avisar algun familiar o al 112 si ens trobem molt malament.
0: Molt bé, Àngel. Doncs amb aquests consells, i ara que ja coneixem un poquet més quins són els símptomes que per saber si ens està donant un cop de calor, si estem tenint alguna malaltia o alguna cosa relacionada amb aquestes onades de calor i que ja hem après quan hem d'anar al metge, et donem moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí amb nosaltres i explicar-nos i ajudar-nos a entendre tot això. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes de res. Adéu, bon estiu.
0: Adéu.

0: la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major!
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
7: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
8: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
7: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
9: Inspira't!
10: Informatiu migdia.
11: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
12: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
13: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
10: Informatiu vespre.
14: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
10: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
15: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
16: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
17: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
18: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
19: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
20: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
21: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
22: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: les molèsties als veïns de la plaça Pompeu Fabra pels assentaments humans de persones sense sostre. Després d'uns mesos sense molèsties, un grup de persones hi torna a viure des de primers de juny, provocant molèsties, brutici i sensació d'inseguretat entre els veïns, que denuncien baralles, crits i consum de drogues. Fins i tot un petit foc en un dels matalassos va afectar fa uns dies els joves de l'agrupació Escolta Guspira, que feien que estaven allà dins del local municipal que dona a la plaça. Ahir al vespre, representants de la comunitat de veïns del carrer Espozimina, del centre excursionista i el Guspira, que ocupen el mateix local, i de l'empresa de vestuari laboral Rolims, que també dona a tocar la plaça, es van reunir i van mirar de decidir com afronten el tema. Nosaltres avui tenim amb nosaltres Alberto Palomar, que és president de la comunitat de propietaris del carrer Espoz i Mina, i també l'Adrià Parreiro i la Clàudia Alcaraz de l'agrupament Escolta Guspira. Bon dia i benvinguts als tres.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies.
3: Bon dia.
0: Poseu-nos en context. Què està passant exactament allà a la plaça? Bueno, el porxo, en realitat és el porxo.
1: És el porxo, sí. Bueno, el porxo, sí. Des de fa un any, més o menys, van començar a aparèixer persones i van fer els primers assentaments a la plaça, al porxo de la plaça, ¿vale? I llavors, des d'aleshores, tot això va ocasionar diferents tipologies de problemes, ¿vale? Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles,

0: de dormir en les finestres tancades per als problemes de soroll que tot això provoca. Uh-huh. I què més? A part del tema de seguretat que ocasiona, doncs també el que tu has dit, no? Ahir, abans d'ahir n'hi va haver un incendi a la finestra del centre excursionista de Rubí, ¿vale? I, bueno, i part de la finestra es va cremar, mig metre cap amunt n'hi ha un pàrquing amb cotxes i un metre cap a l'esquerra, a sota, al voltant de la vorera, hi ha un alternador d'alta tensió. O sigui, que potser avui, en comptes de parlar d'aquest incendi, podríem parlar d'un altre tema bastant important.
1: Mm-hmm. Ahir vau fer una reunió. Què vau decidir en aquesta reunió?
0: Bueno, varen decidir que han de fer públic la veu a través dels mitjans, a través de vosaltres, de manifestacions, perquè hem de retornar un altre cop amb l'Ajuntament, que és l'Ajuntament, el consistori, els que ens han de garantir aquestes medides, igual que nosaltres com a ciutadans, tenint obligacions de pagar els impostos, de respectar l'ús urbà, immobiliari urbà, també les institucions tenen les obligacions amb nosaltres de donar-nos seguretat, un espai higiènic públic. Què més? Espera, m'ho havia apuntat.
1: Dus la xuleta per no oblidar-te
0: sí,
1: res,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Bueno, doncs l'Ajuntament, les institucions tenen les obligacions de protegir els ciutadans, ens han de donar les condicions adequades de seguretat i garantir l'espai públic. Uh-huh. Perquè també l'espai, la plaça, és un espai, aquesta plaça on està, és una plaça on no passa gaire gent. Està com amagada. Per què està amagada? Perquè també hi ha uns arbustos que no es tallen. I no es tallen. I amaguen la part del porxo. I aquesta plaça ha passat de ser un espai familiar on jugaven els nens, les famílies, a un espai totalment abandonat, i és un punt d'acumulació de conflictes.
1: Uh-huh. Això, pel que fa als veïns, que els hi provoca moltíssimes moltíssimes molèsties, però en el cas de l'agrupament Escolta Guspira, allà hi ha molts infants. Com vos afecta a vosaltres aquests assentaments? Adrià?
2: Bueno, doncs ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats, i sí que és veritat que des de que es van treure, bueno, es van talar uns arbres que no s'ha fet res amb ells, també es van treure uns tobogans i uns columpis, uns gronxadors, que no s'ha fet res amb ells, ara és sorra el que hi ha a la plaça, s'ha embrutat molt el que són les rajoles, i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor, o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal. Tot i que amb el Guspira hem pogut parlar amb aquestes persones i hem arribat a acords de segons quines hores que no coincidir. Uh-huh. Però sí, ens ha afectat sobretot per la part de salut.
1: Mm-hmm. Hi ha infants que no volen venir a l'agrupació precisament perquè hi ha aquests assentaments, ara que xerraves de que alguns tenien por?
2: No, creiem que no, perquè és una cosa que s'ha tractat amb els infants, perquè no és una cosa anormal, no només passa en aquest lloc de Rubí, però sí que hi ha pares que els incomoda i és un tema que hem hagut de parlar.
1: Una de les idees que s'ha plantejat alguna vegada és la de tancar el porxo amb una nova tanca. Està sobre la taula aquesta possibilitat?
0: Bueno, això es va plantejar, però el problema és que és l'Ajuntament qui passa la pilota als ciutadans. Perquè què fem? Tanquem el porxo i després què fem? Tanquem la plaça. I després, que tanquen.

0: Estem explicant que hi ha persones sense sostre que viuen en aquest porxo, que tècnicament és propietat, és propietat privada de la comunitat, a diferència de la plaça en si mateixa o del local del CER i el Guspira, que sí que són municipals. Quines accions s'haurien de fer? Perquè, clar,
1: ja, però això és una mica... És privat. Bueno, és privat i passa la gent. És una zona peatonal de circulació de ciutadans. Clar. Al cap i a la fi, el ponxo de l'Ajuntament, que avui ha estat a l'Ajuntament, que és privat o públic? Si plou, passes, t'amagues, no sé.
0: Mm-hmm. Això va començar fa més d'un any i un parell de vegades s'ha aconseguit tornar a la normalitat relativament, a base de presència irregular de serveis de neteja i de la policia local. Això s'ha deixat de fer en els últims dies?
1: Sí, fa molt temps que no es fa la neteja. O sigui, fa molt temps. Em varen dir que farien una neteja, que passarien, faríem una neteja a l'Ajuntament i no es fa res.
0: Mm-hmm. L'Adrià volia dir...
2: Sí, que el diumenge just vam fer una publicació a Instagram amb un nou compte on estem reivindicant la situació de la plaça i, bueno, en un dia va agafar 5.000 visites, que per ser un tema de Rubí creiem que va enganxar bastant, i l'Ajuntament, de la nit al dia, ràpidament, creiem que per culpa del vídeo i la mala imatge que va donar, va netejar tota la plaça, va fer fora tota la gent, sent un espai privat, els va acompanyar a marxar d'aquest espai, coneixent que clarament aquest espai privat, que no sabem fins a quin punt és privat, és responsabilitat seva.
0: Mm-hmm. Digues.
3: No, que a més va ser insuficient perquè a les poques hores hi havien tornat persones, o sigui, al final fer-los fora simplement perquè de cop els hi convé que estigui net a la plaça no serveix de res, és una solució insuficient, o sigui, no és una solució.
0: Mm-hmm. Ara deies això de que havíeu penjat un vídeo a les xarxes socials. Quina és la interlocució amb l'Ajuntament? No sé si tant vosaltres des de Guspira com els veïns, si vos heu posat en contacte per separat o junts amb l'Ajuntament, i què és el que vos diu?
2: Fins ara hem estat parlant per separat, almenys des del Guspira. De fet, vam assistir a un ple que la Clàudia, que hi va anar, podrà explicar millor.
3: Uh-huh. O sigui, nosaltres vam anar a un ple perquè vam presentar una moció. O sigui, vam anar primer al primer ple perquè vam fer una manifestació a les portes de l'Ajuntament, perquè era just dia de ple. I arrel d'això vam pensar a presentar una moció.
0: Que es va aprovar?
3: Es va aprovar, que va ser recolzada per tothom menys pel govern. I vam anar amb la UP i ERC. I a partir d'aquí, pues, com que es va proposar que faríem alguna reunió, però ja no ens han dit res més, no s'han posat en contacte amb nosaltres i no sabem res més. La veritat, s'ha quedat una mica com... Bueno, han aprovat la moció, però com que no és vinculant, no es farà res.
0: Mm-hmm. O sigui, la moció està aprovada, però el govern, a més, deia que estava estudiant la possibilitat de canviar el cau a un altre espai. D'això en sabeu alguna cosa?
3: Bueno, o sigui, al mateix ple l'alcaldessa ens va dir que, bueno, que si el... Perquè també reivindicàvem les condicions indignes que tenim dins del local, perquè, per exemple, allò de l'incendi, si hagués estat l'incendi a les portes del cau, teníem gens dins. Com que no hi ha altra sortida, si hagués sigut un incendi de més altes proporcions, doncs podria haver mort els nostres companys. Per tant, quan també vam reivindicar les condicions del local, l'alcaldessa ens va amenaçar amb tancar el local i ficar-nos a una escola i ja està, com a màxima solució.
0: Mm-hmm. Quines són les principals molèsties que vos provoquen a hores d'ara? Perquè, clar, a l'estiu això encara és pitjor que a l'hivern. No sé si els veïns heu de tancar finestres, algú aspira... Clar, tenir els nins a dins de l'espai és més complicat perquè fa molta calor, i ara xerraves de les condicions en les que està el local. Què és el que seria més urgent de solucionar a banda de treure aquestes persones d'aquí?
1: Jo crec que els principals problemes són problemes de salubritat i de seguretat. Hi ha veïns que al costat, a baix, hi ha una zona d'aparcament, que aparquen i han de donar tota la volta perquè ja no pugen per les escales. Mm-hmm. Això és un problema.
0: Mm-hmm. Avui, ara, quan heu vengut, estaven allà, estava l'assentament allà, encara?
1: Sí, sí, jo he vingut i ja n'hi havia una persona que ha fet una fotografia i després trucaré un altre cop a la policia.
0: Uh-huh. I normalment el que feu és això, quan ve gent, telefoneu a la policia perquè els facin fora? Com funciona el procés?
1: Bueno, jo truco a la policia, he anat a la policia local i, bueno, al cap i a la fi m'han dit que no podien fer res. Que no podien fer res.
0: Mm-hmm. Perquè al final estem...
1: També, perdona, també he demanat una instància per saber, durant l'any passat, el número d'intervencions que va fer la policia local en aquesta plaça.
0: Mm-hmm. Has tingut resposta?
1: No. Suposo, ja, em van dir, m'ho va dir ahir la gent de policia, que fes una reclamació.
0: Està feta des d'ahir, vale,
1: sí,
0: no? És difícil tenir resposta tan ràpid.
1: Sí, però bueno, és... per fer una mica de força, també.
0: Uh-huh. Volia preguntar-vos també, a hores d'ara, la solució és fer aquestes persones fora, però estem xerrant de persones sense sostre, que necessiten també una resposta d'alguna mena. Entenc que els veïns no només, i des de Guspira no només demanau que se'ls faci fora i ja està.
3: O sigui, des del Guspira no hem trucat mai a la policia perquè els facin fora. Com a molt hem trucat a la policia si hi havia una baralla o, per exemple, posant allò de l'incendi, evidentment. Però trucar-los per fer-los fora, al final no, almenys des del cau, perquè són persones que, o sigui, estan sense llar i la resposta de fer-los fora és que no serveix de res. I al final els estàs traient les poques coses que tenen perquè l'Ajuntament el que fa és tirar-los les poques coses que tenen, quatre colxones i quatre mantes a la brossa, perquè així els dona una millor imatge. Doncs no estem d'acord amb això.
0: Ja per acabar, què demanau en concret a la que faci l'Ajuntament en els pròxims dies? Perquè ara més també ve la Festa Major, ve molta bauxa, no sé com ho plantegeu.
1: L'Ajuntament ha de fer una reunió i ens ha de donar les solucions. Ha de posar sobre la taula mesures preventives per donar-nos solucions de salubritat, seguretat i higiene de l'espai públic. I a aquestes persones li han de donar solució, però no som nosaltres. És l'Ajuntament, és el consistori, són els polítics.
0: Des del CAU, que potser teniu un poquet més de força perquè formeu part de l'Ajuntament...
2: Sí, nosaltres el primer que hauríem de demanar seria que una moció que es va aprovar a un ple reglamentari de l'Ajuntament oficial que es compleixi. Que en aquesta moció es va aprovar fer una reunió amb nosaltres i establir unes dates i unes mesures concretes que solucionessin la problemàtica, no només de l'estat de la plaça, sinó que a aquestes persones se'ls ha de proporcionar l'ajuda que necessiten.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos la situació que s'està visquent en aquesta zona de Rubí i molts ànims.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
3: I visca la Festa Major.
2: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu compte.

0: A temps d'esports amb el Ranger Toni Bravo. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. Vaig començar, jo també, fent, mira, escolta, van començar per Llops. Ens ho passàvem molt bé, perquè jo sóc de Vilaseca, de Tarragona, i allà tenim les muntanyes també molt a prop, i són moments viscuts que recordes molt intensament. Aquelles excursions, el que t'ensenyem abans, era com l'aventura, no? I abans que, jo ja, clar, tinc una edat...
0: Molta.
1: Quan tens... Molta? Bueno, a veure... Que ets dolenta, eh?
0: Perdó,
1: oh!
0: Perdó.
1: A veure, amb els meus 55 anys, eh? O sigui, ara ja fa almenys, mira, 45, com a mínim, que era molt divertit, això.
0: Molt bé, a veure, vinga, Ranger, explica'm això dels campus, no? Vens a explicar-me allò dels campus? Què vens a explicar-me? Perquè jo avui tinc molta informació d'això.
1: Mira, això va molt bé, pels papis i les mamis. Primer s'ha d'escoltar el que volen les nostres filles, els nostres fills, i després també animar-los a que facin campus, sobretot perquè descobreixin, no?, quins esports que puguin tastar, perquè més endavant diguin, doncs, aquest no o aquest sí, i els campus és una oportunitat meravellosa perquè ells puguin conèixer, socialitzar i provar una mica d'aquell esport que potser descobreixen que és el seu o simplement que no, i es dediquen es dediquen a practicar. Que és la part important. No cal que siguin unes estrelles
0: no,
1: de l'esport, sinó que la idea
0: Messi,
1: no. És...
0: Tot i que tots els pares pensen que els seus fills són messis, però aquest és un altre meló que ja obrirem un altre dia.
1: Sí, tens raó, eh? Però en això dels campus, igual que quan van a veure els papis i les mamis, el que hem de ser conscients és que allò és la seva activitat, és el seu esport, i que tu tens la possibilitat d'anar-lo a veure. Ara vaig, eh? Però ho has de fer des d'aquella mirada. Igual que si el teu fill practica piano, per exemple, o dansa, i potser tu no pots anar-lo a veure, tens la sort que quan practiques esport i fa una activitat de cap de setmana o un partit, tu vas a veure'l d'allà, i has de mantenir-ho des d'allà. Ho dic perquè de vegades hi ha pares i mares que se sobreexciten, com tu dius, i no, estàs veient una activitat que és del teu fill o filla. Anem a parlar dels campus, perquè ja ens estem anant, eh?
0: Sí.
1: Comencem pel CEP Sant Jordi, que aquest juliol té un campus de tecnificació per joves de 12 a 18 anys, sobretot que hagin jugat a bàsquet, ja sigui en escolar, en federat, sessions, doncs, a la tarda, no al matí, a partir de 4 i mitja, un parell d'horetes. Només hi ha 25 places, una quinzena, doncs, ja estaven ocupades. Els preus, molt bé, 45 euros la setmana llarga, 38 la setmana curta, i els hi donaran una samarreta. Per tant, que els agrada el bàsquet, anem cap allà. Que anem a parlar de futbol. El CEP Can Mir organitza un campus d'estiu amb activitats que són de tecnificació, de multiesport, també hi haurà jocs d'aigua, comença l'1 de juliol, són dues setmanetes només, i pels matins. I després, doncs, avui, al programa Esports al Dia, un resum de temporada de l'Esportiu Rubí i els 100 patins que organitza un altre del juliol de 4 a 14 anys.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació sobre els campus. Fins després. I ara no marxin, perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia. Nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. En recordeu que durant tota la setmana farem recomanacions vinculades a la Festa Major i sobretot vinculades doncs als artistes musicals rubinencs que han de seguir de ben a prop o bé les entitats musicals rubinenques que pauten música d'autèntica qualitat, sortint una miqueta més de la ruta de lo més mainstream dels Tiets, els Pets i tots aquests grups que són molt coneguts. Hi han artistes musicals rubinencs i entitats que programen molt i molt bé, com per exemple aquests dos nois que esteu escoltant ara mateix. Els coneixeu de ben segur si sou seguidors de l'escena musical rubinenca, fins i tot si sou seguidors, esclar, del Rubí Sound o bé de qualsevol dels programes de la casa de Ràdio Rubí. Són l'Albert Solà i el Sergi Estella. Aquest 2025 ha sigut l'any de descobrir Hoguera, aquest projecte tan particular d'aquests dos amants de les músiques d'arrel americana que van decidir ajuntar-se i trobar en les seves cançons la fina línia entre la calor de la llar i el dolor després del gran incendi. Hoguera, així és com ells ho han definit, o fins i tot, tal i com varen comentar a xarxes només sortir el seu primer single, com van comentar en Instagram, doncs van dir: encara que Hoguera té menys d'un mes de vida, la nostra amistat es remunta 15 anys enrere. Concerts, projectes, aventures, vacances, poques discussions i molt d'amor. Sentim que ens hem tornat a unir just quan tocava. Es venen moltes cançons, però ja heu escoltat la primera? Doncs la primera va ser aquesta que estem escoltant ara mateix, Dos Voces. Doncs així va començar l'aventura musical de l'Albert Solà i el Sergi Estella i d'aquest projecte que porta per nom Hoguera i que avui és el gran protagonista, la gran recomanació des del Rubí al dia perquè gaudiu de la Festa Major a ritme de bons músics rubinencs. La cita la tindreu, recordeu, el proper dissabte 27 de juny a les 21:30 a la plaça Estanislau Figueres. Como gusanos bajo tierra. Allà podreu gaudir de temes com aquest Dos Voces que ha iniciat aquesta peça musical, aquesta recomanació, o aquest Animal Salvaje. Que termine esta lluvia. Dos artistassos, el senyor Albert Solà i Sergi Estella i el seu projecte Hoguera. No t'ho perdis.
1: Dicen que hay depredadores, pero aquí dentro, ¿quién aguanta?
0: La cita la tindreu, recordeu, el proper dissabte 27 de juny a les 21:30 hores a la plaça Estanislau Figueres per gaudir d'Hoguera. Como gusanos bajo tierra. Podràs gaudir de temes com aquest Animal Salvaje, el Dos Voces i d'altres singles que ja han publicat i, sobretot, donaràs suport a l'escena musical rubinenca. Que salga el sol. A ritme d'Hoguera, recordeu, dissabte 27 de juny.
1: Dicen que hay depredadores, pero aquí dentro, ¿quién aguanta?

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el Brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
3: Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
6: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
7: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
8: Inspira't!
9: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.

Els experts alerten que a Catalunya es cou a foc lent. Hem convertit l'emergència climàtica en una tradició ja més fiable que l'horari dels trens. I arriba Sant Joan en aquesta calorada, amb els bombers demanant prudència i el país preparant fogueres, que és una de les tradicions més nostres, quan hi ha més risc d'incendi i afegim petards, focs artificials per ambientar. Mentrestant, Pedro Sánchez afronta una altra setmana complicada, ara per la sentència del cas Mascaretes. Governar és prendre decisions difícils, però últimament sembla que la dificultat principal és acabar la setmana sense una nova carpeta judicial. A Rubí, el regidor Víctor García, en el seu comiat, ha demanat als partits que parlin entre ells, perquè, segons diu, l'enemic ja està picant a la porta, una frase que té alguna cosa de pel·lícula d'aventura i alguna cosa també de reunió de comunitat, perquè, a més de discutir per arribar a un bé comú, convé assegurar-se que no ens deixem les claus posades per si de cas. I també s'ha aprovat inicialment el nou POM, el document que decidirà com creixerà Rubí durant les pròximes dècades, una responsabilitat enorme que obliga a pensar molt més enllà del mandat actual, perquè els errors urbanístics tenen la mala educació de durar més que els governs temporals. I així tanquem una setmana de calor extrema, Sant Joan, sentències, plans de futur, uns intenten apagar focs, altres encetar consensos, i alguns simplement, doncs, sobreviure quan hi ha aquests ensurts judicials.

0: 6 minuts que passen de les 10 del matí. Avui parlarem del POM, de la revetlla, de la onada de calor, de la sentència del cas mascaretes. També, per exemple, què hem de menjar ara que arriben aquestes calorades. Tot això ho farem amb els nostres tertulians. Martí Pujol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Anna García, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
3: Bon dia.
0: Maria Àngel Ruiz.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Què, preparats per avui o no?
4: Sí.
0: Ja veuràs avui. Ara parlarem també de Sant Joan. Podeu trucar al telèfon 93-588-5960, el telèfon obert per escoltar-vos, per reflexionar, perquè opineu, per les vostres queixes, per compartir. La vostra ràdio pública i municipal us agafarà el telèfon. L'home que està al comandament d'aquest programa durant tot el matí de Rubí al dia, tècnic i productor, José Malagón.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs comencem, si voleu, per la revetlla, que una revetlla com les darreres, amb risc d'incendi. Catalunya doncs es prepara en aquesta onada de calor doncs per viure una de les tradicions més maques, que celebrem aquest solstici d'estiu, ja, que el vam tenir, però amb restriccions també, no? Amb pobles, sobretot, que estan molt a prop de la muntanya, amb aquestes prohibicions, no? També de tenir molta cura, sobretot si estàs a menys de 500 metres del bosc. Hi ha, per exemple, pobles que les seves festes majors, en lloc de l'estiu, l'han traslladat a l'hivern pel tema dels focs artificials, que ho trobo també molt intel·ligent. No sé vosaltres com prepareu aquesta revetlla.
4: Bueno, com totes, més o menys, no? I una mica, pues, això, reunir-te amb els amics, fer una mica de xirinola, menjar més del compte, veure més del compte i aquestes coses, no? El que és una revetlla.
0: Okay. Això de fer de les coques de llardons, coques de d'això.
4: És el dia, no? Mm-hmm. Sí, sí.
1: Jo tinc previst anar a la plaça de Pere Aguilera a rebre la flama del Canigó, 11:45, mm-hmm. I anirem una persona que no és d'aquí, que no és del país, que no coneix del tot aquestes tradicions, i llavors em sembla bé explicar-li, que ho visqui, que ho vegi. I aquí a Rubí jo crec que tenim la sort, a diferència d'altres municipis, no tot arreu és possible això, que es pot encendre la foguera aquí mateix, a l'Escardívol, tot i fer la rebuda a l'Ajuntament mateix. És a dir, és un petit recorregut que es fa doncs, amb els Diables i altres entitats, i llavors la lectura de la manifest de la flama del Canigó, el petit correfoc, l'encesa de la foguera, etcètera, es pot fer en un lloc que es pot fer amb seguretat, a més, això que dèiem del perill d'incendis, es pot fer molta seguretat aquí a l'aparcament de l'Escardívol i, per tant, tot sota control, de protecció civil, de policia, de tothom, i, per tant, jo crec que és una activitat molt bonica que val la pena, evidentment, que es mantingui
4: alguna tradició, no?
1: Per sempre. És una de les tradicions, segurament, juntament amb Sant Jordi, per mi. Sant Jordi, sí. Per mi, és el dia més bonic de l'any.
3: Sí.
4: Per mi,
1: de l'any, Però Sant Joan estaria potser al segon o tercer lloc. La revetlla i Sant Joan.
4: Sí. Jo crec que està bé, perquè és veritat que ja fa molts anys que no hi ha fogueres espontànies, com a mínim a Rubí, i no sé si és una cosa molt generalitzada a tot Catalunya o no, no? Jo sí que recordo fa... Bueno, clar, abans dèiem fa 5 anys per Festa Major, però no. Fa 20 anys per Sant Joan. Encara, no sé, allà al barri dels meus pares, que és el mateix que el teu, Gerard, es feien fogueres, no? La gent anava i tirava al poble.
2: Sí,
4: aprofitava, no?
2: Aprofitava per fer neteja.
4: Clar, ara ja no sé si és un tema de seguretat o de Wallapop, no? Que la gent li treu rendiment als mobles.
1: A qualsevol carrer, perdona, jo vivia al carrer Sant Sebastià, davant del Regina Garmeli, i fèiem la foguera al mig del carrer Sant Sebastià, I un any que estava jo malalt, i la meva habitació donava al carrer, van tenir la gentilesa de fer-me la foguera al davant de la meva finestra. O sigui, era igual fer-la més amunt que més avall del carrer, perquè la fotíem on volíem, no? Llavors tots els veïns del carrer Sant Sebastià, Virgili, tot aquell tram, ja em van fer la foguera davant de la meva finestra perquè jo estava malalt al llit.
4: Va ser
1: mal.
4: És que bé.
1: Sí.
2: Jo sí, també, sí, nosaltres allà al carrer Florida Blanca també l'havíem fet sempre, tota la vida.
1: A tot arreu es feien fogueres.
0: Sí, sí. I la tradició també de fer fogueres, d'anar, bueno, de petits a buscar... Sí,
2: la llenya, doncs, sí, palets, sí,
0: i tant. I després quedar-te tot el dia vigilant.
1: Per les cases, hi
2: havia, se l'aprenia la gent d'una a l'altra.
0: O sigui, hi havia les típiques bandes rivals amb 12 o 13 anys que venien, t'agafaven les fustes, o eren més grans, i ja l'havies allà. Doncs havies de tornar a buscar-ho, no?
3: Jo és que no he viscut.
0: En Gerard.
3: Jo des de que sóc petit no he viscut res d'això. Jo vivia a l'Avinguda de l'Estatut, llavors fer una foguera al mig de l'Avinguda de l'Estatut igual no era un mes sensat. I no he viscut tot això. Al final nosaltres, ara, bueno, el meu germà ja té 22 anys també, ja ha passat un punt en què Sant Joan ja no és petards i fogueres, sinó que ens ho prenem igual com una festa d'inici d'estiu. Com d'inici una mica ja de temporada de... No és vacances, perquè treballem, però és una mica aquesta sensació d'ajuntar-nos amb els amics, amb la família, fer un sopar i celebrar una mica ja la caloreta, que ja està aquí des de fa un temps, però l'inici de l'estiu.
4: Jo crec que, o sigui, és com qualsevol excusa és bona, no?, per celebrar.
2: Sí, exacte.
1: I a Rubí, preludi de festa major.
2: Correcte. Sí, exacte, perquè nosaltres no
1: és,
2: ja ho
1: parlem. Però a Rubí és el preludi de la festa major. Sí,
0: que seria com el teloner, eh?
1: Sí, exacte.
0: S'aixeca el teló, els teloners, doncs...
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: El que està molt bé també són els petards de baixa intensitat, que sí. Nosaltres quan érem petits allà estaven els trons, bueno, i encara estan, no?
1: Hòstia.
0: Però que allò era...
1: Uns trons increïbles.
2: Era horrible.
0: I pels gossos, o sigui, la gent que té gos... aquests dies, sí, és complicat. Sí. No sé si hi ha hagut de vosaltres,
1: però... I gats, gossos i gats, sí.
2: I gats, i a més a més, els hi, bueno, la majoria ara ja els hi donen pastilletes, doncs, per... Els hi fan un tractament aquests dies.
1: Sí.
2: És que és normal. Sí. Perquè és que si no... Sí, sí.
4: Que passa que és una cosa com molt incontrolable, perquè jo tinc dos fills, un passa dels petards absolutament, però l'altre està emocionadíssim, clar, perquè aquesta nit... No?
0: És la gran nit.
4: Petardos, no? I ell els encén i ell els tira, és una cosa que li fa superemoció. Jo crec que no és el soroll, no? És la sensació aquesta de... No sé, no? De fer alguna cosa perillosa.
3: Encendre i corre, encendre i
4: corre. Claro, claro, claro. Llavors, per més que doncs, jo no els disfruto, no m'agrada, no d'això, no? I que ja intentes dir pobres gossos, tal, la gent no vol estar sentint soroll, no sé què... Ja, però digue-li, saps?
3: Però també s'ha d'entendre que són èpoques.
4: Claro,
3: és que sí. Ara mateix, pues, vol dir gaudir d'aquest dia i ja està.
1: Jo a les zones urbanes veig que es pot fer d'una manera controlada. El que no veig tan clar, jo he passat també revetlles d'aquestes a casa d'amics, a les urbanitzacions d'aquí a Rubí, cap allà dalt per entendre'ns, cap a, més amunt de Can Mir, anant cap a Castellnou, i jo allà ho veig, nosaltres no, però els veïns... Ho veig perillós, eh? El llançament de coets...
3: Hi ha prohibicions.
1: Sí, sí, però...
3: Organitzacions hi ha prohibicions per tot això, perquè hi ha una...
1: Però
3: hi ha una trama boscosa que no està...
1: Exactament. Jo estava allà en una casa, en jardí, nosaltres em veia, som gent d'una certa edat, i més aviat el soroll aquest ens atabala, però jo veia que llançaven coets allà per tot arreu, allà al mig del bosc, sobre que hi ha molt bosc, i jo pensava, hòstia, aquí si passa alguna cosa ja veuràs tu.
4: No? Bueno, i de fet per això estan les restriccions, no? Sí. Perquè el risc zero no existeix, sempre hi haurà algú que faci algú que tingui una conducta indeguda i per tant doncs no? S'han de posar límits molt clars perquè quanta més gent se les salti o faci coses que no s'han de fer. Però hi ha gent que es gasta moltíssims calés.
2: Sí. A més a més són caríssims.
3: Clar, és que no són barats.
4: I ja no només el soroll, els petards i tal, els focs artificials, no? O sigui, d'uns anys cap aquí, jo allà al barri de Can Serra Fossà, veig unes coses a determinada hora que diuen, vinga, va, a hora, i sembla festa major.
0: Sí, sí, són mini-espectacles.
4: Sí, sí, totalment.
3: Anaves amb un coet de menys d'un pam i feia pum, i ja està. I ara el mateix coet d'un pam
2: fa 40 coses.
3: Et lia un al cel que dius, mare meva, que bonic.
1: No, també el cost d'aquests espectacles, i si no, digue'ls-hi els de l'Ajuntament que organitzen la festa major, diguem, el Castell de Focs, els costos dels Castell de Focs actuals són molt grans. Sí, sí, sí. Però són molt bonics i la gent els espera a veure.
3: I jo me'n recordo que a mi em quedaven els paquets dels xinos, els petitets, em quedaven xinos tot l'any.
4: Sí, el meu fill està tirant de fa...
3: Tot l'any tenia xinos.
4: Van mirar la caixa i posava que eren del 2019 els petats.
0: Això, clar, potser ni els hi peta.
4: Sí, sí.
0: Sí, els hi peta el 2019, encara.
2: Depèn d'on tinguis.
1: O els hi peta els morros.
0: Mira, això... el José Malagón ens ha posat el catàleg de petards d'una casa, doncs, que es dedica a fabricar-la, una empresa. Tenim el Pac Ahorro, totes les bateries del catàlogo, totes.
1: 1.100, diu allà.
0: 2.317 euros. Això serien totes.
3: Jo me'n recordo que quan jo era petit, o sigui, fa uns 10... 13, 14 anys, amb 200 euros, teníem per mi, el meu germà, els meus cosins, i teníem de sobre.
4: Per tota la família, 200 euros, mare meva.
3: Sí, però estem parlant de packs de 500, 600 i 700 euros, bueno, no crec que tinguessin molta més cosa que tenia jo.
0: Pac Ahorro Bogotá més Berlín, que baixen preus, 259, el Hong Kong més Moscú, 379.
1: Hong Kong més Moscú. Bogotá.
0: Pequín Marcos, 199 euros, ja hauríem de saber. Però és curiós, perquè és veritat, hi ha una capsa que té allà una sèrie de petards que es diu Pequín, i l'altre que es diu Chicago, doncs Pequín més Chicago. Sí, s'hauria de saber també, no?
2: Que passa que no sabem què són, perquè jo ara estic molt perduda amb això.
1: Més val no
0: saber-ho. Però mira, hi han més. O sigui, que hi ha de tot, per exemple...
3: Paquet dels coets, el de 137 euros.
0: Això, aquest d'aquí.
3: Tants coets, no te l'acabes.
0: Pac Ahorro, sí, tots aquests coets.
3: Et canses de tirar coets.
0: O sigui, això són... Mare meva. Clar, un, canses, dos, tres... Ja. 4,
1: és un arsenal.
0: 5, 6, 7, 8. Són coets grans, sí, això, sí, d'aquests, sí, que pugen.
4: Bueno, són compres, són, penseu que són, sí, compres familiars, no? Sí. Per fer el que deia el Gerard, que tu arribes allà, t'ajuntes tota la família, i això és el que gasta... Clar. Tota la família,
2: una mica. Forma part de la despesa, no? del sopar, de la nit, del, clar, del sopar, clar. Ja ho comptes, és un pressupost.
1: Grups d'amics,
2: si
1: nosaltres ho fèiem.
2: Nosaltres també.
1: Ho fèiem. Sí. Un grup d'amics, sí, i pagàvem el sopar, sí, focs, tot junt amb un pack.
0: Sí. I que té aquesta màgia, eh? Amb els nens també, no, que ja dintre de que són aquests petards, ja siguin les bombetes, que siguin una mica més grans, que el puguin fer servir una mica més potents, doncs a les terrasses, quan s'ajunten les famílies a sopar, i que pels nens és divertidíssim, sí, després tirar aquests quatre coets i estar, perquè per ells és clar, llum, soroll, foc, no? És una nit
2: algú
0: especial,
2: que es
0: balla.
3: Mira, jo me'n recordo, jo quan era petit, els primers Sant Joans que vaig passar a la nova casa, a Can Serrafusa, tiraven petards amb els conductors a l'autobús, que quan feien la pausa es baixaven i li deixaven, pues, que tirés algun coet o alguna cosa així, i fèiem allà... I me'n recordo, fa això 15 anys, i ens posàvem allà amb ell, xerràvem una estoneta, perquè, clar, com no recollien a ningú, pues, el temps de pausa a la parada era major, i ens posàvem allà a xerrar amb ell, ens ensenia ell la font i tal, i estàvem allà xerrant, i dius, mira, són coses que...
0: Però que queden, que recordes.
1: Pensava que els tiràveu contra ells.
0: Jo també, quan ho has dit,
3: que baixava el conductor.
2: Ens ho hem
3: passat tots. I tirava els petards.
2: I tirava els petards amb mi.
0: 93-588-5960, si voleu compartir com heu passat les revetlles, com passareu aquesta revetlla també de Sant Joan, una revetlla que ve després d'aquesta aprovació del POUM. Anem ara a més temes, Rubinencs, que estarà en exposició pública fins al mes de novembre. L'equip de govern del Partit dels Socialistes de Catalunya, en Comú Podem, doncs, ha aprovat la norma gràcies, doncs, al suport de veïns per Rubí. La resta dels grups d'oposició, doncs, van canviar el seu sentit de vot respecte la votació de l'abans del POM, han votat que no al document concret. Qui sí que ha votat que sí són els socialistes, En Comú Podem i Veïns per Rubí, que crec que podem escoltar, doncs, els tres portaveus, Rafa Gueto, Andrés Medrano i Toni García.
6: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat. Una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el punt que estem tramitant. Un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
7: La reserva d'habitatge protegit que incorpora aquest POM és una decisió clarament política. Prioritza el dret a l'habitatge. S'ha cercat anar al límit màxim, en tots els casos, sense comprometre la viabilitat econòmica dels sectors, però acotant els beneficis dels promotors privats. Qui vulgui sol lliure i mercat lliure, pur i dur, caldrà que es busqui una altra ciutat.
8: Si volem intentar arribar a aquest objectiu de solidaritat urbana, no ho podrem fer, malauradament, amb la compra d'habitatge per tanteig i retracte, que s'han comprat 10 habitatges en 10 anys aproximadament a Rubí, ni amb la col·laboració amb cooperatives, no s'ha fet cap habitatge en 10 anys, tampoc en promoció pública directa, s'han fet 6 habitatges municipals en 10 anys, tampoc amb la rehabilitació d'habitatge existent o amb la masoveria urbana. No surten els números. Per això hem de potenciar al màxim l'habitatge protegit, accessible a la gran majoria de la població.
0: Aquests tres grups han votat a favor, qui ha votat en contra han estat la UP, Esquerra Republicana, PP i Vox. Anem a escoltar les seves portaveus, Marina Dolcet, Montse Soler, Juan José Giner i Nerea Andrés.
9: Però aquest titular és una miqueta trampós. De l'habitatge de protecció oficial que preveu, només la meitat seran de lloguer. Hi ha una gran part que és de compra-venta i podran accedir rendes fins a 48.000 euros anuals, que no són rendes que tingui bàsicament les classes populars o treballadores de Rubí, sinó que estan molt per sobre de la mitja de sous de Rubí. Amb aquests preus, difícilment parlem d'habitatge assequible i, de fet, el director del POM a una comissió de seguiment se li va escapar: esto no són pisos per a pobres, són protecció oficial. Per tant, difícilment respondran a la demanda dels sous que tenim a Rubí.
10: Aquest POM sembla partir d'una idea molt clara, que la principal resposta als reptes d'habitatge de Rubí es resoldran augmentant la densitat i construint més pisos, en molts casos amb edificacions de gran alçada. Nosaltres creiem que el debat és molt més complex, perquè el problema de l'habitatge no se solucionarà només construint més i més pisos. Si fos així, ja estaria resolt.
11: Consideramos que la vivienda de protección oficial, VPO, debe ser promovida de forma planificada y liderada por la administración pública y no trasladar su implantación para corregir el déficit estructural de vivienda en Rubí sobre el propietario privado. A eso se le denomina intervención a la propiedad privada.
12: Que este es su proyecto, no han querido que la aprobación inicial se vote pues con el apoyo de una amplia mayoría. Hay muchos temas que nos despiertan dudas, que salvo que se pase este punto a julio y podamos trabajarlo como se debe, pues se tendrá un no. No sé si un no en caliente, pero lamentablemente va a ser un no.
0: Doncs aquest és el crisol de punts de vista, i també doncs, bastant... doncs alguns bastant contradictoris entre si, no? D'alguns que, per suposat, com ha de ser, no? Segons on ho mirin, del partit que sigui, doncs justament ens defensen postures ben contràries. No sé què us sembla a vosaltres.
1: Home, és normal que cada partit porti l'aigua cap al seu molí i ressalti la part, diguem, que li convé més per la seva línia política. Però, en tot cas, en general, jo sempre ho he dit, tot el que sigui regularitzar situacions irregulars és necessari. Jo, abans de venir cap aquí, m'he trobat una persona i exactament m'ha preguntat pel POUM. Jo m'he quedat així.
4: Quin misteri, no, això?
1: Jo m'he quedat Déu-n'hi-do. Així. Què és?
0: Doncs, per què t'ha preguntat pel POUM?
1: Això és, ho he preguntat, clar. Doncs perquè és un particular que té un petit terreny cap a Càncer Refossà i té dubtes sobre què podrà fer i què no podrà fer. Simplement, si vol fer una casa, diria jo, eh? Si vol fer una casa per viure, i és una parcel·la només, no? I en part està pendent d'això. Jo l'he explicat, compte, que ha vist notícia, i el ciutadà normalment no té la informació que teniu vosaltres o que podem tenir nosaltres. I veu l'aprovació del POUM. Llavors li expliques que és l'aprovació inicial, que hi ha un període d'exposició, que hi ha un període de reclamacions, però això en primera instància la gent no ho sap. L'aprovació del POM.
3: Ara hi ha un
1: període d'elevacions
3: de 3-4 mesos.
0: Sí. El 15 de novembre.
4: Jo crec que...
1: Aquí vaig, però vull dir, la gent es queda amb el titular i es pensa, ah, ja està.
4: Sí.
1: Dic, no, això és l'aprovació inicial, i ara ha de passar un període i tal, i tal.
4: Sí, sí. Jo crec que hi ha una utopia en el govern, probablement de forma molt global, però en aquest país molt en particular, que és tot aquest tema de la transparència i la participació ciutadana, no? Llavors, això... hi ha una sèrie de mecanismes que estan inventats i que no ens els hem d'inventar perquè hi hagi transparència i hi hagi participació. El POUM, aquest POUM s'ha fet... un dels lots del POUM, dels 5 lots que es va contractar els dels estudis previs, els que redactaven no sé què, un d'aquests lots era el del procés participatiu previ a l'elaboració del POUM. I, a més, la pròpia tramitació obliga a que hi hagi tot un període... De fet, tenim un local expressament de portes obertes perquè la gent, qualsevol ciutadà o ciutadana, entri allà. El que passa és que, com diu el Martí, doncs és molt difícil, no? Perquè la gent és molt difícil, perquè no tenim l'hàbit, perquè no tenim les eines, perquè no tenim el coneixement, o pel que sigui, és molt difícil que la gent s'acosti, s'apropi, miri, pregunti allò que ha de preguntar, perquè de vegades no saps què has de preguntar, perquè són coses molt complexes, no? Llavors, tota aquesta feina, bueno, s'està fent, segurament sí que existeixen mecanismes que no estem fent servir, que farien més fàcil, no?, que la gent s'hi acostés i que la gent entengués, però en tot cas tot això està reguladíssim. I aquest POUM s'ha redactat amb més participació i més transparència que qualsevol altre intent anterior que s'hagi posat en marxa.
3: I que el període d'al·legacions normal és a mínim, crec que està establert en 40-45
0: dies. Sí, 45 dies aquest mes.
3: Ja estem parlant de que es dona el triple de temps, 3 mesos, per fer aquestes al·legacions i intentar que participi la majoria de la ciutadania.
4: I això no només afecta la ciutadania, afecta també als partits polítics. Es va crear un grup de treball no fet pels representants, pels regidors i regidores, sinó on es va dir als partits polítics, escolteu, qui voleu que participi d'aquest grup de seguiment, no recordo el nom en concret, Consell Consultiu, no recordo exactament el nom, és a dir, que s'han creat espais per poder fer un seguiment. Per tant, els arguments de mire, oigo ustedes, que no me ha dado tiempo de mirármelo, pues bueno, no? Muy típico, pero muy poco realista. No?
3: Al final...
2: Sí, però és així, eh?
4: I més venint d'un grup
2: però
4: de...
2: És així, entenem també la ciutadania, que no
4: parlo de la ciutadania, parlo dels regidors.
1: Parlaves d'un partit concret, però estic d'acord amb tu. Però la ciutadania en general és majoritàriament és impossible que hi participi. Donat per segur això, com més gent hi participi, millor. Si són 200 que no siguin 100, no? Això és evident.
4: I jo la segona cosa que volia dir només és que tots els regidors i regidores que hem sentit parlaven pràcticament del mateix tema, no? Que és l'habitatge. Jo me n'alegro molt que sigui aquest el tema del que es parli. No me n'alegro perquè és un problema, perquè és una necessitat que tenim, però me n'alegro perquè vol dir que aquest POUM, aquesta planificació, com a mínim alguna cosa està dient al respecte a l'habitatge, no? A uns els agradarà més, a altres menys, altres aprofiten per dir el que s'ha fet i el que no s'ha fet, però com a mínim està posant això en el centre, i això també crec que és important, no? Que fem servir la planificació per resoldre problemes. Un és el de l'habitatge, evidentment, l'altre per mi gran qüestió que aborda el POUM és el de la mobilitat, evidentment.
3: Perfecte. Al final, del tema de l'habitatge, crec que es comentaven que al voltant del 60% dels nous habitatges que es realitzaran seran de protecció oficial, i és una bona notícia.
4: I una qüestió, no? D'aquests, no tots són de lloguer, ja la meitat, no? Com deia la portaveu de la UP, seran de compra-venda, perquè és que si no les operacions dels privats no són rentables. La pròpia Comissió d'Urbanisme de Barcelona no et deixa tirar endavant amb un 61% d'habitatge protegit de lloguer, a més, no et deixaria, però a més, evidentment, no? La gent que ha de fer promocions privades ho fa perquè legítimament...
3: Aquí ja ho vam parlar, el temps en què es tarda en amortitzar un pis de lloguer, que serà 30 anys vista, i en canvi, si pots aconseguir fer alguns de venda...
4: Que per mi tant de bo, fossin tots de lloguer, però
3: és que econòmicament no és viable. I el POUM ha de ser econòmicament viable. És un dels requisits. Llavors, si tu fas alguns a compra-venta, amortitzes la inversió més ràpid. I si pots seguir reinvertint aquests diners en fer més vivenda de protecció oficial, doncs s'ha de valorar.
4: Per mi la qüestió és que, malgrat siguin de compra-venda, regulada o protegida, per sempre.
3: Sí,
4: que no perdin mai el règim de protecció.
3: Això hauria d'haver estat així sempre.
4: Exacte.
3: És un dels problemes que hem tingut. No la falta de vivenda pública ni la falta...
4: Sinó de liberalització posterior.
3: El que hagin caducat.
1: En tot cas, i respectant les posicions lògiques de cada partit, és molt important que hi hagi un POUM d'una vegada. El ciutadà de peu no té una consciència clara que li sigui necessari, a no ser que tingui un tema específic concret, i llavors se n'adona de la manca de POUM i de la impossibilitat de fer segons què. Recordem, PGO de l'any 1981, revisió el 1986, i som al 2026. 40 anys.
2: 40 anys.
1: 40 anys sense POUM. És necessari. Després podem estar d'acord, un partit, un altre, i pot veure, posarà el seu accent. Però és imprescindible, i per tant, endavant, al·leluia, que dona punyetera vegada, amb perdó.
2: Sí, sí, sí, ja tocava, ja
1: hi hagi
2: tocava,
1: un pom que ens agradi, ens agradi més o no tant a cadascú, però que hi sigui, perquè és necessari. Clar, final, més del que la gent es pensa.
3: Al final, tu, quan votes algú així, has de votar una mica amb aquesta perspectiva. De... Sí, no estem totalment d'acord,
1: no,
3: però en la seva majoria sí, doncs hem de fer un vot una mica sensat. I després tens encara... O sigui, no estàs aprovant definitivament un POM que no et sembla bé, estàs aprovant un POM...
1: Plegacions...
3: Clar, tens formes i maneres de treballar després i d'intentar pues, apropar una mica més al teu costat si és el que vols. Sí. Llavors...
4: Sí. També una mica de perversió en això, no? Ja hem comentat alguna vegada aquest sentit... parlant genèricament aquest sentit d'estat, no? Aquestes sí. coses que s'han de mirar més enllà d'estratègies i de partidismes, i clar, el calendari cau com cau, i pràcticament estem en precampanya, no? També jo crec que això ho hem de poder dir.
3: Estem a un any d'elecció.
4: Sí. Això, de, sí. això també condiciona el vot.
3: Sí, sí, sí, jo crec que estàvem tots esperant a veure qui treia això.
1: Això
3: qui deia aquesta frase perquè l'estàvem pensant
1: recordem
3: tots.
1: Recordem que al final de l'exposició, l'aprovació definitiva i tal, quan passi tot això... esperem que passi d'una manera o una altra, faltaran per les eleccions municipals a 5 mesos. O...
0: No, espera, després d'al·legacions s'han de demanar els informes sectorials corresponents a les administracions competents, tramitar l'avaluació ambiental, el vistiplau final l'haurà de donar la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sí. que si proposa esmenes comportarà la redacció, nou text... que haurà
1: data,
0: de tornar a tenir el suport majoritari
1: data no posa
0: tant
1: la data,
0: del ple com de la comissió.
1: La data
0: no?
1: estimada de tot això
2: sí,
1: no.
2: Sí, però ens n'anem amb un temps llarg, eh? Ens n'anem amb un temps llarg, no ho sé jo. No ho acabo de veure clar.
1: Abans de les eleccions...
2: Potser per l'experiència dels antics POMs i aquestes històries, no?
4: No, abans de les eleccions.
2: No, després, no ho crec, després, eh?
3: Un any, més o menys.
1: Recordem que les eleccions, per qui no ho sàpiga, vosaltres ja sé que ho sabeu, són el 23 de maig del 2027.
3: Com l'anterior.
1: Per tant, serà probablement de la definitiva després.
2: Jo crec que sí.
3: Sí, però al final estem...
1: Però bé, està engegat el procés, eh?
3: Està
1: engegat el procés.
4: Sí, no, i a més s'ha de fer amb garanties. És a dir, l'urbanisme, a més, té una derivada molt evident, que és el lucre, no? Els propietaris d'edificis, de solars...
2: Està clar.
4: No? D'habitatges...
1: Sí.
3: I un històric, aquest país que hem vist, que molta gent s'ha lucrat amb aquests temes. Llavors s'ha de fer amb unes garanties... que no donin lugar a dubte.
4: I el valor d'especulació i d'estalvi, fins i tot, diria jo, més enllà del monetari pròpiament, doncs és el relacionat amb els béns immobles, no? Per tant, bueno, s'ha de fer moltes garanties, no?
2: Jo que
4: no hi hagi...
2: Sí. No és tan fàcil, eh?
4: Clar.
1: No.
4: Sí.
2: No és tan fàcil, eh?
0: Que en aquest ple, Víctor García... el regidor socialista doncs es va fer efectiva la seva renúncia. Recordem que ha estat tinent d'alcalde responsable de les àrees d'educació, ocupació i empresa, recursos humans i atenció a la ciutadania, doncs serà el nou coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa de la Generalitat de Catalunya, i la resta de formacions polítiques doncs li van dedicar unes paraules a García Correas i a la seva marxa, aquest govern, que va ser doncs, un comiat molt emotiu. Anem a escoltar Víctor García.
13: Us desitjo el millor en l'àmbit personal i el professional. Considereu-me que en l'àmbit polític aquest desig l'enfoqui completament en el meu partit. Recordant-vos que les forces d'esquerra i en general les forces democràtiques tenim ja un repte majúscul en les successives eleccions que han de venir. Parleu entre vosaltres, perquè el veritable enemic ja està picant a la porta i cada cop de pica a porta sona més fort i se ve.
0: Doncs comiat motiu, hi havia la presència entre el públic de directors i directores de centres educatius d'aquí de la nostra ciutat, el director de l'Escola de Música Pere Burés, de l'Eduard Saez i de caps de servei tècnics de l'Ajuntament de Rubí, hi va haver... Doncs moltes paraules també maques, i jo vull recordar també que almenys com a mínim durant dues temporades el Víctor García va estar aquí cada 15 dies, normalment doncs teníem per saber els projectes educatius de cada escola.

0: que jo estic molt agraït a tots els directors, directores i també al Víctor García, i que tingui també molta sort en aquesta nova etapa. No sé si voleu dir alguna cosa més d'aquest tema.
1: Bueno, al final pues que li vagi molt bé, no? Va ser company també al mandat anterior. A mi sempre m'ha semblat una persona ideològicament allunyada en diferents aspectes, no? Pues a moltes coses que jo puc defensar, però en tot cas sempre m'ha semblat una persona amb vocació, no? I que el món educatiu realment, jo sempre he tingut la sensació que és una cosa que ell li ha agradat honestament i sincerament, no? I no una d'aquestes persones pues, que cau allà de professor perquè no sap què més fer o perquè de sobte té una crisi existencial, no? Crec que és una persona que s'ho ha cregut, que des de la seva perspectiva, en segons quins temes, doncs, i fins i tot en segons quines formes de vegades, perquè no, doncs no hem coincidit, però crec que com a mínim això, no? És una persona amb vocació que s'ho ha cregut i que bé, que espero que li vagi bé per ell, però també per l'educació del país, no? Si li va bé amb ell, ens va bé a tots, d'alguna manera.
2: Ja que ja estem posats, no anava a dir res, però com que ara enceta l'Ània, sí que vull dir un parell de coses amb tota la sinceritat del món, perquè tampoc es tracta d'aplaudir a la gent per aplaudir-la. És a dir, no dubto, diguem, de la seva actitud, de la seva, del seu interès per tot, però diré dues coses, per ser just i per ser honest amb mi mateix. Una, en un moment determinat, tots ho sabeu, va fer unes desafortunades, seria poc, unes declaracions, no en la forma, sinó en el fons, sobre la unitat de la llengua catalana i sobre la Bressola de Catalunya Nord, que no li corresponien, que, segons la meva opinió, naturalment, no les havia de fer. Després va rectificar, i, per tant, acceptada la rectificació. Però allò, per part d'un director d'institut, no era acceptable. Però de la mateixa manera que dic això, dic que després, al cap d'un temps, i ara parlo en nom de la taula per la llengua de Rubí, vam anar a veure, el Gerard sap molt bé de què parlo, doncs a veure l'Ajuntament per parlar de què es podia fer per a Rubí també intentar revertir la situació de la llengua catalana, i vam ser rebuts pel regidor, Víctor, molt bé, ens va atendre molt bé, el Gerard també participa d'això, i per tant l'actitud de l'Ajuntament pel que fa a la taula per la llengua, doncs està molt positiva, i la del regidor Víctor Correa també. Per tant, en aquest sentit, doncs, un agraïment en aquest.
0: Què va sortir d'allà, d'aquesta taula?
2: Doncs un treball conjunt, que estem fent-lo, reunions periòdiques.
3: Tenim la setmana que ve.
2: La setmana que ve hi ha una reunió conjunta i s'estan preparant diversos projectes. Un tema de retolació de comerços en català, un altre a nivell intern de l'Ajuntament, que l'Ajuntament, a nivell del seu intranet, doncs...
3: pàgines web i tema això, estem, el tema del català treballant.
2: I també de cara als treballadors municipals de molts àmbits, que és molt ampli, el món dels treballadors municipals n'hi ha molts tipus i a molts llocs diferents, no? Però que tinguin la sensibilitat aquesta, perquè si no Rubí ens quedarà el català entre les mans, ens desapareixerà. No tot arreu és tan crític com a Rubí. Per tant, crec que hem de fer un esforç tots, els de la taula per la llengua, que representem 40 entitats importants de la ciutat, i l'Ajuntament, lògicament, que estic segur que el farà, doncs com a responsable que és i elegit per part de la majoria de ciutadans. Per tant, estem al mateix vaixell i entre tots, entre totes, hem de fer el possible doncs, perquè el català no acabi sent una llengua que només el parli un 5% o un 10% de la població, no? Diguem que donar-li la força que necessita davant d'un gegant com és la llengua castellana o espanyola, que per si sola ja es defensa, no cal que es defensi, no?
1: Un repte importantíssim.
3: Sí, al final la taula, Martí, La intenció és, per mitjà de petites actuacions, intentar fer el màxim possible. Al final, els recursos són els que són, la gent som la que som, i per mitjà d'actuacions puntuals, campanyes puntuals, intentar fer el màxim possible amb el que tenim.
2: El comerç, l'esport, a tot, l'educació, a tots els àmbits, a nivell intermunicipal, amb els treballadors
0: també,
2: municipals.
0: Correcte. I en quin moment està? En quin estadi està?
2: No, estem treballant. La setmana que ve, com diu el Gerard, hi ha una nova reunió, i primer vam començar a nivell intermunicipal, amb els treballadors municipals, doncs per conscienciar tothom de la importància de, allò que diem sempre, no? D'adreçar-se primer en català a una persona. Naturalment, si aquella persona acaba d'arribar de no sé on i no sap el català, evidentment hauràs de canviar, no? Però a vegades parlem així directament en castellà amb una persona perquè

0: que racialment o tenim la sensació que no ens entendrà en català, ja directament, vinga, no? Ja està, en castellà, que aquest no ens entendrà. No, home, no. Sisplau, una mica de... Que la majoria de treballadors ho fan, municipals, ja. No? Mm-hmm. Però vull dir, és important tenir-ho en compte perquè per ells també és la manera d'integrar-se aquí, de prosperar professionalment aquí, de relacionar-se socialment, etc, etc, no? Jo crec que ens interessa a tots, el castellà no el perdrem mai, no, perquè el sabem tots i el parlem tots cada dia, però és important que tothom tingui accés. I afegim també després el tema de les classes de català, que no corresponen
1: a
0: l'Ajuntament,
1: sinó... Vaig estar a la cloenda dels cursos de les classes de català.
0: De les classes de català i dels voluntaris lingüístics.
1: Sí. Sí, i la veritat és que bé, eh? Molt sí. Bé, molt bé, molt
0: allà
1: bé.
0: Allà hi ha una
1: gent molt participativa.
0: Una gent molt maca.
1: Nosaltres vam anar amb el Foment de la Sardana. Sí. Després d'això, bueno, doncs la gent molt bé. Veus gent jove, doncs, que realment s'esforcen, parlen, estan estudiant, hi ha moltes ganes, eh? Sí. I a més, pràcticament eren estrangers.
0: Sí, sí, sí, estrangers la majoria.
1: Llavors van fer cadascú portaven, bueno, van muntar unes paradetes amb productes de la seva terra, que es va fer un pica-pica i tot això.
0: Bé.
1: Molt bé. Llavors, vull dir, quan es va fer la rotllana de la Sardana, que primer vam començar el Foment, i llavors, vull dir, tothom, es van afegir una quantitat de gent jove i gent que després va venir a parlar amb nosaltres perquè es va interessar per anar a aprendre a ballar sardanes. Vull dir, va ser un acte molt, molt bonic i molt participatiu. I jo vaig quedar gratament sorpresa, eh? De veritat que sí. Esperem que aquestes coses continuïn.
2: Sí, això és molt important perquè més enllà, o sigui, la llengua no és només no és només un codi de comunicació, no? És una experiència i té a veure amb la cultura, com diu la Maria Àngels, no? Amb les activitats que fas i una llengua només l'acabes integrant quan t'hi relaciones amb altres persones comunitàriament a través d'aquesta llengua, no? Si només l'has de fer servir per treballar o per fer exàmens o no...
1: Clar, és que molta gent ho ha fet per això, no? Per
2: clar,
1: poder accedir a llocs de treball.
0: Pel títol.
2: Però la manera d'aprendre-la genera en aquests espais de compartir, de xerrar, no? El tema del voluntariat lingüístic és meravellós, és fantàstic, perquè aquí el que estàs aprenent la llengua a través d'una relació amb una altra persona, no? Una relació d'amistat i clar, però és que no hi ha una altra manera d'aprendre la llengua. Jo sempre dic el mateix. Jo soc castellanoparlant, a casa meva som castellanoparlants, i jo soc fruit de la immersió lingüística a les escoles, no? Jo vaig fer tota la GB en català, jo vaig arribar a la universitat i jo no sabia parlar català. No sabia parlar català. El podia llegir, el podia escriure, però no sabia parlar català, perquè jo no em relacionava amb absolutament ningú en català. Amb absolutament ningú. Per tant, no és només aprendre en l'entorn formal de l'aprenentatge.
1: No, clar.
2: És haver-lo de fer servir... en el tu a tu, a les botigues, no? Com diu el Martí, a les botigues, a l'administració, al bar, al restaurant i
1: a tot arreu,
2: amb persones, amb les, no? Amb els veïns i veïnes.
0: Molt important també les entitats. Això que
2: les
0: diu
2: entitats. Sí, totalment.
0: Això de les sardanes o dels gegants o dels castellers o dels diables. La participació en aquestes entitats és bàsica. Clar, a Vilafranca se n'adonen molt fàcilment. Aquí a Rubí és una mica més complicat, no? Perquè allà, si no et fas dels castellers de Vilafranca, no ets ningú a Vilafranca, t'has de fer per força gairebé. Aquí Rubí és diferent, però sí que Rubí, una part d'aquesta gent, els joves i no tan joves, es fan dels geganters, dels castellers, de les sardanes o del que sigui, estan en un entorn d'amics, de festa, de passar-ho bé, i llavors això és molt, molt important per a la integració.
1: De fet,
0: molt,
1: ahir un d'aquests nois que comentava això, no?, que de seguida va fer les passes de les sardanes, vull dir, molt bé, no? I em comentava doncs, que té uns amics, però ell no havia pogut, que s'havien apuntat a ball de gitanes.
0: Per exemple.
1: Per
0: exemple.
1: Aquest any,
0: sí.
1: I veus, bueno, coses que potser anys enrere no veies.
0: El diumenge, sí.
1: Dic que no, molt bé, molt bé.
2: I també a mi és que el tema del català em fa patir, perquè, per exemple, els meus fills no hi ha manera que parlin català.
0: No.
2: Però és cert que és un problema molt de l'àrea metropolitana, que a mesura que ens allunyem de l'àrea metropolitana no hi ha aquest problema de forma tan evident.
1: Clar.
2: Les xifres, pues, segurament el Martí fa... No, les dades
0: hi vaig molt diuen, allà, però tens raó però, en general. Sí.
2: No, però jo conec gent que ha arribat fa 15 anys d'altres països a Catalunya i que parla català perfectament perquè ha estat a Berga, ha estat a Girona, ha estat a d'altres llocs on el català és més comodús. I ara jo no vull fer comparacions, m'estimo molt Rubí tot plegat, però per exemple anar pel carrer per Sabadell no té res a veure amb quan el català que escoltem, no? Llavors,
3: vols dir que a Sabadell s'escolta més que no pas a Rubí.
2: Per exemple, sí.
0: I a Terrassa.
1: I Terrassa, inclús a Terrassa, però al centre, Terrassa,
2: Exacte, sí.
1: El que vull dir,
0: el que vull dir
2: és que crec que estem en un moment en el qual això, que per mi és un problema, perquè no hem de perdre cap referent cultural, més enllà de ni, no? No és un tema de nacionalitat ni de res d'això, no? És un tema de pues això, no? D'un valor i al final d'un patrimoni compartit que tenim entre tots i totes, és ara quan l'hem d'abordar, no? És perquè diguéssim, el podem identificar, no? Ara sabem que aquí comença a ser un problema greu, que aquí deixa d'escoltar-se, que tal, i ara és el moment, no? Abans que hi hagi efecte atacador i vagi creixent aquest desús, no? De la llengua catalana, és quan l'hem d'anar abordant.
1: És complicat, eh?
3: Em feu recordar també la polèmica amb el papa, la Benei, la Torre de Jesús. Jo no sé si... Si creieu que, i també des del punt de vista d'Òmnium, aquell discurs si havia de ser íntegrament en català perquè a Catalunya...
0: El problema no és tant si havia de ser íntegrament, és que inicialment era en castellà, sencer. Home, clar, llavors vam posar el crit al cel, però com que en castellà sencer, el Gaudí, per favor, de qui estem parlant? Que saben qui era aquest senyor? Molts ni ho saben qui era el Gaudí. Era un tipus peculiar, evidentment, un geni, amb un caràcter especial, però que un tio molt catalanista i que el va detenir un policia perquè no li va donar gana de parlar en castellà amb aquell policia. Estem parlant de fa molts anys enrere,
1: sí.
0: Però podria passar avui, això, no? Per tant, que llavors et vinguin aquí i li fotin la benedicció de la seva, entre cometes, torre en castellà, doncs tenia el seu delicte, no?
1: Exacte.
0: Hi va haver una certa pressió d'entitats i de personalitats i d'expresidents del Parlament i de la Generalitat, etcètera, etcètera, i d'Òmnium i d'altres, i llavors l'arcabisbat, diguem, d'aquí plora la criatura, l'arcabisbat va modificar, és a dir, no era una cosa del papa que no...
1: Ell complia ordres.
0: I de la cúria vaticana.
4: El papa anirà amb el discurs que li doni. Si està en anglès, ja hi anirà aquell.
0: Ni de la cúria vaticana. Era d'aquí mateix, de gent dels nostres, entre cometes, mateixos, no? Que no tenien la sensibilitat necessària de veure que aquell... Que al final va acabar, diguem que bé, van equilibrar els dos idiomes, diguem-ho així, i haig d'acceptar, reconec, però i content i tot, que els 5 minuts de la benedicció de l'espectacle posterior a la benedicció, dels drons amb la imatge del Gaudí, sí, girant el cap així i mirant la seva obra, allò va ser genial. Sí, l'Igor Cortadellas, o qui sigui que ho va inventar,
4: i va donar la volta al món.
0: Va donar la volta al món. Va ser quan el Gaudí girava la mirada cap a la seva torre.
1: Hòstia,
0: era impressionant allò, eh? Tenia una potència espectacular.
1: Sí.
0: Vull dir que al final va acabar bé, tret del tema dels cantaires, que no hi entro ara, però en general l'espectacle, jo crec que a Barcelona ho va muntar bé.
3: I enteneu també, no?, que en aquest acte que era mundial internacional, doncs creieu que la part que va tocar del català era la correcta? Hauria de ser més...
0: Home, jo n'hi hagués posat més, també, però malgrat... Però això ja és la meva opinió personal, però tot i que no... Havia de ser més, però encara que no hagi sigut més, sí que des del món mundial, qui volgués escoltar-ho o mirar-ho, podia notar que hi havia català i que hi havia castellà, si volia, si tenia l'interès de notar-ho. Hi ha gent que no se n'adona.
4: Al final...
0: Però vull dir que hi eren els dos idiomes.
4: Era,
0: inicialment no hi era el català.
4: Era molt important que el català hi estigués.
0: Clar.
4: Però també s'ha d'entendre que és una persona que... Si em dius que no ha parlat català en la seva vida, no m'ho crec.
0: No, ho va dir. Només sabia dir bon dia perquè li havia dit no sé què.
4: Per això et dic, que al final també s'ha d'entendre que si és un discurs llarg, busqui una mica també la comoditat total, però que havia d'haver català, i jo crec que aquí coincidim tots.
2: Jo me'n recordo de ben petita, que recordo la meva mare dient-me: tu saps que el papa parla tots els idiomes del món? I jo: ui, el meu pare parla tots els idiomes? Dic: això com és?
0: És no, molt llest,
2: el papa de Roma, que parlava, perquè tradicionalment, sí, no ho sé, quan vaig parlar la llengua,
0: sí,
2: no,
0: sí.
2: Fonèticament li escriuran,
0: força bé, estan acostumats.
4: Va estar bé, al final és una persona... que el castellà més o menys també, perquè aquest
0: teu origen... Estava al Perú, clar.
4: Però clar, vull dir que això també és un punt a favor, és un avantatge que li va servir, i tot i això, es nota que no és castellano parlant.
0: No.
4: Al final és nord-americà, d'origen nord-americà i tal. Llavors, tampoc se li podia demanar amb un accent perfecte i que fos tot en català. Ho podia haver fet tot en català? Sí,
0: no, però... No, jo crec que ell va fer l'esforç. No va ser per ell, va ser pel arquebisbe de Barcelona, perquè el arquebisbe d'aquí, que no van tenir la... Bueno, no hi van pensar, no, la preocupació, ni l'actitud, ni tal, i algú els hi va haver de recordar on estaven i que el català hi havia de ser.
3: Que va sortir la sentència del cas Mascaretes, que doncs està collant més a Pedro Sánchez en aquesta setmana complicada. Condemna de 24 anys de presó per a l'exministre i mà dreta seva, José Luis Ábalos, 19, per Koldo García. Per tant, nou cop per a Pedro Sánchez, doncs, com dèiem, no? Una mica doncs, més pressionat per aquests casos de corrupció, el PP que demana la dimissió i eleccions, el cas de Begoña Gómez amb el jutge Peinado, que el Consell General de Poder Judicial doncs, va decidir obrir expedient al jutge Peinado per haver insinuat que els policies que escortaven Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir. No sé si això ho relacioneu
1: una mica
3: amb...
1: fort,
3: si ho relacioneu amb alguna
1: tema,
3: cosa...
1: Amb el tema de Puigdemont, no? Sí, totalment.
0: Van pensar en això.
1: Totalment, totalment.
3: I que ja són 5 els ministres condemnats a presó. José Luis Ábalos ha estat el 5è. Abans havien estat Barrionuevo, 10 anys pel GAL, Jaume Mata, 6 anys pel cas Arenas, Rodrigo Rato, 4 anys i mig per les targetes Black, Eduardo Zaplana, 10 anys pel cas Erial.
4: Però no, és curiós, estava pensant abans, a mi em va sorprendre sincerament, o sigui, no la condemna perquè tots sabíem que anaven, sinó els anys de condemna, perquè no havia vist condemnes així a polítics, no les havia vist. I va ser algo que em va sorprendre, perquè has dit ara Rodrigo Rato, jo no recordava exactament la quantitat d'anys, però crec que has dit 4 anys i mig.
3: Però clar, no van estar aquests 4 anys i mig. Per exemple, Rodrigo Rato, t'he dit el nombre de mesos que van estar.
4: Però és que per això és encara... Sí, a mi em va sorprendre.
0: A mi també em va sorprendre, perquè per matar una persona et poden condemnar a menys.
4: I que aquí la fa... Tot això dient que si el que han fet ho han de pagar i se'ls ha de condemnar. No estem parlant de que no se'ls hagi de condemnar. No, estem parlant de que a mi ahir em va sorprendre, quan vaig veure les condemnes, em va sorprendre molt la quantitat d'anys. Era algo que no m'esperava.
3: Però mira, el ministre José Barrionuevo va ser ministre de l'Interior del PSOE del 82 al 88. Va estar condemnat aquests 10 anys, va arribar a entrar a la presó, només hi va estar 3 mesos perquè el Constitucional va paralitzar el compliment de la sentència i després un govern de José María Aznar el va indultar.
0: Això,
3: Jaume Matas.
0: Suma i sigui,
1: Sí,
0: ara
1: sí,
0: pots
1: indultar. Continua.
0: Pots indultar aquí.
3: A 6 anys... i es van reduir dràsticament quan el Tribunal Suprem va anul·lar la majoria de delictes del tràfic d'influències. Només va estar 9 mesos a la presó. Rodrigo Rato, 4 anys i mig per les targetes Black, va ser el ministre del PP d'Economia, d'Hisenda, vicepresident d'Aznar...
0: Tot poderós ministre.
3: Exacte.
4: I parlem de que el tema de les targetes Black va ser al voltant d'uns 15 milions d'euros. I jo no he trobat la quantitat, o sigui, o no s'ha parlat de les quantitats, que dic, igual és perquè han robat més, si és proporcional, però és que m'estranya, perquè, clar, i llavors és algo que...
3: Clar, mira, Eduardo Zaplana, 10 anys pel cas Erial, va passar 9 mesos en presó preventiva, el 2024 el van condemnar, això, aquests 10 anys, i està en llibertat provisional, no va tornar a la presó i està a l'espera que el Tribunal Suprem resolgui un recurs de cassació.
2: Jo crec que per mi el gran drama de tot això és que precisament ens estem fent aquesta pregunta perquè estem dubtant de si la llei, quan s'aplica, quan s'acciona, quan es fa una investigació, quan es fa un judici, quan es fa una sentència, si ens podem refiar de què és justa, en un sentit més o menys objectiu, no? De que s'apliquen els mateixos criteris a tothom o no. I aquest és el gran problema, no? Que ara hem d'anar a l'històric per dir, això són molts anys, això segur que està bé, que som... perquè no tenim la confiança en el sistema, ja. Perquè malauradament venim d'una...
4: Perdona.
2: Sí, perquè venim d'una utilització interessada, esbiaixada, no?, d'aquests instruments o del poder judicial que fa que la ciutadania estiguem dubtant
4: d'això. Però és que el que passa també és que igual, per temps, dic, mitja hora després de que sortís aquesta condemna estava sortint un jutge espanyol dient que retirava... passaport, documentació i tot a la dona del president.
3: El Peinado, a la Begoña.
4: Insinuant que la policia espanyola, la policia nacional, anava a ajudar a la parella del president a escapar. Tot això iniciat per una petició de manos limpias. Dius, ostres, és que no ajuda, és no, el que hi ha, no ajuda.
0: Però la insinuació aquesta del jutge Peinado no és normal.
4: Per
0: no no és normal, perquè llavors és posar els poders de l'Estat, no?,
4: en contra l'altre.
0: La justícia, la policia...
4: Estan
0: posant en dubte això, que pot passar. Home, clar, que pot passar mil coses. Pot passar que un jutge també prevariqui, no? És a dir, passar, bueno, pot passar mil coses,
1: cas,
0: no?
1: Per exemple, no?
0: Però sí, com en el seu cas, no? Podria passar.
4: Quan el jutge més conegut del país a l'actualitat diu aquestes coses, doncs la imatge no és la que hauria de ser.
2: Això em refereixo, que aquest és el drama, no? O sigui... que hi hagi, comportaments delictius, pues, tant de bo no existissin, però per això tenim la justícia. Que hi hagi comportaments poc ètics, pues, tant de bo no hi haguessin, però hem d'anar estrenant els mecanismes. Ara, quan ho estem veient tot des de fora, estem flipant-ho d'aquesta manera, no?, i es diuen aquestes coses.
0: Jo recordo que quan la persecució judicial dels dirigents independentistes del 2017... Uh-huh. Que hi havia jutges que s'hi van acarnissar molt, i amb els condemnes i tal, i llavors ens vam quedar sols dient que la justícia, que tal. I ara que el PSOE es veu assetjat, a banda de que hi hagi alguns corruptes com l'Ábalos o el Koldo, o el Cerdán, que ho ignoro, no ho sé, però i ara, des dels càrrecs del PSOE, posen el crit al cel dient que la justícia no és independent. Home, ja ho sabíem, que no era independent.
1: Ho sabem des de fa molts anys.
0: Ja ho sabem des de fa molts anys, el que passa que un només se n'adona quan li toca el rebre amb ell.
3: Però tu creus que ells no ho saben des de fa anys, també?
0: Però no ho deien. Però no deien res quan no els hi passava amb ells.
1: Ja els hi anava bé
0: i no deien res. Ara que passa això, i 24 anys, que jo ho trobo desproporcionat, modestament, ja no dic lo de l'Aldama, que ja per no barrejar les coses. Vull dir, la condemna és dura per l'Ábalos i pel Koldo. Recordem que l'Ábalos no només era ministre, sinó que va ser el número 3 del PSOE i secretari d'organització del partit.
1: Sí,
0: no era un ministre que el van fitxar, que era un independent que passava per allà tècnic, no, Era el número 3 del PSOE en el seu moment. Per tant, la condemna és dura. Lo de l'Aldama és entre estrany i surrealista.
4: Curiós, també,
0: i que li deixin que es quedi els 3 milions i mig d'euros.
1: I a més a més, exacte,
0: trobo...
1: i els diners?
4: En teoria els diners els torna. Però 4 anys...
0: Passarà com els bancs, tu.
4: El que posa la condemna és 4 anys de presó, que no entrarà a presó.
0: Que no hi entrarà.
4: Per col·laboració.
0: Per col·laboració.
4: I retornar els diners. Dius, ja.
0: Com els bancs, que, si no, retorna, que no els van que retornar, tampoc. Ja
4: però clar, però saps el que passa? Que tu després veus al carrer a l'Aldama passejant amb qui passeja. I llavors les coses...
2: Amb qui passeja?
4: Mireu imatges, llavors. Vas lligant coses, llavors. Són coses curioses. Que tu em dius que els 24 anys són per tots els que... per corrupció, i és això? Dic, perfecte, doncs endavant. Però quan hem vist condemnes de 4 anys per 15 milions d'euros, dius que...
3: Doncs nosaltres, que ens hem d'anar a passejar. Moltíssimes gràcies a tots quatre, que tingueu molt bon Sant Jordi. Nosaltres...
0: Sant Joan.
3: Gràcies, Sant Joan,
1: Mare meva.
3: Molt bon Sant Joan, ja em cremo aquí.
1: Ja
3: donem pas als serveis informatius, després més Rubí al dia. Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'equip de govern del PSC i en Comú Podem, i amb el suport de Veïns per Rubí, van aprovar ahir a la tarda, de forma inicial, la proposta del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, o la norma que, una vegada s'aprovi definitivament, ha de substituir el planejament urbanístic vigent des dels anys 80. El portaveu socialista i regidor d'Urbanisme, Rafael Hueto, va destacar, durant la sessió plenària del mes de juny, que el pla aposta per la regeneració urbana en lloc de l'expansió sobre espais naturals. El document proposa un potencial de 7.000 nous habitatges, dels quals més del 60% seran de protecció pública.
3: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POUM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat. Una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el punt que estem tramitant, un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
2: Després d'aquesta aprovació inicial, el pla estarà en exposició pública fins al novembre, molt més enllà dels 45 dies que marca la llei. Serà el moment de fer-hi al·legacions i demanar els informes sectorials corresponents a diferents administracions. Amb tot, es modificarà la proposta i, si els canvis són substancials, s'haurà de tornar a votar un text refost. El vistiplau final, però, l'haurà de donar la Comissió Territorial d'Urbanisme i, per tant, es tracta d'un procediment que avui certament donava un pas important, però que va per llarg. I les urbanitzacions de Rubí compten en una nova brigada que ja ha començat a treballar aquesta setmana al sector C de Castellnou. Es tracta d'una mesura inclosa dins el pla de xoc de l'Ajuntament de Rubí. L'objectiu és potenciar el manteniment i, per tant, millorar l'espai públic. La nova unitat està formada per 4 treballadors de l'àrea de la construcció, concretament són 2 parelles de paletes, a més d'una persona que s'encarrega dels treballs que necessiten les urbanitzacions. Compten amb 2 furgonetes elèctriques i un vehicle addicional. Les tasques que ha de fer: reparar les voreres que estiguin en mal estat, una de les principals queixes de les urbanitzacions, i altres accions en aquests espais. El pressupost de les accions és de 114.000 euros, cosa que permetrà dur a terme 85 jornades de treball, que són aproximadament 4 mesos de feina. Per tant, que aquestes tasques siguin el més eficient possible, l'Ajuntament està utilitzant el sistema GMAO, de gestió de manteniment assistit per ordinador, un sistema que permet registrar les incidències i classificar-les per després fer-ne seguiment. I acabem amb la informació esportiva. Comencem amb el repàs dels campus d'estiu amb el bàsquet. Ens ho explica el Toni Bravo Rodríguez.
4: El FEB Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, siguin equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda, de 4 i mitja a 6 i mitja, a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha uns 15 inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I pel que fa al futbol, el CEF Camir organitza un campus d'estiu amb activitats de tecnificació de futbol, multiesport, joc d'aigua també. El campus començarà l'1 de juliol, s'allargarà fins al dia 17, amb sessions de dilluns a divendres de 9 a 1. Cada matí es combinarà tecnificació fins a 11:15, pausa per esmorzar, jocs d'aigua fins al migdia. També hi ha una sortida sorpresa. Totes les activitats es faran sota la nova coberta del camp. Els preus són de 60 euros per setmana o 150 per a tot el campus, amb equipació inclosa. I avui, al programa Esports al Dia, escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí. El masculí es va fer, recordem, amb la tercera plaça de Tercera Nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya. El femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça a Segona Nacional.
2: És tot, més informació local en una hora, al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del Rubí al dia, la part més cultural i social del programa. Avui parlarem de salut i, per descomptat, de festa major, perquè queden només 3 dies perquè comenci. Avui és també la revetlla de Sant Joan. La calor d'estiu ja fa temps que ha començat, l'estiu meteorològic i força contundent, a més, també ha començat l'estiu astronòmic, ho feia fa uns dies, el 20 de juny, però el veritable tret de sortida de la temporada estival és això, la revetlla. Després us en parlarem a l'agenda, però hem volgut que els convidats d'avui ens comencin a preparar, els convidats musicals d'avui, ens comencin a preparar per una nit de ball, de foc i de diversió. Avui escoltarem els Mamaduixa. A partir de 11:45 parlem de salut. La Núria Lujo, del Centre Renacer, ens farà un repàs dels temes que hem tractat durant aquesta secció que hem estrenat precisament aquesta temporada. Ens explicaran com cuidar la ment i el cos per estar millor. I ara, en uns minuts, saludem el pregoner de la Festa Major. Això sí que és un luxe que ens podem permetre aquí a Ràdio Rubí. Gairebé mai els pregoners de la festa es deixen entrevistar abans, però l'Ivan Hidalgo és un gran amic de Ràdio Rubí, aquí va començar i ha tingut la deferència de deixar-nos ser els primers en entrevistar-lo. Ja sabeu que tenim un telèfon obert, és el 93-588-5960, sempre està obert, però avui especialment perquè molts de vosaltres coneixeu l'Ivan Hidalgo i perquè no, li podem fer la guitza i que algú pugui trucar per dir el que vulgui, o fins i tot per fer-li preguntes o comentaris o suggeriments sobre el que ha de dir el pregó. Recordem el telèfon 93-588-5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: estem a la setmana de Festa Major i parlem amb el pregoner d'aquest any, perquè, entre altres coses, no fa tant, estaven aquests mateixos micròfons aprenent una de les seves passions. Parlem de l'Ivan Hidalgo, un jove del barri del Progrés, que amb poc més de 14 anys es va acostar a la ràdio municipal del seu poble perquè volia ser periodista esportiu. De la mateixa manera, quan estava fent la transmissió de la final de la Copa del Món de la Kings League a Brasil, va dir que s'oferia a ser pregoner de la Festa Major de la ciutat. I d'aquesta manera, com fa ell les coses, amb naturalitat i un punt d'inconsciència, la que donen els 24 anys, però a la vegada amb la seguretat i l'honestedat que el caracteritzen, serà divendres l'encarregat de dir allò de visca la Festa Major, visca Rubí, i donar el tret de sortida de la Festa de Rubí. Ivan, bon dia, benvingut.
1: Què tal, Belén? Com estàs?
0: Aviam, explica'ns una mica què estàs fent ara. Aquest hivern has narrat la primera divisió a Dazón. De fet, acabes d'arribar perquè estaves narrant un partit fa dos dies, no?
1: Sí, un partit del Mundial. Venia de Madrid, ara mateix estic al Mundial, em podeu seguir una miqueta a Teledeporte, també estic a Gigantes. Durant aquesta etapa d'aquest mes, després marxarem a Itàlia amb el Mundial de la Kings, una setmaneta, i 15 dies, i torna a començar la Lliga una altra vegada. O sigui que estiu amb moltes ganes de veure què passa la temporada vinent, però sobretot l'important d'aquest estiu és fer el pregó de la Festa Major, que encara, o sigui, estic aquí i encara no m'ho acabo de creure.
0: Expliquem una mica com va anar això, perquè tu ets molt actiu a les xarxes socials i vas fer un tuit. De fet, en això es va fixar l'Ajuntament, i així ho explicava l'alcaldessa. Et vas fer una foto amb una bandera de Rubí, dient, mira, Rubí també a Brasil, i em proposo per ser pregoner. Però tinc la sensació que una mica mitjan conya, mitjan sèrio, no?
1: És que realment va començar aquí. Realment va començar aquí perquè quan vaig fitxar per Dazón per fer primera divisió, bueno, el tema és que el David García em fa una pregunta que és, quin és el teu somni? O sigui, ja has fet primera divisió amb 23 anys, quin seria el teu somni? Però, clar, ell ho enfocava a narrar la final de la Champions, narrar la final del Mundial, i sí que és veritat que jo tinc el mantra de no ficar-me un objectiu, perquè si després no narro la final del Mundial, però sí que faig la de la Champions, què passa, que no estic a gust? Doncs no. I aleshores jo vaig dir, fer el pregó de la Festa Major de Rubí. Però no va ser una resposta del tot en sèrio. El tema que això, després, quan vaig penjar l'entrevista a xarxes socials, els meus amics van començar a fer com una miqueta de bola, li van passar a l'alcaldessa, etc etc. I aleshores, jo sabia que aquest gener estava tot el mes al Brasil, amb el Mundial de la Kings. I recordo un dia amb els amics que vaig dir, que em compro una bandera de Rubí i me'n vaig allà al Brasil. Mira, ara, aquí, us explicaré, la meva idea principal era que Neymar fes un vídeo dient que Ivan Hidalgo havia de ser el pregoner de la Festa Major de Rubí. Però clar, quan vaig explicar això, em van dir, si ho fas, et fem fora. O sigui que realment no va ser, amb bon rotllo, evidentment, i no va ser possible tampoc, perquè amb Neymar només vam poder parlar per entrevistar-lo.
0: Amb la de coses que li demanen al Neymar.
1: No, totalment.
0: Con mi bandera.
1: Totalment. I aleshores vam fer una foto a l'estadi de la final. A part, en vaig fer dos. Una només acaba de narrar partits amb focs artificials de fons, i després una ja més currada al camp, a la gespa. I sí que ho vaig penjar ja amb una miqueta més de, ostres, si cuela, cuela, pues ha colado. Sí.
0: Total, per això jo deia, mitja en broma, mitja en sèrio, perquè tu ets així i perquè, malgrat ser una persona popular ara per la teva feina, tampoc ha estat mai la teva voluntat. És a dir, que jo tenia una mica la sensació que havia estat, pues, aquestes coses que tu fas, no diré que només amb inconsciència, com dèiem, perquè te les penses molt bé, però una mica en conya, que m'imagino que és com serà el pregó que estàs preparant, que de fet dius que ja tens preparat, no?
1: Ja ho tinc preparat. O sigui, és fer-ho tot una miqueta per l'experiència, per la trama, per l'aventura, però sí que és veritat que el pregó és una cosa, o sigui, que serà possiblement més seriosa del que el meu entorn més proper es pensa. El pregó sí que és veritat que, ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la Festa Major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot ruïnenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics... tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la festa major per un ruïnenc és sagrada. I és l'únic moment de l'any on sí que dius, mira, aquestes dates sí que te les guardes perquè són moments de retrobament, són moments d'estar amb la teva gent, també amb tota la gent que et vas envoltant i que està fora de Rubí, doncs, d'adoctrinar-los durant un temps i que vegin l'importància d'aquestes dates per nosaltres, perquè, ostres, sí que és veritat que són dates molt, molt importants i molt especials per un ruïnenc.
0: Vale, però i el pregó? Serà més seriós del que esperen els teus amics? Bueno, és que igual els teus amics el que esperen no és ben bé un pregó de festa major, és una altra cosa... que ja passarà en un altre moment de la festa. Per on aniran les coses? El que puguis i vulguis explicar.
1: No vull confessar gaires coses, però sí que vull dir que és un pregó que me l'he marcat en tres parts ben diferenciades. És un pregó on he intentat, no només explicar el que és per un ruïnenc la festa major, sinó d'on ve aquest sentiment i com aquest sentiment crec que l'hauríem de continuar inculcant a properes generacions, perquè, ostres, o sigui, és molt bonic doncs, presumir d'identitat i jo crec que és un bon moment, a part que també hi haurà un apartat on vull reivindicar una petita cosa, un mantra que tinc des de fa molt de temps i que crec que m'ha servit doncs, no només en coses de la feina o de la vida personal, sinó per què no fer el pregó aquesta vegada.
0: Vale, però no em diràs el mantra, eh?
1: No.
0: No deixem alguna cosa a la
1: sorpresa. No, no, no, no.
0: Expliquem a la gent que ens escolta des de casa qui és l'Ivan Hidalgo. Jo apuntava, tenies 14 anys quan vas venir?
1: Sí.
0: 14?
1: Sí, sí, 15? O sigui, vaig començar amb 14, però clar, per temes de fer les coses legals, fins als 15 no vaig poder començar... Clar, i no va ser fins als 15, va ser fins la temporada on feia els 16. I sí, aleshores jo vaig començar aquí fent el 20, després...
0: Que a més, deixa'm dir que, dèiem, és un noi del progrés, vas anar a l'escola el 25
1: sí,
0: de setembre
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Al Torrent, no? Vaig
1: anar al Torrent dels Alous, o sigui, sí, és que sóc de Rubí
0: de
1: tota la vida.
0: Sí,
1: sí, és el meu barri, o sigui, per mi el camp del 20, que ara potser és una miqueta més viral perquè està l'equip d'Ibai i tot això, clar, és que per mi és on feia jo educació física quan anava a l'escola, o sigui, és que jo vaig anar al Torrent dels Alous quan eren barracons, o sigui, és que... jo sóc de Rubí de tota la vida i sempre he viscut al barri i bueno, és la ciutat on sóc, on he nascut, on he crescut i on he viscut, o sigui que és la meva ciutat i aleshores sí, per mi... I de fet, hi ha una cosa que he narrat moltes coses. Aquesta temporada sí que és veritat que ha sigut una temporada d'insomni, perquè a part de debutar a Primera Divisió he debutat a la Champions, Europa League, Conference League, o sigui, ha sigut una temporada molt per sobre de les expectatives que tenia, possiblement l'última vegada que vam parlar aquí, però el partit que jo recordo amb més estima, molta diferència, va ser quan vaig poder narrar el partit del Rubí contra l'Atlètic Club. O sigui, jo recordo que el gol que va marcar el Rubí en aquella eliminatòria, ostres, per mi jo crec que va ser la narració de gol més emotiva. De fet, molts dels meus amics m'ho recorden. Em recorden també que m'equivoco molt poques vegades del nom del jugador que marca, però en aquella narració m'equivoco. Però tot i així, o sigui, com va ser tan passional, em donava igual. O sigui, perquè realment era com... És que em vaig embogir. O sigui, va ser...
0: Però quants anys tenies?
1: No, aquesta sí que va ser més tard, perquè aquesta no la vaig fer aquella a Ràdio Rubí, perquè aquest era partit de Copa del Rei i aquell partit el vaig amb Gigantes. Això va ser farà... no sé, tindria 22, 21. Sí que és veritat que guardo molta estima molts partits aquí a la ràdio quan no portava ni barba, gairebé.
0: perquè no en tenia,
1: no era per estètica. recordo l'ascens del Rubí, que... Va ser com la primera vegada que em vaig fer una miqueta mig viral a les xarxes i això després va cridar l'atenció de la Federació Espanyola i aleshores vaig començar a fer passades més endavant amb la meva carrera.
0: Dèiem, volem escriure una mica la trajectòria de l'Ivan Hidalgo, Perquè moltes vegades quan expliquem, va, en molt pocs anys va començar la ràdio, o quan fan biografies fora, eh? Va començar la ràdio de la seva ciutat i a partir d'aquí no tens una mica la sensació que ha anat tot, per descomptat, molt ràpid, sí, perquè només tens 24 anys, però a més que t'ha anat com rodat, no? Algú t'ha escoltat, algú t'ha vist i t'han anat fent propostes, no? I cadascun dels fitxatges era, uau, que li van fer la Kings League, o tu mateix explicant-ho, no? Que a més sí, ell sí, sí. És molt efusiu, no? I deia, no sabeu! Ha anat ràpid i a més una mica t'han anat a buscar, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que he tingut aquesta sort. O sigui, amb l'Àlex Pérez i el Pol Peiró, que són companys de la casa, que són els meus primers companys de Transmi conjunta, i a dia d'avui encara tenim molt de contacte, i sempre fem la broma de quan arriba l'estiu, que fem una trobada o el que sigui, us haig d'explicar una cosa, t'ha trucat la NASA. O sigui, és que ja no pot ser més. Sí que és veritat, o sigui, és un orgull, i sí que és veritat que també hi ha moltes sessions de psicòleg darrere de dir, comencem a intentar digerir una miqueta tot, perquè, ostres, hi ha vegades que és com això, una miqueta amb la inconsciència, acceptes molts reptes i ostres, comences a... no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamá, mamá, es Iván Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista. O jo què sé, vaig estar tot el gener al Brasil, vam anar, el Mundial es va fer a Guarulhos, que està al costat de São Paulo. São Paulo és una ciutat que té poca cosa, i ja que estàvem allà vam dir, ostres, anem a Rio de Janeiro un dia, tal. Clar, ja amb el Mundial acabat a Rio de Janeiro de vacances, estava jo parlant amb un amic i un que estava al costat nostre ens diu, ostres, perdona, és que t'he reconocido por la voz, me podrías hacer una foto contigo a Rio de Janeiro, que és com... O sigui, molt heavy. O sigui, realment és això, en molt poc temps estan passant coses molt surrealistes, però abraçant-les, agafant-les i amb ganes de que passin més coses surrealistes, perquè és això, és el que et deia, és el gaudir de l'experiència, el gaudir del camí, fer-ho tot per l'experiència, fer-ho tot per l'anècdota, o sigui que molt content en aquest sentit.
0: L'Ivan té una cosa, no volia que aquesta entrevista fos, perquè l'Ivan i jo ens coneixem, i a més, com jo li triplico l'edat, o gairebé, doncs per mi és com si fos un fill, no?
1: Ja prenc cafè, pel matí, ja no...
0: Ja, és que abans no prenia cafè, jo li deia, quan et prendràs un cafè com un home? Bé, estas coses machistes que a veces hacemos. El cas és que no volia que això es convertís en una conversa, volia al contrari, que la gent conegués a l'Ivan. Però hi ha una cosa que sí m'agradaria dir, que crec que mantens encara, perquè deies, he narrat la Champions, he narrat Primera Divisió, estic treballant a Teledeporte, però segueixes a Gigantes. Tu, quan fas un pas endavant, no només no deixes el que hi ha enrere, sinó que de vegades tornes. M'explico. Quan l'Ivan ja estava fent això professionalment, es va proposar fer un programa de ràdio a Ràdio Rubí, de
1: la Transmi. Sí, la Transmi.
0: Que és l'última cosa que vas fer aquí. Home, difícilment una persona que no sigui com és l'Ivan aniria a una emissora local que té menys difusió per dir, és que m'agradaria fer aquest programa, i a la vegada compaginar-ho amb la resta de coses. I una mica és el que estàs fent, no? Perquè una vegada et fitxen a la Primera Divisió, podries dir, va, jo ja estic aquí i passo de la resta de coses, i no les mantens, no?
1: És que realment jo crec que la part més positiva d'haver començat tan jove és que ho faig perquè m'ho passo bé, per passió, i clar, o sigui, sí, jo podia haver deixat la Kings quan començo a fer el Girona, però és que amb la Kings m'ho passo molt bé, o sigui, tinc uns companys que són increïbles, no sé, o sigui, és un equip espectacular, el format també m'agrada molt, vius experiències, doncs això, el de Mèxic, el de Brasil, possiblement en un altre entorn no m'hagués passat. Amb la ràdio, ostres, és que Ràdio Rubí, és que hi ha una part de mi que la considero com meva, en el sentit de que, ostres, jo vaig començar aquí, em fa molta il·lusió també tornar i veure-us a tots, i és com... Ostres, que guai, és que jo recordo quan vaig començar aquí i la il·lusió que jo tenia quan vaig començar aquí és una il·lusió que se'm contagia cada vegada que trepitjo aquests estudis. O sigui, és que és una cosa que... No sé, potser O sigui, tenim la sort i a la vegada també juga en contra que la nostra passió és molt passional. O sigui, la nostra professió és molt passional. I a vegades sí que és veritat que estàs en pitjors moments de la vida, perquè la vida a vegades és així, i et costa una miqueta més tirar d'això de la passió i has de tirar més d'altres coses, de feina, i etcètera, etcètera. Però és que és tan bonic quan... És que és una professió a la qual considero que m'he enamorat. I aleshores, quan tu estàs enamorat d'una professió, doncs t'és igual que sigui el micròfon de Ràdio Rubí, t'és igual que sigui el micròfon de Zon, de Movistar, o d'on sigui, perquè jo m'ho passo bé fent la meva professió. Evidentment que a tothom li agrada narrar la Champions, narrar Primera Divisió, i és xulíssim. I el dia que jo vaig narrar per primera vegada la Champions, quan vaig dir... I damos paso a l'himne de la Champions. Vaig dir, però en quin moment estic dient això? Si fa dos dies estava dient, sona l'himne del Rubí a Can Rosés. O sigui, és increïble, però ho gaudeixes igual, perquè és la teva passió, és el que t'agrada i no sé, és la meva forma també de veure la vida.
0: T'ho he de preguntar perquè toca, tot i que amb 24, quasi 25 anys, et queda molt per fer, però què et queda per fer a dins de la professió? No sé si ja queden moltes coses. Dic, jo com els teus amics, com no et cridin de la NASA, el següent viatge espacial i retransmetre un partit a la Lluna o a Marte, doncs no sé.
1: M'agrada que has fet l'especificació a la professió, perquè l'última vegada que em va preguntar això aquí he tornat per ser pregoner. No sé, o sigui, continuar gaudint, o sigui, tant de bo... pugui continuar narrant durant molt de temps. O sigui, a mi el que m'agrada és narrar. Sí que és veritat que ara he descobert altres coses que també m'agraden, com presentar, però o sigui, tant de bo durant molt de temps pugui continuar narrant, ja sigui Primera Divisió, Segona, Champions, Primera Federació, el que vingui, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. O sigui, no tinc un objectiu marcat. O sigui, realment és un mantra que tinc bastant el meu dia a dia, el no marcar-me un objectiu, no marcar-me una meta, perquè si no hi arribes a la meta et frustres i potser si hi arribes tens una miqueta panxa plena i no pots tenir panxa plena amb aquesta professió.
0: Sí que t'has fet gran, eh?
1: Una miqueta, una miqueta.
0: Escolta, quines coses bones i dolentes t'ha donat el futbol, la professió...
1: A veure, com a coses bones, possiblement aquesta forma de pensar. Aquesta forma de pensar jo crec que m'ha donat no tant l'esport, sinó el fet de poder transmitir-lo, el fet de també conèixer moltíssima gent. O sigui, realment, mira, i lligant-lo amb el del pregó, això que dius de te'n vas a una altra etapa però no deixes l'anterior, també em passa amb les persones, de dir, ostres, me'n vaig a una altra etapa però és que... M'ho passava molt bé amb aquesta gent, o sigui, no vull deixar de tenir contacte. Sí que és veritat que ara amb les xarxes tot és molt bonic i molt més fàcil, però mira, quan jo m'assabento que ja de forma oficial faig el pregó, dic, mira, faré una cosa. Vaig fer un grup de WhatsApp amb gairebé tota la gent que si fa no fa podria o ha estat amb mi en algun moment o tal, 80, més de 80 persones, i vaig dir, per al grup és la notícia del siglo. La meva idea era passar el missatge, faré el pregó de la festa de Rubí, tal dia, tal hora heu d'estar tots aquí, i marxar, però va entrar una miqueta de FOMO, que es diu ara, i em vaig quedar i bueno, és que és increïble, o sigui, és que d'aquestes 80 persones crec que només no venen 7, o sigui, és que és una borrada. O sigui,
0: la plaça estarà més plena encara que habitualment.
1: Possiblement, o sigui, tinc un grup d'amics que volen fer de supporters o de hooligans, i jo dic, bueno, a veure, una miqueta de calma, que és un acte...
0: Cuidadín, que últimament passen coses xungues als balcons.
1: Mira, jo per sort, una cosa que vaig aprendre possiblement massa d'hora és que quan tens un micròfon o tens un altaveu és molt important saber el que dius, saber on ho dius, i tot i que et sentis còmode, estiguis en un àmbit de festa o el que sigui, has de ser molt conscient del teu missatge perquè no saps qui l'escoltarà. Jo sempre penso que només m'escolta ma mare, però sí que és veritat que en els últims anys m'he adonat que m'escolta bastanta més gent.
0: No hem parlat de la teva mare i de la teva família, que són per tu importantíssims.
1: Sí. O sigui, són... Hi ha una part del pregó que també anirà per ells. Sí, per mi la meva família és un pilar bàsic. És un pilar bàsic, fonamental. Ma mare, el meu avi, la meva àvia... O sigui, realment tots, la forma que ens recolzem els uns als altres, la forma en què si hi ha un mal moment sempre tenim un lloc per poder doncs reunir-nos tots o no sé, o sigui, jo crec que la meva forma de ser també ve gràcies a ells, m'han inculcat uns valors dels quals estic molt orgullós i realment és un plaer tenir una família així i un privilegi. O sigui, em considero realment un privilegiat per la gent que m'envolta.
0: Què et van dir els teus avis? Perquè la teva mare, que és molt realista, segur que et va dir, no flipis, Ivan, tranquil, està molt bé, et felicito i tal, però els teus avis, quan els vas dir...
1: Que
0: voy a hacer el pregón.
1: No s'ho creien. O sigui, era com...
0: Clar, i amb lo... Promista que ets tu...
1: Sí, però ma àvia es va enfadar amb mi.
0: Sí.
1: Perquè tenien unes vacances ja agafades i aleshores hauran de tornar a les vacances per veure el pregó i després tornar. O sigui, sí. Hi ha una miqueta també de pique a la família. No, pujaràs algú al balcó? No, sube'm a mi. I és com... No ho sé. No sé ni si puc pujar algú. O sigui, jo espero que no, per no haver de decidir.
0: Correcte. No, como madre te digo que no puedes, porque a veces se elija la persona no adecuada. Quiero decir que si no es la madre, mal.
1: No, si no és ma mare, és el meu avi. Però si hi ha alguna persona que pujarà, serà ma mare.
0: Bueno, de tota manera, si és el teu avi, la teva mare estarà contenta igualment. Bé, és la primera, jo diria que és la primera vegada que entrevistem un pregoner abans del pregó, perquè normalment no es deixen entrevistar i perquè sempre s'intenta que hi hagi com el misteri. I també et confessaré que alguns pregoners, que tots són fantàstics, tots han sigut fantàstics, però clar, hi ha alguns pregoners que tret del pregó tampoc és que tinguin moltes coses a explicar. No és tu caso, que sempre tens coses a explicar. Ja saps que la ràdio farà programa especial, és a dir que, bueno, si no trobes voluntari per anar a acompanyar-te, jo podria ser, perquè estaré en el balcó del costat, estaria feo, no llevarà tu otra madre.
1: Home, i aniré quan acabi el pregó i et faré totes les entrevistes que vulgueu. Aquí aquesta casa per mi serà la meva. I a part... Ho haig de dir, no vull retreure res, però hi ha una espinilla que tengo clavada en aquesta casa, sí. I és que mai he cobert una festa major, per unes coses o per unes altres, no serà aquesta la que...
0: No te preocupes, no. Això ho podem solucionar.
1: No serà aquesta, però sí que és veritat que si us veig per qualsevol lloc i us puc ajudar en qualsevol cosa, ja sabeu que jo he encantat de la vida.
0: Tu saps que quan s'acaba el pregó, i abans de que t'entrevistin, etcètera, etcètera, has de fer tota la part oficial de... Has de signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, has de fer una dedicatòria, et fan un obsequi.
1: Ah, mira, de l'obsequi no ho sabia.
0: Hi ha tota una part superformal.
1: Bueno,
0: que és la que no es veu i que et tocarà...
1: Esperem estar a l'alçada.
0: Que sí, home, que sí.
1: Sí que és veritat que... seré molt protocolari, però sí que és veritat que hi ha un petit detall que bueno, m'agradaria lluir perquè també és una picada d'ulleta a tots els meus amics, que la samarreta, o sigui, és una samarreta feta especial, que me l'ha feta la meva millor amiga, la Leire, que me l'estimo moltíssim, i és una samarreta dissenyada única i exclusivament pel pregó, o sigui, que ja és... Ja, bueno, totes aquestes litúrgies que té l'Ajuntament, doncs jo també les tindré.
0: Per la teva part, perfecte. Doncs tornarem a parlar amb l'Ivan Hidalgo en uns dies, quan comenci aquesta festa major. Per cert, tria alguna de les activitats. Quina és de les teves preferides, a la que no faltes mai?
1: El ball de gitanes. O sigui, és tirar la tablero, però no sé, és l'activitat on possiblement és la que sigui més identitària a nosaltres. O sigui, no sé, a mi em sembla que és un moment molt bonic perquè la festa major és una festa que agafa tots els públics, perquè jo recordo gaudir-la des que era molt petit i veig que hi ha gent més gran que jo que continua gaudint-la, però jo crec que aquesta activitat és l'activitat on reuneix realment tots els públics i per mi el ball de gitanes és el que més identifica la nostra identitat. O sigui, sí que és veritat que no he anat a dir-te una molt específica, no t'he anat a dir una que potser sigui més personal, però és jo crec que la que millor representa aquestes festes.
0: Estic segura que en la seva etapa adolescent la seva mare patia a casa quan era festa major perquè deia ai, si vindrà l'Ivan molt tard del ball de gitanes.
1: No,
0: justamente.
1: No, ara arribo molt d'hora.
0: Per això. Suposo que també és cardíbul.
1: No, home, sí. No, a part, a mi hi ha una cosa que és màgica de la festa major, que és tu pots baixar l'escardíbul, com a mínim pel meu grup d'amics, i i ja saps on estem, o sigui, perquè portem totes les festes al mateix grup i si, no vas si vas cap allà i no estan les persones que t'estaves fent un WhatsApp, estarà un altre del grup i amb aquest grup te'n vas a un altre i o sigui, evidentment, o sigui, està l'Escardívol i ens trobem a l'Escardívol, que l'Escardívol és enorme, però sempre et trobes, i si no, et trobes amb un altre i això, els retrobaments són sempre especials. Evidentment, la festa, l'Escardívol, tot és genuïnament genial, però sí que és veritat que si m'haig de quedar amb una, et diré el Ball de Gitanes.
0: Doncs potser et falta ballar gitanes, no?
1: Mira, és que aquesta...
0: No ho digues.
1: No. Sí que és veritat que aquesta és una cosa que parlem molt amb el grup d'amics, de dir, ostres, és que ens agradaria molt doncs, pertany a una entitat que pugui fer el Ball de Gitanes, però sí que és veritat que, especialment els últims anys, amb els meus horaris, és que era impossible, perquè hi havia també... O sigui, hi ha com assajos que són, crec, en cap de setmana. Clar, jo els caps de setmana, o sigui, és que estic super desaparegut. O sigui, és que m'és super impossible anar a dinar o a sopar amb la família, i imagina't això. O sigui, em sap super greu perquè genuïnament m'agradaria fer-ho, però és gairebé impossible.
0: Doncs, Ivan Hidalgo, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per aquesta entrevista i per la teva generositat. Que vagi molt bé, estarem molt pendents de tot això que ens has dit. Ara hem d'estar pendents de la samarreta, del que dirà, de les tres parts del guió que s'ha preparat, de si diu o no el que esperen els amics. Mare mia, no tinc faena, ara. Ens veiem divendres.
1: Ens veiem divendres.
0: Que vagi molt bé.
2: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu.

serà un dels que sonarà perquè aporten això, aquest ritme i aquestes ganes de ballar i de celebrar de la revetlla. Això que sonarà és Catalan Society.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
1: Informatiu migdia.
7: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
8: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
10: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Són les 11:42 minuts i ens acompanyen la Núria Lujo i la Rosa Maria Gibert. Totes dues han acompanyat bona part d'aquesta temporada amb una secció que hem nomenat, secció de salut integral, i que avui sobretot resumirem algunes de les coses de les que hem parlat. Núria, Rosa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Dèiem, avui volem resumir algunes de les coses que heu explicat i jo deia, home, jo crec que aquesta secció, que al final li van posar salut integral per posar-li un nom i perquè la gent entengués de què parlaríem, anava de com el cos i la ment estan absolutament lligats, i allò que ens passa físicament de vegades té a veure amb coses que passen a la nostra ment i a l'inrevés. I m'heu dit, bueno, vas ben encaminada, però et falta una cosa, no? És a dir, hem parlat del cos, hem parlat de la ment, i vosaltres dieu que també hauríem de parlar de...
1: De l'espíritu.
2: Exacte.
0: De l'esperit o
2: l'energia,
1: tot
2: junt.
0: Vale. És a dir, és una cosa... Clar, és que de vegades quan parlem de l'esperit o de l'espíritu, pensem que és una cosa que també està dins nostra, no? I vosaltres parleu més aviat del que ens envolta, no? És a dir, el cos crec que és el que convindríem tots que tenim clar, no? Que és la part fisiològica, que no és que en aquesta secció haguem dit en cap moment, o hagueu dit en cap moment que el cos no emmalalteix o que la part fisiològica no emmalalteix. Està claríssim que sí, eh?
1: Ho veiem cada dia.
0: Clar, malauradament no és tan fàcil. La ment seria tot allò que té a veure amb les emocions, amb la part psicològica, i que és el que hem après en aquesta secció, que afecta directament, o moltes vegades pot afectar directament també al cos.
2: És una part molt important, perquè si tu no penses o no entens, no pots transmetre, no? Llavors, clar, la ment és, si tu la dirigeixes cap a un cantó i llavors resulta que el que penses no és el que dius...
0: Clar, en aquest sentit, sobre la ment hem parlat de la necessitat de ser congruent, de fer allò que penses o que vols de veritat, però també hem parlat moltes vegades de creences, de coses que pensem...
1: És la part inconscient.
0: O que ens diem i que no són del tot veritat. El resum, per exemple, en el cas de la part mental de la ment seria... fes-te un examen de consciència, que és una cosa com una mica religiosa, per veure...
1: Bueno, jo primer crec que l'examen de consciència que hem de fer és saber que a la nostra ment hi ha la part conscient i la inconscient, i que la que ens regula el 95% de tots els nostres actes és la inconscient. Llavors, que no fem les coses perquè les fem malament, sinó perquè hi ha unes creences, aquí sí que hi ha unes creences al darrere, tot el que hem viscut, tot el que han viscut els nostres pares, o sigui, el que hem anat tragant des de ben petits. Llavors, aquí és tenir clar que les coses no es fan perquè es volen, o no surten perquè no... ¿vale? Tant el que tu busques, si no es dona, és perquè hi ha algú, una creença, una vivència que està en l'inconscient, que no et deixa. Llavors s'ha de treballar dintre perquè després es manifesti fora, no?
2: Això ho podríem aplicar amb una configuració, vale? amb una configuració d'un programa d'ordinador, en el qual doncs ho fa d'aquella manera. Nosaltres també estem configurats, si ho plasmem amb el nostre robot, no? Estem configurats, doncs, com diu ella, no? Doncs els nostres pares han ensenyat, ens anem a l'escola i ens ensenyen una altra cosa, els professors ens ensenyen una altra cosa, els amics tenen una part molt important en el qual doncs ens influeixen. Estem configurats, arribem a l'edat adulta, aquesta configuració ja està més que absorbida. I llavors hi ha coses que surten per passiva. La majoria, el que diu ja, 95%, surt per passiva. I quan no surt per passiva és perquè és algo molt gros, no? Diguéssim, i et pares i dius, bueno, anem a meditar això. Però si has de ser espontani segons com estàs configurat, doncs ahí va.
0: I això també, lògicament, genera conflictes, no? Perquè, deia la Rosa Maria, la ment a la vegada està formada per una part conscient i una part inconscient. I de vegades, això, de vegades no, la majoria de vegades, això xoca frontalment, no? Perquè una cosa és el que ens expliquem i una altra cosa és el que passa a la nostra part inconscient, i segur que la gent que ens escolta des de casa entendrà per què quan jo volia fer això em va sortir allò altre. Sí. Doncs perquè sortia del teu inconscient. I és super saludable escoltar els somnis, no? I deixar-se, ho dic per la gent que diu, ui, he somiat una cosa molt rara i ho intento fer com un exercici, perquè al final una de les formes que
2: si
0: té
2: recordes,
0: el teu
2: sí.
0: subconscient...
2: Hi ha alguns que fugen, eh? Hi ha somnis
0: sí.
2: que fugen.
0: Clar, i hi ha gent que a més, diu, no, és que no vull pensar-hi. Però si intentes pensar... pots recordar-ho i et pot dir moltes coses, no? Al final el somni és per on surt, de la forma més fàcil, entre cometes, la teva part inconscient, no?
1: Totalment, sí, però surt també molt embolicada.
0: Bueno, clar.
1: Vale? Perquè...
2: has de saber llegir-ho.
1: Perquè sí, els somnis s'han de saber llegir, és difícil, eh? O sigui, no, que és una, qui en sap, és una passada, perquè en treuen molta informació. Però si no, et quedes com, bueno, pues, vale, ha sortit això, jo em quedo a vegades, si amb un somni, doncs amb un parell de coses, no busco més. Per què? Perquè tampoc en sé, vale? I perquè em quedo amb el que m'ajudi a saber, bueno, uf, això estava, ara estava liada amb això i mira quin somni m'acaba de sortir aquí.
0: Per tant, esbrinem ben bé què és el que volem, si estem sent conseqüents amb allò que volem o amb allò que estem fent, en totes les facetes de la nostra vida, per aquesta part de la ment. I en el cas d'això que dèieu, les energies, l'esperit, això com ens influeix? O com ens pot afectar?
1: Bueno, és la part, per mi, crec que és la part principal. Vale? Perquè és la que tenim més exterior. O sigui, energèticament, tu quan entres en algun lloc o estàs al costat d'una persona que notes que no saps per què estàs incòmoda, tu no saps per què, però hi ha una sensació, això és energia. Vale? Llavors, tots notem les energies, més o menys, però tots les notem. Llavors, bueno, si tu vas a perfeccionant aquestes sensacions, pots arribar a conèixer moltes coses, vale? De tu i de les persones que t'envolten.
0: Clar, estava pensant, bueno, tampoc pots fer... O sigui, l'única cosa que pots fer és conèixer, perquè al final és una cosa que t'envolta i sobre la que tu pots... interactuar poc, o tant no. De bo poguessis interactuar més, no?
1: No, perquè tu a la que canvies tu,
0: clar.
1: La teva energia canvia. O sigui, jo ara, si per exemple la teva energia em molestés, què passa? Jo he de canviar.
0: Que no és el cas.
1: Que no és el cas.
2: Per favor.
1: Perquè si no parlaria. Vale? Llavors, què passa? La meva energia tindria que adaptar la teva. Vale? Canviant jo alguna cosa, de dir, bueno, fins aquí... a mi no m'has de molestar tu, i si em molestes tu, el problema el tinc jo. Vale? Això és una altra cosa de les que va sortir. No? El que em molesta amb un mateix, d'una altra persona, és teu.
0: L'efecte mirall, eh?
1: Sí, l'efecte llavors mirall... tot això és molt energètic. L'efecte mirall és molt energètic.
2: I en l'última entrevista, doncs, el que estàvem parlant ara, el tema de la llei de l'atracció, no? És a dir, vam fer diversos exemples, doncs això és el mateix, però si et molesta és perquè hi ha algú en tu, o bé que hi ha... ja no vibra en tu, és a dir, no és ni dolent ni bo, sinó pues, que ara jo, això, aquesta etapa ja ha passat.
0: Sí, però jo entenc que tu pots tenir això que dius, no? No vibra amb una persona, però això no et molesta, o no té per què molestar-te. Si no, no et molesta, és a dir, és com...
2: Si no et molesta, cap problema.
0: Que són, és com rius o energies que flueixen cadascú cap a la seva banda. No et fa nosa...
2: Però aquí tampoc... pots fer una lectura, deies. A lo millor pots dir, ostres, això ja fa uns mesos em molestava molt.
0: Clar.
2: I ara no. Evidentment, és una cosa que jo he canviat. No ha canviat l'altre, no? Perquè l'altre segurament...
1: està fent
2: o sí.
1: el mateix.
2: Però, clar, quan tu veus aquest abans, dius, ole jo, ara ja no em molesta, no? És a dir, he fet un abans, estic contenta, em reconec que això, he fet una bona feina, que espera't que en qüestió de segons vindrà un altre, eh? Però...
0: sí, sí, sí. No, ho ha superat tot. En definitiva, del que heu parlat al llarg d'aquestes setmanes, resumint molt, eh? Però si m'hagués de quedar amb una frase... és bàsicament de mirar-se a un mateix. De mirar-se a un mateix o deixar que algú et miri, en el vostre cas, al vostre centre, però al final, però no mirar-te per ser egocèntric, sinó per... torno. És que no m'agrada l'expressió examen de consciència, però al final sí és revisar què és el que fas, com et mous, com vius...
1: conèixer-te.
0: No?
1: Si al final
0: és autoconeixement.
1: És que no ens coneixem. Sí, o sigui, jo moltes vegades a les sessions jo dic, mira, tu ets la protagonista. Tu has vingut aquí a viure una experiència, a una pel·lícula. Dic, i la majoria no són protagonistes de la seva pel·lícula. Llavors, això t'ho diu tot. Jo només agafa i valora si tu ets la protagonista de la teva pel·lícula. O estàs pels fills, pels nets, pels tal, per qual, pel jefe... Vale? I tu on estàs aquí? Només valora això. Fes un examen. Aquí sí que ha de ser un examen de consciència. Vale? Per saber on sóc, en la meva experiència de vida.
2: I després preguntar-te com et fa sentir això.
1: Claro.
0: I això tampoc té per què voler dir, ho dic per l'exemple que posaves, eh? De, jo crec que moltes dones ens ha passat alguna vegada a la vida, perquè bueno, venim així de sèrie, o això pensem, no? Que venim de sèrie cuidadores.
1: Totalment.
0: Bueno, i 2.000 anys de treballar això, segur que també ens ha quedat a l'ADN. Però el cas és que moltes dones expressen això, no? Que tenen la sensació d'estar cuidant a tothom. Tampoc no vol dir que després de fer o un procés amb el vostre centre o qualsevol altre procés es tracti de dedicar-se a ser, no sé, anar a viure a una muntanya i no tornar a parlar amb la teva família. No, no, no. No
3: es tracta de posar cada cosa al seu lloc.
0: I de mirar-ho des d'un altre punt de vista.
3: Totalment.
0: Eh? Probablement no canviaràs moltes coses a la teva vida.
3: És a dir, tu pots cuidar el teu fill de moltes maneres. Tu decideixes com el vols cuidar per sentir-te mare, per sentir-te dona, per sentir-te reconeguda, per estar ben tu mateixa, ¿vale? Què passa? Pues lo que, les nostres creences ens fan anar en un camí que després, quan ens parem, diem, però què he fet? Pues seguir el clan, per dir-ho així.
0: Clar. No hem parlat gaire de cos, o de la part més fisiològica. Recordo que vam dedicar tota una sessió a parlar, no, dues sessions, una a parlar de l'aigua, però també hem parlat de la importància de cuidar-se. Crec que fins i tot vam parlar de tota una sèrie de, no sé si dir suplements, però sí complements, de la nostra dieta. És a dir, d'una banda, tenir una dieta saludable, que crec que això, doncs, pràcticament tothom ho defensaria. Vam parlar de la importància de l'aigua, de l'aigua, recordeu-me com es deia l'aigua. L'aigua buena.
1: Ionitzada.
0: Ionitzada, això. De l'aigua ionitzada, que a més explicàveu que era molt important, que pensem que...
3: És la base de la...
1: És la base de la nostra dieta i del nostre cos. Llavors, al final, dius, bueno, pues, si tu poses una hidratació òptima i bona en el teu dia a dia, et fas creus de com canvia el teu cos, però molt. No ho sabem fins que ho provem, vale? Llavors ens neguem perquè ara tenir un aparell, ara tenir tal, però si comprem l'aigua. O sigui,
0: sí.
1: Hi ha financiacions que arriben a lo mateix. Mira, la Núria va acabar amb això, sí. amb aquest aparell, per què? Perquè el que estic comprant d'aigua i el que pago és el mateix.
3: És la mateixa
1: quota. I aquí
3: quota.
1: No és només aigua, és salut per tu i salut per la teva casa. Per què? Perquè deixes d'entrar tòxics, perquè amb aquesta mateixa aigua pots netejar, pots desinfectar, pots, bueno, treure metalls pesants dels teus aliments, bueno, pots fer moltes coses que no només una aigua que t'hidrata. Val?
0: I després vam parlar d'aquests suplements que es poden prendre. Ara a l'estiu us ve gent, per exemple, que fa com una aturada perquè va agafar vacances o perquè fa... Moltes vegades l'estiu...
3: Et podria dir que és al revés. Ara,
0: sí?
3: Ara deixa'm estar, jo vaig a disfrutar, vaig a fer tots els exercicis, o sigui que tampoc t'ho diuen.
0: Anava bé, al setembre, no?
3: Sí.
0: Al setembre.
3: Sí, perquè ara pues, bueno, ja no tinc que patir per horaris, ja vaig a la meva, i si hi ha sopars, hi ha sopars, si hi ha dinars, hi ha dinars... I llavors arriben, pues, a el que diem, no? Pues, amb càrrecs de consciència, no? De les locures que hem arribat a fer. M'ho he passat bé, sí, però era ben bé de dir estic ja saturada de tot i ara vaig a fer pues, locures, perquè el terme mig pues, no el portem bé.
0: Mm-hmm. Bueno, i a més al setembre, insisteixo, després de les vacances també es fa aquest repassar de vegades què em passa o com ha anat aquest any.
3: Bueno, depèn de la teva evolució, depèn de com estiguis. Si realment doncs la part conscient l'has treballada, dius, què he fet tot aquest any, com m'he sentit, com ho he gestionat, ho puc fer diferent, però clar, això és una meditació ja interna que tu vulguis fer per algun motiu, perquè tu no fas això perquè sí.
0: No, clar.
1: I que és un bon moment, per fer-ho, perquè és el moment que tens temps per parar, per estar amb tu. Jo, per mi, és el millor moment. Per què? Perquè és el que pares, deixes d'estar en el lloc que habitualment estàs i pots estar per tu.
0: Clar. Home, com a mínim, qui té vacances, sí, és un moment en què tot canvia, és a dir, tot allò que fem doncs, pràcticament en pilot automàtic canvia, és a dir, canvien els horaris dels àpats, canvia fins i tot a on estàs moltes vegades, no? Marxes a viure en un altre lloc, canvien també les responsabilitats, per tant, és el que diu la Rosa, és un bon moment per fer aquest examen o dir, ostres, mira que bé que estic així.
3: És un molt bon moment, depèn de com, evidentment, gestionis les teves vacances. Si vas a cop de pitu, doncs, evidentment no tindràs temps. Si has dit, me'n vaig a la muntanya, me'n vaig a la platja, però en un lloc que no hi hagi massa gent, doncs hi ha alguna cosa interna que et diu, para una mica i estigue't per tu, no? Vull dir, depèn de l'evolució de cada un.
0: Voleu acabar amb una frase del que hauria de fer la gent, una pregunta, una reflexió, ho dic per fer-ho fàcil, perquè fer-ho tot fàcil. De cop, igual que no toca, no? La Rosa s'ho està pensant molt.
3: Bueno, és que ella és la que realment doncs, sempre li està donant.
1: Bueno,
0: no tornant a aquelles preguntes trampes que feu, els que feu teràpies d'aquestes, eh? Pregunta trampa que dius tu, que vaya tonteria m'ha preguntat. Pues no, no.
1: Esa és, no?
0: Esa és. Tenia tota la intenció.
1: Pues no em surt, una pregunta trampa, però bueno...
0: Que es no cal que sigui trampa.
1: Que es pot... quina recomanació aprofita aquests moments de canvi, vale? En buscar un moment de tranquil·litat per saber on estàs, per dir, m'estic alimentant de manera saludable, m'estic nutrint, les meves cèl·lules es nutreixen, m'estic hidratant, com em sento davant de més gent, com estic energèticament, vale? Valorar, o sigui, estar una mica més pendent de tu mateixa i veure com en l'aigua estàs més bé o en la muntanya, coses així.
0: He dit una pregunta, n'ha fet unes quantes...
1: No, ha sigut una reflexió més que pregunta, però bueno, ho sento.
0: Noies, moltes gràcies, ho hem de deixar aquí. Molt bon estiu, que vagi bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Aquí ho deixem, tornem dijous a partir de les 8 amb la Pamela Martínez.
4: Són les 12 del migdia.
5: Ràdio Rubí, notícies.
0: Bona tarda. El ple del mes de juny va aprovar ahir, de forma inicial, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, una norma que, un cop aprovada definitivament, ha de substituir el planejament urbanístic vigent, que ho està des dels anys 80. Ho vam poder aprovar amb els vots favorables del PSC i en Comú Podem, l'equip de govern i el suport de veïns per Rubí. El portaveu del PSC, regidor d'Urbanisme, Rafa Gueto, destacava durant la sessió plenària que el pla aposta per la regeneració urbana en lloc de l'expansió sobre espais naturals. El document proposa un potencial de 7.000 nous habitatges, dels quals més del 60% seran de protecció pública. De la seva banda, els socis de govern, en Comú Podem, destacaven l'aposta per l'habitatge protegit. Així ho feia el seu portaveu, Andrés Medrano. El govern en minoria necessitava dos vots de l'oposició per aprovar el POUM i els va trobar en el grup de veïns. El portaveu Toni García explicava que l'aposta per construir nou habitatge protegit era l'única solució viable per resoldre la crisi d'accés a l'habitatge que hi ha a la nostra ciutat. Aprofitava l'avinentesa per dir que la resta d'opcions de l'Ajuntament no estaven funcionant. Fa dos anys es va aprovar l'avanç del POUM, el document que traçava les línies mestres de la norma que ara es concreten i que tenen fitxa aquest document. Tret de veïns, tots els grups van canviar el seu vot, un fet que des del govern es va titllar d'electoralisme. La UP es va abstenir aleshores, en la primera aprovació, i ahir a la tarda va votar de forma negativa. La seva portaveu, Marina Dolcet, dubtava que el creixement proposat fos moderat. Els caps de l'oposició, en aquest cas Esquerra Republicana, passaven del sí del primer abans al no al document definitiu. La portaveu Montse Soler creu que la construcció de més habitatge protegit és la solució fàcil, però que no va acompanyada, va dir, de mesures innovadores i valentes. El Partit Popular feia el mateix canvi de vot. Juan José Ginera assegurava que el nou POUM castigava els inversors immobiliaris. I Vox es va abstenir a l'avenç per la complexitat del document i ahir va decidir votar de forma negativa perquè deia que tenien el document amb poc marge de temps per estudiar-lo. Avui es fa la revetlla de Sant Joan i els punts de venda de petards del municipi encara en aquest darrer dia amb una esperada activitat extra. I és que, com ens explicava Núria Ventura, responsable de Gràfiques Ventures, la gent aprofita fins al darrer moment per fer les compres, entre d'altres coses, per no tenir petards a casa amb antelació. Pel que fa a les tendències, un canvi clar en les preferències dels clients. Cada vegada es busquen més productes amb menys soroll i més component visual.
3: El canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards i cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
0: Informació esportiva ara centrada en els campus d'estiu i en el bàsquet. Ens ho explica el Toni Bravo Rodríguez.
6: El FEB Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, sigui en equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda de 4 i mitja a 6 i mitja a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha una quinzena d'inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana, la llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I el 100 Patins organitza aquest juliol un casal d'estiu per a infants de 4 a 14 anys i un campus de tecnificació per a joves de 6 a 16. El casal combina patinatge, piscina, jocs d'aigua, amb horari de 9 a 2 o de 9 a 5, servei d'acollida també. El campus inclou entrenadors especialitzats, sessions tècniques i activitats, com un dinar conjunt i una sortida al saltín. Els preus varien segons setmanes i horaris. Avui, al programa Esports al Dia, escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí i el masculí. Recordem, es va fer amb la tercera plaça de la tercera nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya, i el femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça, segona nacional.
0: És tot, més informació local en una hora.
5: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estem? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Arrenquem l'últim programa de la quarta temporada d'aquest espai radiofònic que gravem, vostès no ho saben, els dilluns a la tarda i que vostès veuen i escolten els dimarts a les 12 del migdia. De fet, aquesta ha estat la primera novetat de la temporada. Ja saben, al final es conviden a fer com balanços d'allò que hem fet durant aquests mesos. El canvi de directe gravat no ha variat gaire a la factura del programa, tret potser de les vegades que hem dit bona tarda quan tocava dir bon dia, que és una cosa que no hem acabat de superar entre tots i totes. Això ens ha portat una mica de cap, que volen que els diguin. Aquesta que avui acaba també ha estat la temporada de la primavera de tapes. El Gremi de Restauració ens va convidar a formar part del jurat especialitzat de la ruta i això ens ha portat a treballar molt, a riure encara més i sobretot a descobrir locals i restaurants que, si tot va com ha d'anar, podrem compartir amb vosaltres la temporada que ve. Avancem, que farem cinquena temporada del primer, segon i postres. Acompanyeu-nos, que avui aquest humil programa fa balanç i una mica de revetlla.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Abans d'entrar en matèria, com cada dia del món en aquestes quatre temporades, saludem el xef del programa. Olai Ferran, què tal, com estem?
1: Molt bé, estem molt bé.
0: Bon dia.
1: I tant, contents. Bon dia, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sí, bon migdia.
0: Bon migdia.
1: Sí, dona, sí.
0: Ja està.
1: Ha confit bé.
0: Per tu, quin diries que ha estat el millor moment d'aquesta quarta temporada?
1: Hi ha hagut moments molt interessants, molt bonics, molt divertits, molt distrets, però aquests últims dies, amb l'etapa de primavera, ho hem gaudit, els tres que estem aquí en aquest estudi ara, ho hem gaudit moltíssim.
0: Sí, oi? Hem
1: rigut. Entre d'altres coses.
0: Aquí hem rigut,
1: sí.
0: Eh?
1: Molt.
0: Xili Malla, Calgori, què tal, com estàs?
2: Bon dia.
0: Bon dia. Aquesta vegada...
2: Sí, que sempre m'equivoco, però... Sí,
0: ho direm,
2: bon dia.
0: Ho direm bé, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, jo, si miro enrere, segurament l'època, el moment, primavera d'etapes, aquest mes de maig, ha estat molt intens, intensíssim.
1: Molt.
0: Per bé i per mal, sí? I en molts bons moments, també moments d'estar molt cansats i cansades, eh?
1: Sí, i no ens hem empatxat, eh?
0: I no hem què?
1: No ens hem empatxat.
2: No.
1: Hem arribat 40 etapes, eh?
0: No.
2: Va, però compartíem bastant.
1: Sí.
2: Com bons germans.
1: Però déu-n'hi-do, però són 40, eh?
2: No, sí, sí. La panxa, si no està acostumada, ho notava.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mireu com som les coses, que la primera vegada que entrem en contacte amb el Gremi de Restauració, aquí al programa, venen aquí, convidats, entre altres coses, perquè la Xili doncs, va mediar i fer també de productora, en aquest cas, venen a explicar que reactiven, que comencen a fer coses, que serà doncs, bueno, un punt de referència per la restauració local. Això era el 9 de febrer. 9 de febrer per nosaltres, ells ho van veure el 10 de febrer dimarts.
1: Vale.
0: Sí? Aquell dia, la Xili feia de xef en funcions del programa, perquè el Blai Ferran l'havien operat, estava passant una ITV...
1: Sí, total i absoluta.
0: De la columna,
1: exacte.
2: Ja estàs perfecta.
1: No,
0: i després,
1: perfecta mai.
0: No, perfecta.
1: Però estic de conya.
0: No, per favor.
1: Però estic de conya.
2: Ah, de conya.
0: I després de conèixer la gent del gremi, va venir el Robert Sòria.
1: Sí.
0: I per què va venir el Robert Sòria? Perquè havia guanyat l'etapa del novembre. Sí, quedava
2: sí,
0: tot,
2: sí, sí.
0: Tot
2: acompanyava.
0: Melós de tardor, que ens feia el Robert Sòria en aquell moment,
1: sí.
0: I que al febrer encara no havíem dit votacions i el vam dir doncs, en aquell moment amb el Robert. No sabíem encara que acabaríem fent una primavera d'etapes, ells s'ho pensaven, però nosaltres encara no ho sabíem, que passaria.
1: Sí, sí.
0: I, en canvi, vam tenir a bé ajuntar-ho tot. Per tu, quin ha estat el millor moment de la primavera d'etapes, Xili?
2: De la primavera d'etapes?
0: Sí.
2: És que...
0: Pel que fa a ràdio, eh? Pel que fa a ràdio a primer, segon i postre.
2: Conèixer molts restaurants nous.
0: Sí, eh? Això que hem dit.
2: Sí, perquè n'hi havia molts que no... De res. Ni els havia vist, ni els coneixia, a part de que n'hi ha molts de nous. I no és només ja els de sempre, els antics, els que ja tenen solera, sinó tota aquesta nova restauració que, a més, que els aneu convidant, no?
1: Sí.
0: Sí.
2: I que es faran conèixer a tothom que escolti i que tenen propostes molt, molt xules, molt que potser et quedes a Rubí, no cal anar a altres pobles.
0: És que no cal anar enlloc, eh?
2: Sí, perquè
0: per
2: és
0: fer,
2: que
0: per fer
2: quan
0: tots, no.
2: Penses, ai, on vaig a sopar d'allò? Doncs que cada vegada hi ha més llocs aquí a Rubí.
0: Mira, la programació...
1: I diversos variats diferents.
2: Sí, sí, que des d'una cuina...
1: Que això ho cuina, fa atractiu, també,
2: sí,
1: això
2: una cuina
1: bé.
2: Tradicional a una... Japo?
1: Sí.
2: I veneçolana,
0: sí.
2: Que ha guanyat etapa.
1: Mexicana.
2: La mexicana.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, hi ha de tot arreu. Molt bé. Italiana.
0: La programació del Dia de la Terra, no sé si en recordeu... Mm-hmm. Hi havia diverses activitats vinculades precisament a l'alimentació sostenible. Hi havia restaurants, alguns d'aquests que diu ara la Xili, cooperatives, establiments de la ciutat que participaven en propostes que posaven el focus en el consum responsable, el producte de la proximitat, la reducció també del malbaratament alimentari. Per exemple, una mostra de cuina de reaprofitament que es va fer a on? A la Masia de Can Ramonera, que va protagonitzar el 20 d'abril... L'artesana. Uh-huh. Quina recepta hi va fer el 20 d'abril l'artesana? Així, digues,
1: sí,
0: digues
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Primera que et vingui al cap.
1: Sí, sí, sí. Aquesta, digues.
2: Digues, quina, digues. No ho sé, no
0: un
2: serà la de l'etapa.
0: Un salmorejo de remolatge amb xutni de mango. I tàrtar de llagostins, el 20 d'abril, que és exactament la mateixa recepta que durant el mes de maig li va servir al Pau Barceló per guanyar 2 tercers premis de la ruta d'etapes, el del jurat i també el de la votació popular. Nosaltres és que tenim aquesta mena de coses, de tenir visions, no? I llavors el Blai va anar i va fer un enregistrament de com s'elabora exactament pas per pas aquest salmorejo. Per què no el vam passar al maig? Per no condicionar la votació popular. Sabíem que això ja ho teníem, però ens va semblar que no era bonic fer excessiva publicitat d'un restaurant en concret. La vam guardar i vam dir, ja vindrà un
1: dia. Ja arribarà.
0: I hem pensat, noi, per la revetlla, el salmorejo queda estupendo.
2: Perfecte.
0: Sí o no?
2: Sí.
0: Ho veiem?
1: Vinga, va.
0: Doncs va, mira.
1: Anem-hi. Hola, què tal? Benvinguts al primer segon i postres. Avui, des d'aquesta masia tan emblemàtica de Rubí, Can Ramoneda, on el Pau Barceló, cap de cuina i propietari del restaurant L'Artesana, ens farà una demostració culinària amb tots aquells productes que a vegades tenim a la nevera i que no sabem què acabar de fer amb ells. El Pau ens ho explica. Anem a veure'l. Vinga. Bueno, ja estem aquí amb el Pau Barceló, doncs, i ens explicarà a què venen aquestes jornades.
3: Doncs aquestes són les activitats que estan enquadrades dins del Dia de la Terra i el que es fa és fem receptes de reaprofitament, és a dir, de coses que ens poden sobrar, creem una altra recepta.
1: Això és fantàstic, o sigui que la presentació ho he dit bé, no?
3: Sí,
1: també
3: exacte.
1: Aquelles cosetes que tenim a la nevera, que a vegades no saps què fer.
3: Exacte, o algun guisat que t'ha sobrat una mica de guisat.
1: Fantàstic, fantàstic. Escolta, Pau, què ens faràs avui aquí?
3: Doncs avui fem un salmorejo de remolatxa, que d'aprofitament tampoc és que en tingués gaire, però el que sí que podem... El que afegim és un xutney de mango, en aquest cas és de mango, però podem fer el xutney de qualsevol fruita que se'ns pugui estar fent malbé a la nevera, o això, i després un 4 llagostins, un tartar de llagostins, que, bueno, que si hem fet un arròs i ens en sobra 4, doncs també el podem picar encara que siguin cuits i posar-lo, que quedarà igual de bé.
1: Molt bé, escolta, el salmorejo,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: De remolatxa. Com el fas, més o menys?
3: El que faig és fer un salmorejo tradicional, el que passa és que substitueixo una part del tomàquet per remolatxa. Llavors el tomàquet, l'all, una miqueta de vinagre, una mica de sal, una mica d'oli i listo.
1: Fantàstic. I el carpaccio de gambes? El carpaccio de gambes, què tal?
3: Bueno, res, jo el que faig és molt senzill, és picar bé el llagostí, diguéssim, una miqueta de sal, una mica de cibulet, una mica d'oli, prou, ja està, no li fes res més que això.
1: Pau, anem cap a la cuina?
3: Vinga, som-hi.
1: Va, anem-hi, vinga.
3: Fem un salmorejo tradicional i substituïm, o sigui, el que farem és substituir una part del tomàquet per la remolatxa. Podem fer salmorejos del que vulgueu, jo n'he fet de poma, n'he fet de maduixa, n'he fet d'alvocat. Vull dir, el que dèiem, no? Si tenim una remolatxa que hem cuit o que tenim allà, tenim 2 boletes de nevera i no volem posar l'amanida o el que sigui, les maduixes igual, qualsevol cosa. És una manera, és com els gazpachos, no? Podem fer indiferentment, no? En aquest cas, el salmorejo, el que li he fet és un chutney de mango. El chutney de mango és un agradolç que serveix per acompanyar carns, peixos, amanides. En aquest cas, tornem al mateix que amb el salmorejo. Jo avui ho he fet de mango, però podem fer del que vulgueu. Podem fer xutney de tomàquet, xutney de ceba, xutney de poma, vull dir, del que vulgueu. I és una cosa que la nevera ens donarà 2 o 3 setmanes tranquil·lament, sense problema. El salmorejo tradicional, el que fem... O sigui, el salmorejo en si és tomàquet, all, pa, sal, oli i una punteta de vinagre. Això seria el salmorejo. I com us deia, el que fem és substituir una part del tomàquet per l'ingredient que li vulguem posar, vale? Li posem un dent d'all, no gaire gran, eh? Vull dir, és com el salmorejo, el gazpacho ens pot quedar una mica més líquid, el salmorejo és més espès, no? És més com crema, no? No és tant una sopa, diguéssim. En el cas de que fóssim celíacs, pots substituir el pa per pa apte per celíacs i en aquest cas no caldria ni posar-li pa, perquè la mateixa remolatxa ja farà que quedi espès. Vale? Jo li posaré una miqueta perquè partim del tradicional i el tradicional era amb pa, posar amb pa. Vale, i aquesta recepta, un cop ja tinguem el xutney, el que farem també és acabar-la amb un gingebre, ceba vermella. Llavors, la sofregim una mica, quan està una mica sofregit, li afegim la fruita o la verdura que volem fer el chutney, el deixem una miqueta, pam, pam, li fotem una mica de vinagre, una mica de sucre, i ja està, deixem que vagi fent xup-xup fins al punt que nosaltres vulguem que estigui la fruita, si la volem veure més sencereta. Hi ha gent que un cop feta la tritura i queda així com més com salsa per napar sobre el peix o sobre la carn. A mi m'agrada el trosso, jo tot, els estofats, a mi m'agrada que es vegin la verdura, la fruita o la carn o el que sigui. Vale, laminem els alls. Això una mica, jo us ho explico una mica com ho faig jo després. Vosaltres, si no us agrada l'all, no li poseu, si en lloc de ceba vermella us agrada més la ceba tendra, la ceba seca, una miqueta... Una mica això ja aneu substituint, eh? La cuina és una mica això, eh? Que cadascú, si no t'agrada un ingredient, li poseu un altre, sense problema. Vale, llavors, si volem deixar el chutney amb els trossos, diguéssim, però els tallem així petitets, no? Deuets d'un centímetre, més o menys. Si volem després triturar-ho i que sigui més salsa, doncs podem posar-hi més trossos més grans, que s'ofregeix igual, després ho triturem i ja està. Vale, i aquesta recepta, un cop ja tinguem el chutney, el que farem també és acabar-la amb un tartar de llagostins, que el farem molt, molt senzill, eh? Per no treure-li gust. Penseu que si ja amb el chutney, el puntet aquest de vinagre, també li hem posat una miqueta de vinagre al salmorejo, en aquest cas no l'he posat perquè ja va amb el chutney, però ho farem tot amb poques quantitats. Llavors l'acabarem amb el tartar de llagostins, que ja et dic, molt senzillet, eh? Molt picat, molt picat, molt picat, una mica de sal, una mica d'oli, i ja està, no m'hi posaré res més. Vale, quan ja tenim el mango una mica ja fet, el que fem és posar-li una cullerada de sucre i el raig de vinagre. Sobretot, quan tinguem el chutney fet, alguna salsa, per exemple, jo que sé, si fem alguna salsa per alguna pasta amb tomàquet i li volem afegir al final herbes, jo us recomano que sempre estigui fred. Si fem el chutney i li afegirem el... A no ser que ens ho mengem al moment, si ho podem deixar perquè estigui dia, el que sigui, sempre... Per què? Perquè si posem una herba fresca amb algo calent, el que farà és perdre del color, perdre tots els nutrients, ho perdrà tot. Llavors, us recomano que això estigui fred, llavors ho piquem i ho afegim. Que ho estem fent i ens ho menjarem al moment? Cap problema, piquem, li posem i ja està. Anirem fent el tàrtar. Ja us he dit, eh? Molt, molt, molt senzill, eh? No li busquem donar més cor al salmorejo, vale? Vale, llavors li podem posar... Si voler, li podem posar julivert, en aquest cas li posem una miqueta de coriandre, també ben picadet. Vale, llavors s'hauria de remenar i estaria bé deixar-lo a la nevera quart d'hora, 20 minuts, que el llagostí agafi bé la sal, agafi bé l'oli, vale, el gustet del coriandre. Vale. Voleu que anem provant el salmorejo? Anem emplatant? Vale, llavors la gràcia és, posem el salmorejo, vale, li posem una miqueta del chutney i una miqueta, no gaire, del llagostí. I listo. Us explicaré allò de les bombes. La bomba habitualment és patata cuita, vale? Es deixa escórrer bé, s'aixafa, una mica de sal, pebre, nou moscada, això ja cadascú una mica... I llavors el que fa és, s'aplana la patata, es fica la carn amb salsa, normalment és picant, per això diu la bomba, i el que es fa és tancar la patata, fer-la rodona, passar-la per l'ou, per ratllat, i es fregeix. En aquest cas, un dia, m'havia sobrat trinxat i bolognesa. I un diumenge me'l vaig endur cara, dic, les 4 hores que em sobra me les endur cara i les aprofito, una mica aprofitament, no? I vaig pensar, ostres, per què no faig una bomba però amb el trinxet? I la vaig fer i la veritat és que em va agradar. En aquest cas el que tenim és un trinxat, bàsic, col, patata, all, i listo. No porta botifarra, no porta cansalada. Per què? Perquè dins ja li posem més carn, llavors seria com massa carn, no? Avui us he portat... Són unes galtes que vaig fer, bueno, que estic fent el cap de setmana al restaurant a la carta. Va amb una salsa de bolets. L'únic que he fet és picar-la ben picadeta i aquí està. amb una mica de la mateixa salsa i els bolets. Són molt fàcils, són entretingudes, són feines d'aquestes entretingudes, però com ho faig? Agafem una part del trinxat i el que faig és... M'ho poso la mà, ho veieu tots? I el que faig és aplanar-ho, vale? Que quedi finet. Quan més quantitat posem, la bola sortirà més grossa, serà més... Vale? Agafo una mica del... Això de la galta, tornem al mateix, eh? Feu un pollastre rostit i us sobren dos racions, tornem al mateix, desosseu, piqueu amb la mateixa salsa, amb el... Vale? Un estofat de vedella, el que sigui. Vull dir, no... Com si són verdures. Vull dir, no... Posar carn perquè... Vale, ara el que faig és anar tancant-lo perquè es vagi formant la bola. Vale, en aquest cas, normalment les bombes el que fan és s'acaben amb... Un cop ja fregides, les acaben amb alioli, una miqueta de salsa picant, que us ho explicaré. I en aquest cas, com estem en temporada, he portat una miqueta de romesco per posar de base perquè, sota el pla, perquè quan es mogui tant la bola, no, la bomba no surti rodant. Eh? Com us deia, quan ja les tinguem fregides, el que farem a la base del plat és posar una miqueta de romesco, una miqueta d'alioli. Jo avui us he portat alioli d'all negre i la salsa brava que fem allà al restaurant, que és molt senzilla. És un sofregit d'all, ceba, tomàquet, un picant que es diu chipotle, que és una guindilla mexicana, però podeu fer servir la que vulgueu, una mica de pasta d'anyora i ja està. El que faig és sofregir-ho molt, i quan ja queda ben sec, ho trituro, s'acabó. Vale, un cop tenim la bomba amb el romesco, ja només és decorar una miqueta amb l'alioli i la salsa brava. Vale?

0: Home, doncs molt bones opcions, totes dues, tant el salmorejo com la bomba, perquè està a Revetlla de Sant Joan, sí o no?
1: Sí.
0: El Pau és d'aquells cuiners que diu, bueno, res. Què fas? No, res, això.
1: Això, ja està.
0: Ho tallem, hi poses una mica coriandre, ho tallem i...
2: Ja està.
0: Fàcil, senzill. No fer res. Com que no fer res?
1: I estàs allà tot el matí tallant.
0: Tot el matí amb aquesta feina. I dius que res, no? Aquesta gent que... No, bueno, res. El Pau és molt així. No, res, sí, quatre coses, no? O quatre coses. Quina feinada.
1: No, suposo que quan ho tens per mà, clar, fer aquella, la picada aquella i tota... És, no, és un moment.
0: És un moment?
1: Clar, qui no està acostumat...
0: Oh, és que
1: està tot el matí.
0: És que s'ha de fer i, sobretot, s'ha de pensar que vols fer un salmorejo de remolatge amb un xutni de mango i un tartre de llagostins, que és una cosa que a mi no se m'hagués acudit mai a la vida de fer així d'entrada.
1: O sigui, que xulo, eh?
0: La gràcia és el valor.
1: De color rosa, eh?
0: No? Que li diguin a la meva cuina, encara hi ha trossets de... allà que encara estem... En fi, en total, aquesta quarta temporada del primer, segon i postres també és la temporada que m'ha estrenat col·laboradora en etapa de formació amb la Marta Castany. Marta, què tal? Com
3: Hola,
0: estàs?
3: Molt bé.
0: Bé?
3: Sí.
0: Per
3: sí,
0: tu,
3: sí.
0: Quin és el millor moment de la temporada del primer, segon i postres, Marta?
3: Jo crec que potser els moments així més graciosos de la valoració que fèieu de la ruta d'etapes.
0: Sí, ha rigut molt aquí.
3: Sí, sí, han estat molt bons.
0: Aquí, tu veies que allò hi havia futur, eh?
3: Sí, hi havia suc, sí, sí, sí.
2: Hi havia solera.
1: A vegades compromisos.
0: Però, bueno, hi ha hagut una mica de tot. Mira, com el Pau Barceló, i fotem una mica això, ja.
2: Pim-pam,
0: pim-pam. T'hem demanat, Xili, que pensessis menú de Revetlla. Ah. L'has pensat, no?
1: A veure, jo per Sant Joan vaig convidada. El que passa que...
0: Això és una molt bona notícia.
1: Sí.
0: Per tu, sobretot.
1: Sí, el que passa que tots fiquem un pongo, no? Allò de...
0: Ah, d'acord. Tothom porta una mica.
1: Sí, i el que fem és doncs, un pica-pica per davant. Hi ha una escalivada, coses fresquetes, no? Un pastís de tonyina, no molt gran, perquè, clar, hi ha molta nit i hi ha molta cosa a menjar.
0: I sobretot la coca va al final.
1: Clar, no m'ho trenquis.
0: Clar, si arribes fins aquí, sí, has d'arribar viu al final,
1: clar,
0: no?
1: Clar. I llavors també, doncs, si no és... Jo poso sempre un... Un xupito, no, com es diu?
0: Un xarrupet.
1: Un xarrupet.
0: Un gotet. Un gotet
1: de gazpacho o salmorejo per que faci baixar una mica. I després fem el plat fort. A mi aquest any em toca fer el segon plat i estic entre que no sé si portar mar i terra, segur.
0: Segur?
1: Segur. D'acord. Però no sé si fer unes mandonguilles amb sèpia i uns escamarlans o... un pollastre amb botifarra i llagostins.
0: Hauria de tastar per ajudar-te.
1: Que dolent.
0: Hauria de tastar.
1: Estic entre els dos, no? Depèn de la feina que tingui demà, faré una cosa o faré una altra.
0: Clar, perquè les mandonguilles les has de fer tu.
1: Sí, les faig jo, sí.
0: Senceres, o sigui...
1: Tot.
0: Les has de volar i tot, eh?
1: Llavors
0: fes l'altra cosa.
1: El pollastre.
0: Que és més curt, no?
1: Sí, sí. Home, té més feineta, eh? Perquè entre que rosteixes el pollastre, després trinxes tot aquell... les verduretes del rostit, li poses el fumet i li poses la botifarra i que tot faci un xup-xup i així, i a l'últim moment li poso els llagostins. Perquè acabi de... Però que no quedin massa fets. També porta la seva feineta.
2: Home.
1: Però bueno, jo sóc el Pau.
0: Res.
1: Així, pim-pam,
2: ja
1: pim-pam.
2: Mentre faig, no faig... Déu-n'hi-do.
0: Mira, de rebet la casa farem. No endevinareu pas què.
1: Ai, després la coca, eh?
0: Salmorejo de...
2: remolatge.
1: De remolatge.
0: Molt bé. Farem aquesta recepta que ha fet el Pau. El dia que vaig tacar la cuina era una prova, aviam si allò funcionava per la
1: ara revista. Ara ja no l'atacaràs.
0: I ara no hi l'atacaré. Val a dir que jo canvio el pa per ou dur, perquè llavors ja és per tothom, ja no és celíac. I
1: perfecte.
0: Hi ha més proteïna, que també els avis de casa també els hi convé menjar més proteïna, que no pas tant pa. I després he comprat corball salvatge per fer al forn.
1: Ah, molt bé, molt bo.
0: I uns llagostins meravellosos que farem a la planxa. I gambes, també, sí. No? Hem comprat gambes, també?
2: Diu que sí.
0: Hem gastat, Robert Fernández?
1: No, gastat, a més és perfecte, perquè és un... és suau. Tot
0: jo
1: és
0: volia
1: suau.
0: Fer barbacoa amb això, amb, tant amb el corball
1: però
0: com amb
1: avui,
0: les gambes.
1: A veure, que demà farà calor.
0: Però avui... Uh-huh. A veure, veus, aquest és aquest dia, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Avui és dimarts 23, per tant, avui és la revetlla, quan estan sentint aquest programa.
1: Ai,
0: sabeu com heu... És que hem començat el programa dient que això no ho havíem superat, que era el
1: no
0: nostre...
1: Ho superem, no ho superem.
0: La nostra cosa superada cara a la temporada que ve. Aprendre sí. quin dia és avui. Això és una cosa que no ens n'hem acabat de sortir. I mira com ha florit, eh? Algun suggeriment també per la revetlla?
2: Bueno, jo puc... Mira, de cuinar poc, el menys possible. I en el meu cas som la meva dona i jo.
0: Això és un programa de cuina, això.
2: Tranquils, lo bé que estem allí al terradet.
0: Vols venir a casa?
2: No.
0: Només som 10.
2: I amb un... No, 12 amb el número. No,
1: nosaltres també 10. 10.
2: Nosaltres serem molt simples i possiblement el que faci és un ceviche de llangostins.
1: Ah, bo.
2: Ceviche de llangostins, els llangostins macerats amb suc de llima i llimona barrejat, una mica de ceba d'aquesta de color lila, morada, picada, i cobreixes bé amb el suquet. Poses a la nevera 15, 20, 25, mitja hora, depèn del tamany que siguin els llangostins. Però, bueno, 20, 25 minuts queden més que sí. cuits en aquell àcid. Això ho escorres bé i ho barreges tot amb llet de coco, agafes mango o alguna altra fruita, com diu el Pau, no? Això ho pots fer amb navius, ho pots fer amb...
0: Sí, això és una altra cosa que dels cuiners i cuineres avui que estem fent balanç. Això, si no t'agrada, ho canvies per una altra cosa. No!
1: Com que no?
0: No, una altra cosa.
1: Si no ho tens, no aniràs expressament a comprar allò. No.
0: Això, si no ho tens, ho canvies per una altra cosa, no. Per què? No tens pa i posem un fetge de pollastre. No, oi que no?
1: Tu dius que pa no, però...
0: És una altra cosa, no serviria. Clar, és una altra cosa, però una que serveixi. I no sempre tothom sap què serveix a cada cosa.
2: Mira, la que més serveix per un ceviche d'aquest estil realment és el mango. Jo he provat amb alguna altra fruita i
1: és
2: agafa uns punts diferents. I, bueno, doncs farem això, un bon grapadet de llangostins, ja pelats, poca feina, amb la llet de mango i... De conya. Després, un tallet de coca, clar.
1: Això,
2: i poca cosa més, eh?
1: Un només?
2: Sí,
1: hem de tastar-les totes.
2: Bueno, pot ser un de gros,
1: no,
2: pot ser un de gran.
1: Perquè porten de crema o de llardons. A mi m'encanta la de llardons.
0: A mi la que més m'agrada és la de llardons, però perquè el tema porc em tira més que el tema dolç.
1: No, jo per porc no, és perquè saqueta, és cruixent, m'agrada molt.
2: A mi m'agrada molt la de brioix, amb fruites i pinyonets.
1: A mi aquesta em costa.
2: I com que no sóc de cava, doncs poso una miqueta de ratafia o algun moscatell.
0: No t'avancis amb això, després vindrà el rostarato i ens tira a veure què.
2: I aquella coca, la suques allà una miqueta, mare de Déu, senyor.
0: A mi és que la fruita, com en diuen això en català? Aviam, la filòloga.
2: Fruita confitada.
0: La fruita escarxada, en castellà, no? Fruita confitada seria, no?
1: Sí.
0: Però
1: confitada no, perquè és més amb suc i en canvi és ja feta.
2: Sí, és més escarxada, com he dit.
1: Sí, és més escarxada.
0: No sé com es diu en català.
1: No sé.
0: Bueno, ja ho buscarem. Jo no hi veig el sentit. No hi veig el sentit.
1: Escarxada, perquè se queda així.
0: Sí, però que no hi veig el sentit. La fruita ja és dolça d'entrada, no sé per què hi hem de posar més dolç, i a sobre fer-la dura, i a sobre allò de color verd...
1: Allò és carbassa. Però no sé per què
0: és verda. I
1: per què
0: verda? No, hi veig el sentit.
2: En canvi, la taronja m'encanta.
1: A mi també.
2: Taronja és boníssima, aquell punt amargant que té.
0: Robert, ara necessitaré una música èpica. Vale? Ja sé que no te l'havia demanat, però també confio en la teva aparícia als fogons d'aquest programa i la teva habilitat manual. Per tant, ara necessitaré d'aquí una estoneta, d'uns segons, una música greu, sí? Èpica, emocionant.
1: Ui,
0: una cosa així.
1: Què hi haurà?
0: Eh? Quina coca t'agrada més a tu, Marta?
3: Així com amb de brioix, també amb nata o crema.
0: Farcina. Brioix, nata i crema. I veus el sentit a la fruita aquesta confitada?
3: No, a mi la fruita tampoc.
0: No. Jo sabia que aquesta noia era un bon fitxatge. No, és que no, jo no li veig sentit.
3: L'acostumo a apartar, intento fer l'esforç de menjar-me-la, però és això també. Jo trobo la fruita que és dolça per si, com perquè a sobre porti encara més sucre, no?
0: Totalment. No, canvia'm els llardons, posar una mica de sucre, sí, perquè té sentit.
3: Sí, la de llardons també m'agrada, però prefereixo més menjar-me la nata, allà amb el brioix. Però bé.
1: És que és massa potent, ja. Amb nata, crema...
2: És que nata, crema, després d'un sopar, i un sopar com el que faràs tu, Xili, que és contundent.
1: És que és contundent. Va, contundent no, perquè, per exemple, el que jo porto les racions molt justetes.
2: Molt bé.
1: Molt justetes.
2: És el que s'ha de fer.
1: Vull dir, una miqueta de cada i ja està, perquè si no t'omples i ja no entra la coca. I aquí ha
2: de... està molt bé.
1: La nit és llarga, ha d'haver molta cava i molta coca.
2: I molta aigua.
0: Avui volem parlar també...
2: Per apagar focs, dona!
0: Avui volem parlar també d'equips. La cuina, com a la vida, és una feina d'equip. I la ràdio també. Sense equip, segurament faríem el mateix, però una miqueta pitjor. Cada temporada l'equip canvia una mica, els seccionistes venen i van, però aquesta temporada hem incorporat una persona al programa que avui volem que sàpiga que forma part de la família del primer, segon i postres de manera molt especial. Per ser la xef en funcions quan el Blai no hi és, per ser qui més mana, després que una servidora, això sí, pels subtítols quan no vol dir una cosa... però se li veuen igual. Per les ganes sempre d'ajudar, per no dir mai que no, i per la màgia que poses sempre en tot el que fas.
1: Oh, que...
0: I perquè és impossible deixar de riure ni quan una vol fer una cosa greu.

0: Què?
1: Xumereix, no?
0: El Robert m'ha preguntat, sembla que s'hagi mort. M'ha dit, no voleu fer un immemòria? És per què rius? No voleu dir que no us heu passat? Què ha semblat així? Que tenen pòstum, això?
2: No, que no.
0: Que bonic.
2: Molt bé.
0: T'ha agradat?
2: Molt.
0: Moltes gràcies, Xiri.
2: No, a vosaltres.
0: No, home, no, que has fet molta cosa, has treballat molt. I aquests homenatges preventius és perquè la temporada que ve que em faràs més de coses.
2: Aquí, vindràs.
0: Exacte. Jordi Rustarazo.
3: Bona tarda.
0: De l'Assumpció Directa del Vic. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Molt bé,
0: sí?
3: Fantàstic. Sí.
0: Molt?
3: Preparant la revetlla, ja.
0: Ja tens les ampolles en fred?
3: Ja està tot preparat.
0: Ja està tot preparadíssim?
3: Tot preparat.
0: Fantàstic.
3: Sí.
2: Escolta, potser és qüestió d'anar...
0: D'anar a Can Rustarazo, no? A sopar.
2: Sí.
3: De venir quan vulgueu.
0: Anem a posar-hi un tema musical per canviar de tema, per rebaixar una miqueta també la intensitat, perquè la Xili se jugui així la llagrimeta, que quedi així guapa la part final del programa. Sentirem un tema musical dels de tiets? Sempre ho dic malament, això.
2: De tiets? Ells diuen que com tu vulguis dir.
0: De tiets, no? També?
2: Sí.
0: Serveix?
2: Tu vulguis, sí.
0: En tot cas, el seu últim àlbum, aquest Cafè pels més cafeteros, el presentaran el 28 de juny, 11:45, a Escardívol, gratuït, dins del Random, dins de la Festa Major, i escoltem el tema musical que dona nom precisament a l'àlbum, això del Cafè pels més cafeteros.

0: Doncs va, el Jordi Rostarazo, que ja té les ampolles en fresc de fa dies i pensades de fa dies.
1: De fa dies,
0: de fa dies. I avui vol compartir amb nosaltres, doncs això, recomanacions també, perquè està rebell, de Jordi.
1: Sí.
0: Què hem
1: de fer,
0: va? Perquè el cava és la fàcil, no?
1: A veure, els escumosos és el... És anar...
0: És el trumfo guanyador, sí, en qualsevol cas, en qualsevol partida.
1: Sí, és
0: no?
1: molt fàcil. Però jo penso que avui volia fer una recomanació especial. I que sigui una mica temàtica.
0: Vinga, Dani.
1: Si ara el Robert ens pot posar una primera imatge...
0: Sí, el Robert ho té a punt, que jo he anat al tema musical a preguntar. Tens lo del Rostarazo? I m'ha dit, no et preocupis tant.
1: Sí, ho té, però ara quan ho poso jo ho vaig explicant.
0: D'acord.
1: Oi que Sant Joan és la nit del foc?
0: Sant Joan és la nit del foc i a més ens trobem en un moment d'alerta també per risc d'incendis, amb calorada terrible. Recordeu aquesta nit, sobretot no tirar petards a menys de 500 metres de zona boscosa perquè la liaríeu.
1: Perfecte. Llavors, recomanaré vins de foc.
0: Vins de foc?
1: Sí. O fire wines.
0: Fire wines.
1: Però si ho traduïm...
2: Vins
1: de foc.
0: Vins de foc. Aviam com va això.
1: Vins de foc. Anem a veure, hi ha una com una mena d'organització, és a nivell europeu,
0: sí,
1: que formen part tota una sèrie de cellers que amb les seves pràctiques vitivinícoles el que fan és intentar que els efectes del foc siguin el mínim possible. Aquí teniu aquí una imatge que és fire wine, vins de foc. Llavors, netegen camins, desbrossen... penseu que les línies de les vinyes és un tallafoc perfecte.
0: Sí, això sabem que el conreu de la vinya aquí també a Catalunya, de fet, es fa servir en part per això.
1: Exacte.
0: Perquè el fet d'haver de doncs, això, conrear, talla, no? Actua com a tallafoc natural.
1: Llavors, perdó, abans, fa el segle passat, no l'anterior, penseu que teníem aquí... 250.000 hectàrees de vinya a Catalunya, per exemple, i ara tenim, no arribarà a 55. I hem guanyat massa de bosc. O sigui, pensem que amb els incendis estem perdent bosc. No, hem guanyat bosc amb els últims 100 i escaig anys. Llavors tenim més incendis. I aquestes pràctiques de segons quins cellers que netegen pistes, ubiquen vinyes amb zones estratègiques perquè no arribin als pobles i tota una sèrie de pràctiques que ara no venen al cas, fan que integrin aquesta organització. I llavors, almenys els hi podem donar una mica de visibilitat perquè fan un treball molt important. I hi ha municipis que un incendi el poden... Igual no l'aturen, però minimitzen els seus efectes. Aquí tenim un mapa, són cellers de Portugal, d'Itàlia, d'Espanya, penso que no hi ha cap lloc més, però amb un mapa en colors on es pot veure el que són l'àrea mitjana d'hectàrees cremades, no? I és, de vegades és impressionant, però les zones, en moltes zones on tenim la vinya plantada, això minimitza molt. I llavors, doncs, ve d'aquí una mica, no? Intentar recomanar vins de cellers que formen part d'aquesta organització o aquesta mena de marca que és Vins de Foc.
0: I que tenen aquest valor afegit. Perquè...
1: Correcte, i els hi hem de donar, perquè al final fan una tasca important també, no? I és desinteressada, vull dir que no és un negoci, sinó que intenten fer coses bones, no per tothom, no? I mantenir el bosc, totes aquestes coses que cada vegada sentim, no? De ja no es netegen els boscos... Llavors, ells ho fan encara que no sigui propietat seva, sinó que al tenir vinya, els camins estan nets, desbrossen i totes aquestes feines que abans es feien i ara no es fan i un incendi es propaga i no l'atura ningú. Llavors, avui, vins de foc.
0: Vins de foc.
1: Sí.
0: Molt bé, Rostarazo. M'ha agradat molt.
1: Perfecte.
0: Està estupendo. Perquè, a més, de fet, vam començar aquesta secció, ara ja fa un temps i uns mesos, justament per explicar el valor del territori, per explicar el valor de la terra, per explicar el valor de la tradició, i això que ens acabes de portar, justament parlar de tot això...
1: És territori, absolutament.
0: Justament
1: penseu que els... la gent del segle passat i de l'anterior ja pensaven en aquestes coses. I al final moltes de les vinyes estan situades estratègicament, i actuen com a tallafocs, i llavors hi ha moltes pràctiques que ara són molt llestos i tenim la intel·ligència artificial i tot això, però...
0: Aquestes dues frases seguides...
1: Però abans ja ho sabien, aquestes coses, no? I estem aplicant accions que ells ja feien.
0: Uh-huh, una cultura del vi que també és una cultura d'incendis.
1: Exacte, i que servia. No. Llavors ara, doncs, cadascú fa la seva, no? I intenta, a la mida del que pot, fer coses per evitar, doncs, això.
0: Doncs va, quines ampolles tenim de foc?
1: Doncs ara, si el Robert ens passa una imatge que hem preparat...
0: Ja sabeu que si no ens veieu ens hauríeu de veure.
1: Sí, ens heu de veure, perquè si no...
0: RadioRui.cat i veuríeu
1: també. Perquè si no aquí parlem i no veieu els productes. Però he seleccionat 5 ampolles de 5 vins, de 5 cellers que formen part d'aquest col·lectiu, i hi ha una mica de tot. Abans parlàveu del cava,
0: del
1: no?
0: Cava.
1: Escumosos. I,
0: sí.
1: Doncs no hi ha cap cava. Cava, com a tal, no n'hi ha.
0: Bueno, però ja has portat Corpinet.
1: Escumosos, sí. Corpinet, també. Sí, sí, sí. Llavors, el primer que us presento...
0: Espera, però aquest... moment,
1: Sí, sí.
0: Però aquest nissaga de poder amb el Corpinet, el cava, aquest safreig d'ara jo, però ara tu no seràs, però no et deixaré entrar, però faré el mateix però li diré d'una altra manera, això ens encanta.
1: Falcon Crest.
0: Ens ha encantat. Ens hem passat molt bé.
1: És Falcon Crest. És una guerra brutal, eh?
0: Ja està, sí, sí, sí. Endavant, endavant.
1: Doncs us presento primer. Penseu que es diu Nèctar Terrenal, és de Llopart. Llopart és Corpinet,
0: sí, eh?
1: Ara és Corpinet. I llavors, ja hem parlat algun cop de que prenem la coca i dolços per Sant Joan i després obrim un Brut Nature, per exemple, que està super de moda.
0: Sí, perquè la iaia deia que s'havia d'obrir un Brut Nature.
1: I això no lliga.
0: No.
1: Això és una barreja metàl·lica que no lliga i llavors no m'agrada el cava, no? No m'agraden els escumosos. Llavors, aquest Nèctar Terrenal és un escumós, però és semi. Semisec o semidolç, depèn. Llavors, té sucre. Què passa? Que sí que lliga.
2: Que lliga.
1: Aquests són les que lliguen amb les postres.
2: Vale.
1: Són aquests. Llavors, no tenen tanta demanda, però ja estan tornant a venir. Per què? Perquè té el seu sentit, perquè el Brut Nature o els escumosos que no tenen gairebé sucre no lliguen amb això.
2: Vale.
1: No tenen sentit. Llavors...
0: En canvi, la Ratafia, qui posa el Blai perquè no li agrada el cava?
1: Sí, que té sentit.
0: Aquesta sí,
1: sí,
0: eh?
2: Aquesta, no. Sí.
1: I tant, sí,
0: eh?
1: I tant. Tot el que tingui
2: sucre,
1: més no. Sucre que el postre, lliga segur.
0: Llavors bé, eh?
1: Sí, sí. Llavors aquest és el primer. És a dir, comencem amb la Revella, amb un semisec o semidolç, i que lliga amb la coca de Sant Joan i que li agradarà a tothom. I que el que no li agrada el cava, ho tastarà amb la coca i li agradarà. I llavors, a lo millor, aconseguim que més endavant sigui un fan del cava o dels escumosos, en aquest sentit.
0: Tu no ho veus, Xile?
1: Sí, no, per la cara no...
0: Que no?
2: No,
3: acaba de...
2: Per la cara eres de Brut, no? Brut Nature.
3: No, jo no sóc bastant de cava,
2: no?
3: I suposo que és per això. Perquè, i m'agrada amb els postres, el que passa que a mi la beguda dolça em costa molt.
1: Sí, bé...
3: Però el Corpinet pot ser que seria
1: clar,
3: qüestió
1: que
3: de tastar, perquè sí. No deu... És un semi, ja.
1: Un semi, no és... pensa que té sucre, que té...
2: Sí,
1: és com una Coca-Cola.
3: Ostres,
1: gairebé.
0: Anem a provar.
1: Però has de fer l'experiment.
3: No,
1: has de fer l'experiment.
3: Sí, sí, sí,
1: perquè
3: sí,
1: si després em menges la coca sí que és... sucre a dojo.
3: Mm-hmm. No,
1: llavors,
3: sí.
1: Escolta, una miqueta d'escumós amb que tingui sucre no passa res.
0: No passa res.
1: Un dia és un dia.
0: De fet, amb la Ratafia no hi tindries dubte. Tampoc t'agradaria. Bueno, és que a cadascú li agrada el que li agrada. És que després...
3: Més cap a dolç.
1: No us preocupeu, hi ha més coses. Perquè si agrada és que no.
0: Aviam si fem contenta.
3: Estic oberta.
1: Llavors, aquest ja l'hem vist. Anem al següent. El següent és un vi del celler Joan Grill. Està al Penedès. Val? I és un ancestral. No sé si algun cop hem parlat d'ancestrals aquí. Llavors, és molt fàcil la diferència entre un ancestral o el mètode tradicional, que és el que hem parlat abans, que només té una fermentació, només una, que s'acaba l'ampolla i punt. En canvi, el mètode tradicional es fa el vi i després se li fica sucre, llevats, i es fa una segona fermentació que provoca les bombolles. En aquest cas és directe. És la manera més antiga de fer una beguda amb bombolla. Llavors, aquest m'agrada molt perquè és d'un celler que està al viver de cellers de Vilafranca, que estan mig començant, que utilitzen una varietat que es diu Montònega.
0: Queden 4 minuts.
1: Doncs anirem més ràpid.
2: Vale.
1: I és molt interessant, perquè és un vi que està a molta alçada i també té bombolla. És a dir, ja tenim la bombolla dolça, però la que no és tan dolça.
2: Vale.
1: Vale?
0: Planetes.
1: Planetes és un vi del Priorat, és un vi blanc, d'una varietat que és garnatxa blanca, carinyena blanca.
2: Vale.
1: Val? No és gaire habitual, és una mutació. I aquest és per la gent que no els agrada la bombolla, no? Per tenir també aquesta opció. Les bombolles, ja les hem passades, dolces i no tan dolces, i era un vi sec. Va. Sec, però interessant, contundent. Seguim. Tenim el pell de llop. És un vi brisat, que algun cop hem comentat.
2: Sí, hem parlat, sí.
1: Sí, vins brisats, orange wines, sí, i tot això. Que és, fan el que és una fermentació amb les pells, per això ve lo de pell de llop. I aquest diguem que seria per als que els agrada els vins negres, perquè jo a Sant Joan no veig el vi negre, no el veig, no sé com ficar-ho. Llavors, com que aquest fa fermentació malolàctica també i fa molta maceració amb les pells, és un vi blanc tractat com un negre.
2: Vale.
1: I com que s'ha de servir amb fresc i amb temperatura adequada, llavors, pels que no els agraden aquests vins més amb tanta acidesa i tan frescos i que són més partidaris d'un vi negre, jo els recomanaria aquest.
0: D'acord.
1: És un vi de Tomàs Cusiner. Exacte. És Costers del Segre. I molt interessant. I ja per acabar, que abans hem parlat de ratafia i anem al tema dolç. És un vi d'espel viticultors de l'Empordà. És Airam. És garnatxa roja, que és la gris, i garnatxa negra. I és un vi que és dolç es vinifica amb soleres, com el vi de Xerès. És a dir, que té un treball important. I aquest és dolç. Llavors, si vols un vi dolç sense la bombolla, també el tenim. Per la revetlla. Tenim per fer-ho tot, des de l'aperitiu fins al final, si veieu més o menys, i fem una mica un recorregut per
0: Catalunya. És que hi ha un vi per tothom.
1: Correcte.
0: Perquè hem parlat de vins sense alcohol, hem parlat de vins dolços. De vins brisats, de vin amb gas, de vi sense bombolla, corpinats, caves, hem parlat de vins i de beuratges pràcticament
2: molt bé.
0: Per tothom en aquesta temporada, Jordi. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i sobretot per tota la saviesa compartida durant aquesta temporada i la que et queda, si tu vols, la temporada.
1: Fantàstic.
0: La temporada que ve. Marta, bon estiu. A tu
3: igualment.
0: També et renovem de cara a la temporada que ve. Blai, Xiri, que em sembla moltes gràcies. T'esperem, taula. Ja està, tornem la temporada vinent. Ens anem explicant coses al perfil d'Instagram del programa El Primer, Segon i Postres, un programa que fem a la taula, el Blai Ferran, que us ha parlat la Mariona Álvarez, els fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé i que passeu un molt bon estiu.
2: Molt bé.
4: Primer, Segon i Postres, el programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Hola, molt bona tarda. La Revetlla de Sant Joan se celebra avui a la ciutat amb una programació que combina tradició, cultura popular i música en directe. La flama del Canigó, la tronada, el Raval de Foc i la crema de la foguera tornaran a marcar la celebració d'aquesta nit, la nit més curta de l'any. Els actes començaran a partir de 11:45 a la plaça Pere Aguilera amb la rebuda de la flama del Canigó i la lectura del manifest amb la col·laboració de la colla de Diables de Rubí. A 11:45 arrencarà la tradicional tronada de Sant Joan, que recorrerà la plaça de Pere Aguilera, el passeig Pau Claris, el carrer de Cadmo i el carrer de Joaquim Blumer fins a arribar a l'Escardívol. A la mitjanit, aquest espai acollirà l'Escardilarre, un raval de foc organitzat amb la col·laboració de la colla de Diables de Rubí, que donarà pas a l'encesa de la foguera. 15 minuts més tard tindrà lloc la crema de la foguera de Sant Joan. La festa continuarà a partir de 12:45 amb el concert de la banda del Cotxe Rojo. El grup oferirà un espectacle festiu amb versions de grans èxits de diferents èpoques i també de diferents estils. I ahir al vespre es van inaugurar les noves façanes de l'Hospital Universitari de Terrassa després de la finalització de les obres de rehabilitació que van començar a principis de 2025. Unes obres que han permès millorar la climatització donant compliment a les normatives europees sobre energies renovables i també a l'adequació a les directrius del Compromís Verd Mutu a Terrassa. Aquestes obres de millora, que han durat un any i mig, han significat la retirada integral de l'aplacat de pedra de les façanes nord i sud per instal·lar la base de llana de roca, gràcies a la qual s'ha augmentat en 12 centímetres el nou aïllament de la façana per l'exterior. El projecte també ha inclòs l'eliminació de les caixes de persiana i la instal·lació de 400 cortines amb el propòsit d'enfosquir les habitacions. Un dels elements més destacats del projecte és la incorporació de 1.190 plaques fotovoltaiques distribuïdes en una superfície de 2.700 metres quadrats de les façanes sud, est i oest. El pressupost d'execució és de 4 milions d'euros i és previst que la demanda tèrmica en climatització suposi una reducció estimada d'un 30% aproximadament. Doncs tornem en una hora a partir de les dues amb les principals notícies d'aquest dimarts, dia 23 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Dimarts 23 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 23 de juny, més enllà del Mundial masculí de futbol i de dos gols nous de Messi, de l'ex-Blaugrana, que ja en du 5, tots els que ha marcat Argentina en aquest Mundial, també en parlarem, i també parlarem de les celebracions de Julián Álvarez, oferint-se, ja diem, fent un gest cap al Barça, sense mencionar-lo, això sí. Avui parlem molt de play-offs de Lliga, de finals de Lliga, el Barça de bàsquet, en aquest cas va perdre ahir al Palau Blaugrana 80-88 contra el València i ha de guanyar demà, en aquest cas, de nou al Palau contra el València per forçar el cinquè i definitiu duel d'aquesta final de la Lliga ACB. També avui es defineix la Lliga, en aquest cas l'hoquei Lliga masculina, a Riazor, a la Corunya, amb l'últim partit cinquè i definitiu entre el Liceo i l'Igualada, que ha forçat, com dèiem, aquest cinquè duel, i també es juga avui el tercer partit, en aquest cas, de la final de Lliga a la primera masculina de futbol sala, amb el Barça com a principal candidat, després de situar el 2-0 al marcador. El primer match point serà avui al Palacio de los Deportes de Múrcia contra el Pozo. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí González.
0: En futbol, Julián Álvarez demana ser traspassat.
1: El davanter argentí, encara a l'Atlètic de Madrid, va demanar ahir explícitament, després de la victòria de la seva selecció contra Àustria, que el club matat de la CEL deixés sortir per complir el seu somni. Julián, pretès pel Barça, va dir que no era moment de parlar d'això, però va assegurar que ja havia comunicat a l'Atlètic de Madrid la seva voluntat de sortir.
0: Anirem seguint què passa amb Julián Álvarez aquest estiu. Mentrestant, l'Argentina va segellar ahir la classificació per a les eliminatòries del Mundial.
1: El combinat sud-americà va superar 2-0 a Àustria amb dos gols més de Leo Messi, que és el màxim golejador de la història dels Mundials després de fer totes les llanes del seu equip, 5 els dos primers partits. Argentina suma 6 punts en aquest grup H, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que en sumen 3 cadascun. El combinat nord-africà va guanyar aquesta matinada a Jordània per 2-1.
0: I al grup I, també en els partits disputats ahir, França i Noruega sumen tots dos 6 punts i jugaran la primera plaça a l'última jornada.
1: Nou triomf de França, en aquest cas 3-0 contra Iraq, amb un parell de gols més d'Mbappé, que en suma 4 en total, i Diana també de l'ex-blaugrana i actual pilota d'or Ousmane Dembélé. El lateral del Barça, Jules Koundé, va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup I, Noruega, que superarà la subcampiona d'Àfrica, Senegal, per 3-2, amb un altre doblet de Haaland, que també suma 4 gols.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui d'aquest Mundial masculí, es completa la segona jornada dels grups K i L, els últims que falten.
1: A les 7 de la tarda, la Portugal dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana Cancelo, que ve d'empatar en el primer partit contra la República Democràtica del Congo, s'enfronta Uzbekistan. Els congolesos jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia. I al grup L, a les 10 de la nit, tenim un Anglaterra-Gana, amb els blaugranes Gordon i Rashford, el combinat anglès, tot i que Rashford, recordem, ja és propietat del Manchester United. I a la 1 es jugarà el Panamà-Croàcia.
0: També estarem pendents, evidentment, de què passi aquest estiu amb Rashford, que el Barça no ha executat l'opció de compra, però veurem, perquè encara es podria quedar al conjunt blaugrana. Tornant als clubs, el Girona ha fet oficial l'arribada de Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip masculí.
1: El fins ara tècnic del filial serà l'encarregat de dirigir el primer equip a la segona divisió la temporada vinent. L'entrenador nascut a Galícia, que portava dues temporades entrenant el filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny del 2027, acompanyant del seu germà Òscar, que ja era el seu segon al Girona B. Quique Álvarez va agafar les regnes del Girona B l'any 2024 i va pujar l'equip a segona federació en el primer any, categoria on s'ha consolidat enguany. Han passat com a jugador a les categories inferiors del Barça i en equips com el Logroñés, el Lleida, el Villarreal i el Recreativo de Huelva. Álvarez va ser assistent de García Pimienta al futbol base del Barça, també de Javier Calleja al Villarreal, a la Bés i Llevant, abans de debutar com a primer entrenador al filial del Girona.
0: I parlant de nous entrenadors, en categoria femenina la M Lleida, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any, també té nou tècnic.
1: No sé si és. L'equip lleidatà, que jugarà el curs vinent a la segona federació femenina, ha anunciat a les últimes hores l'arribada a la banqueta de l'aragonès Samu Luna.
0: En bàsquet, el València s'avança a la final de l'ACB contra el Barça, després de superar ahir el conjunt blaugrana al Palau i d'aquesta manera recuperar el factor pista.
1: Un partit que l'equip de Pedro Martínez semblava que havia trencat el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jen Montero, que va situar en 18 punts d'avantatge al seu equip en l'últim quart, però el Barça i el Palau van remar únics. I amb aquesta remuntada espectacular van arribar a empatar 73, però en aquell moment es va acabar la gasolina i el València va tornar a posar terra de per mig per acabar guanyant 80-88 i situar el 2-1 a l'eliminatòria.
0: Demà mateix, dia de Sant Joan, es jugarà ja el quart partit de nou al Palau Blaugrana, amb el Barça obligat a guanyar per allargar la sèrie al cinquè i definitiu duel que jugaria el Roig Arena de nou a València. En hoquei patins, avui mateix l'Igualada pot seguir fent història.
1: No sé si és el conjunt arlequinatges a Corunya per disputar aquest vespre el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei lliga masculina a la pista del Liceu. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va empatar l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge a les Comes al Liceu. El duel d'avui, a 8:45 del vespre, sens dubte una bona vigília de la revetlla amb aquest autèntic partidàs, Martí.
0: Veurem si l'Igualada, que feia 22 anys que no jugava una final d'hoquei lliga, és capaç de guanyar el títol. Ah, i parlant de finals de lliga, en futbol sala, avui mateix el Barça pot sentenciar el títol de lliga, la primera divisió masculina.
1: Doncs així és, la primera oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez, que ja és a Múrcia, per afrontar el primer match point de la final després de guanyar els dos primers duels al Palau. L'enfrontament a 8:15 del vespre. En cas de victòria local, dijous es jugaria el quart enfrontament en el mateix escenari i en cas que el Barça tornés a perdre, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova i última oportunitat de nou a casa al Palau el cap de setmana.
0: I un últim apunt, en motor, perquè Marc Márquez continuarà a Ducati dues temporades més.
1: Doncs així és, l'equip ETLA ha confirmat aquest matí la continuïtat del Cerverí dos anys més, fins al 2028. La renovació del nou vegades campió del món de 33 anys és la primera que es fa oficial de cara a la propera campanya i s'espera que a partir d'ara es vagin anunciant els canvis d'equips dels pilots que ja se sabien. A falta de més de la meitat del campionat actual de MotoGP, Marc Márquez ha tingut un començament d'any complicat, però ja es troba només 40 punts punts del líder de la general, Marco Bezzecchi, després d'haver guanyat els dos últims grans premis.

0: Dimarts 23 de juny, 11 minuts ja passen de la una. Comencem parlant de futbol. L'Argentina de Leo Messi ja està classificada per a les eliminatòries del Mundial masculí, amb dos gols més de l'ex Blaugrana, que ja és el màxim golejador en solitari de la història del Mundial. Ara en parlem, però és que les declaracions postpartit ens van deixar un gest de Julián Álvarez, davanter encara de l'Atlètic de Madrid, confirmant que vol sortir del club matalasser, que ho ha demanat aquest estiu, i deixant entreveure, segons apunten ja molts mitjans, tot i que no ho va dir clarament, que vol anar al Barça. Això deia concretament Julián Álvarez.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y... No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Veurem què acaba passant amb Julián i si acaba complint el seu somni, el futur del qual es resoldrà molt probablement ja després del Mundial i un cop acabi la participació d'Argentina, i veurem si la negociació s'allarga fins i tot durant tot el mes d'agost, que durarà el mercat d'estiu. Pel que fa al torneig, com dèiem ahir, Argentina va superar per 2-0 a Àustria en un partit sofert i amb dos gols més de Messi, que en suma 5 en dos partits, ha fet tots els gols del seu equip. De fet, ell mateix tenia importància després del partit de la seva actuació personal i encara es maleïa pel penal que havia fallat a l'inici del duel, encara 0-0 al marcador.
2: Pasito a pasito, ¿no? Esto es largo, es difícil, y prepararnos como nos preparamos cada partido, sea cual sea el rival, el momento. Y sí, lo vivo especial como siempre lo viví, ¿no? Yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal. Y bueno, por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante.
0: Més enllà de Messi, el seleccionador argentí Lionel Scaloni també va haver de tornar a elogiar el 10 del seu equip, tot i que va voler destacar el conjunt.
3: Contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir y el equipo creo que cuando hay que sufrir el equipo lo hace, hoy por momentos sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, sí es verdad que no teníamos la pelota y bueno, sufrimos, pero sabemos sufrir y eso es un mérito del equipo, más allá de que se pueda hacer mejor, creo que el mérito del equipo es saber en cada momento qué hacer.
0: Argentina, que suma 6 punts en aquest grup H, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que en sumen 3 cadascun. El combinat nord-africà ha guanyat aquesta matinada a Jordània per 2-1. I al grup I, 9 triomfs de França i en aquest cas 3-0 contra Iraq, amb un parell més de gols de Mbappé, que en suma 4 en total, i Diana també de l'ex Blaugrana i actual pilotador Ousmane Dembélé. A la tarda del Barça, Jules Koundé va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup I, la Noruega de Haaland, que ha superat la subcampiona d'Àfrica Senegal 3-2, amb un altre doblet de Haaland, del davanter de Manchester City, que també suma 4 gols. Pel que fa a l'agenda d'avui, es completa la segona jornada dels grups K i L, que són ja els últims que falten abans que torni a donar la volta i ja es juguin els tercers partits, en aquest cas, la tercera jornada. A les 7 de la tarda avui tindrem un jugador a Portugal, dirigida pel català Robert Martínez i amb el Borna Cancelo, i que ve d'empatar, recordem, en el primer partit contra la República Democràtica del Congo contra Uzbekistan, els congolesos que jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia, que també va guanyar el primer partit, i al grup L, a les 10 de la nit tenim un Anglaterra-Gana amb els Blaugranes Gordon i encara Marcus Rashford, el combinat anglès, i a la 1 es jugarà el Panamà-Croàcia. Més futbol, més enllà del Mundial, en competició de clubs ja és oficial. Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, l'encarregat de dirigir l'equip per tornar a primera divisió el més aviat possible. El tècnic nascut a Galícia, que portava 2 temporades entrenant al filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny del 2027, acompanyat del seu germà Òscar, que serà el seu segon al Girona primer equip, també ja ho era al Girona B. El nou tècnic del primer equip del Girona explicava així com se sentia.
4: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és, ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Un Quique Álvarez que explicava així també el procés per anunciar el seu fitxatge, que ha trigat força, tenint en compte que finalment l'ha escollit ha estat el tècnic del filial.
4: He tingut converses amb Quique i ell sempre m'ha traslladat que era una opció clara de poder agafar l'equip. que per suposat suposo que igual hi ha hagut més, però que sempre a mi, sincerament, doncs, m'ha donat la impressió que confiava, que estava molt content amb el treball que havíem fet, i ha estat una mica això. Després tot té un procés, el procés de l'equip i del club és el que és, i per això igual, bueno, els timings han estat els que han estat, però jo ja et dic, sincerament, sense tenir res clar ni molt menys, sí que he sentit el suport sempre i la possibilitat de que passés, no?
0: I un últim document també en aquesta entrevista de Quique Álvarez dels mitjans del club, el Girona, en aquest cas sobre els objectius esportius i el joc que vol aplicar també al primer equip gironí.
4: Tinc clar que vull un equip valent, un equip propositiu, que és el que a mi m'agrada, el que sento, el que he intentat fer al filial, i que la gent de Girona se senti identificada amb l'equip, no? Això és el que tinc al cap. És un moment difícil, perquè és un moment difícil, però jo vinc amb l'energia d'intentar canviar això quan abans millor, no? I això és el que hem de fer, enganxar la gent, enganxar els jugadors un altre cop, i que es vegi un equip amb energia, no? Independentment de sistemes. I jo crec que és important tenir humilitat, saber que serà molt difícil, però jo crec que si tenim els peus a terra, segur que tenim un bon equip, farem les coses bé segur, i que amb humilitat i treball, i per suposat bon joc, jo crec que estarem a dalt.
0: Quique Álvarez, que va agafar les regnes del Girona B l'any 2024, va pujar l'equip a segona federació masculina el primer any i ja s'ha consolidat aquest any a mitja taula i en bon joc. El tècnic ha passat com a jugador per a les categories inferiors del Barça, també ha jugat en equips com el Logroñés, el Lleida, el Villarreal i el Recreativo de Huelva, va ser assistent de García Pimienta al futbol base del Barça, també de Javier Calleja al Villarreal, a l'Alavés i al Llevant, abans de debutar com a primer entrenador al filial del Girona, com dèiem, el 2024. I parlant de nous entrenadors en categoria femenina, la M Lleida, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any i jugarà en aquest cas a la segona federació femenina, ha anunciat a les últimes hores l'arribada a la banqueta de l'aragonès Samu Luna. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: El projecte de l'AM 2026-2027 comença a caminar. Després del descens de categoria la temporada passada, l'equip del Requesens porta dies treballant en el full de ruta de cara a la segona federació. La casa lleidatana s'ha començat a construir des de la banqueta i en aquest sentit ja és oficial. Samu Luna liderarà el projecte de l'AM 26-27. Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza Club de Futbol Femenino, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, a partir del gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors consolidant l'equip a segona federació. Luna arriba a Lleida amb ambició.
6: Vamos, desde que empezamos a hablar con el AEM hubo pocas dudas, nos entendimos muy rápido. Yo soy un entrenador que me gusta marcarme objetivos muy grandes, ¿vale? Y el objetivo del AEM no es otro más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea, y sobre todo en nuestra casa tiene que ser un fortín. En nuestra casa tienen que venir los equipos y saber que lo van a pasar mal.
5: En els propers dies el club anirà confirmant les peces que configuraran el vestidor de cara a la temporada vinent.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el València s'avança a la final de la CB contra el Barça, després de superar ahir el conjunt blaugrana al Palau i d'aquesta manera recuperar el factor pista. Un partit que l'equip de Pedro Martínez semblava que ja havien trencat el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jan Montero, que va situar amb 18 punts d'avantatge al seu equip. A l'últim quart, però, el Barça va jugar aquesta distància. Va remar per una remuntada espectacular, va arribar a empatar a 73 punts, però en aquell moment va acabar-se-li la gasolina i el València va tornar a posar terra per mig per acabar guanyant 80-88 i situar aquest 2-1 a la eliminatòria. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
7: L'equip ha posat tot el que porta dins, arribem una mica justos de forces, però hem posat tot, per tant, res a retreure. Segon, agrair al públic una vegada més tota l'ajuda que ens ha donat avui. I després, doncs, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havent recuperat el factor pista, doncs és sempre dura, però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar al cinquè definitiu.
0: Com sentíem, toca aixecar-se perquè demà mateix Sant Joan es juga ja al quart partit, de nou al Palau, que el Barça necessita guanyar per allargar la final i no acabar la temporada encara. En cas de victòria blaugrana, dissabte jugaria el cinquè definitiu, enfrontament de nou al Roig Arena de València. Més enllà d'això, i parlem en directe, al migdia es va presentar la convocatòria de la selecció espanyola, de la selecció catalana, en absolut en aquest cas masculina, que tornarà a jugar un partit aquest diumenge després de 3 anys sense fer-ho, un duel contra Gran Bretanya, que es disputarà el nou Congost de Manresa, amb Jaume Ponsarnau com a seleccionador, acompanyat del tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, de l'ex-Saragossa, Jesús Ramírez, i de l'ex-ajudant de Ponsarnau al Manresa, i ara el Sant Antoni Spurs, Xavi Schelling. Escoltem Jaume Ponsarnau a la presentació sobre aquesta convocatòria.
8: Hi ha hagut dificultats, no? De la mateixa manera que ha sigut molt difícil trobar un moment per fer aquest partit, no? També és difícil en aquests moments pels jugadors. Jugadors que estan sortint de lesions, jugadors que estan en un moment contractual complex dins la seva carrera, o jugadors que potser estan seleccionats per la selecció espanyola i per temes de normativa no puguin jugar aquest partit. Per això hem fet una llista llarga, una llista amb inquietuds, amb jugadors també joves, amb jugadors que potser doncs, no estan alguns no seran molt coneguts amb el nivell de l'àmbit d'ACB, però que ens ve molt de gust treballar amb ells i jugar junts.
0: Com dèiem, pendents de la convocatòria de Xus Mateo per a la selecció espanyola i de si passa alguna cosa amb els jugadors que encara estan en competint, com el veurana Joel Parra o el jugador de València Isaac Nogués, un altre dels convocats és els veterans, és un dels veterans, de fet, és el base de la penya, Guillem Vives, present també ahir a la presentació.
9: Molt content. Quan es va saber que es feia el partit, tenia moltes ganes d'estar a la llista. El Jaume em va avisar fa uns dies de que seria ell el seleccionador i que estaria a la llista, i molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet. I crec que la gent que ens hem format al bàsquet català, els jugadors catalans, tenim un segell únic i quan ens ajuntem som diferents, som especials, tenim una coseta que els que estem a dintre del bàsquet més estatal, els catalans ho notem, i ajuntar-nos ens fa moltíssima il·lusió.
0: A banda de Vives, Nogués i Parra, també formen part de la llista Lluís Costa de la Granada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Gerard Fernández del Manresa, Aleix Font del Bilbao, Rafa Villar del Baskonia, Oriol Paulí del Lleida, Pep Busquets del Girona, el jove de la Davidson College, Ian Platiu, exjuventut, i quatre jugadors de primera FEB, Jaume Lou del Menorca, Adrià Domènech del Cartagena, Ramon Vilà del Burgos i Robert Cusialls de l'Oviedo. El Sant Cugatenc, de fet, debutarà amb la selecció catalana absoluta. Cugat Media, Joan García, bon dia.
10: Molt bon dia, Martí. Robert Cusialls, jugador de bàsquet santcugatenc, debutarà amb la selecció catalana aquest diumenge a un quart d'una al migdia al pavelló Nou Congost de Manresa amb la selecció catalana, i ho farà en aquest amistós internacional davant Gran Bretanya. El jugador santcugatenc ha tancat etapa amb l'Oviedo després de tres campanyes. Aquesta última s'ha quedat a les portes de l'ascens a la Lliga ACB en caure a la Final Four. Escoltem Robert Cusialls, content i satisfet per debutar amb la selecció catalana.
11: Bueno, és un orgull, no?, perquè al final tot el que he fet aquest any i altres anys pues, es veu recompensat amb aquesta trucada, i em fa molta il·lusió poder vestir aquesta samarreta i poder jugar amb companys amb els que he jugat en altres etapes de la meva vida.
10: Jaume Ponsarnau és l'actual seleccionador català, una llista que va fer oficial aquest dilluns a la seu de la Federació Catalana de Bàsquet. Sobre el futur de Cusialls, ha explicat que de moment medita les ofertes, no vol prendre la decisió ràpidament, i si cal esperar, doncs esperarà. El que té clar és que ha tancat una etapa a Oviedo de tres temporades i ara li toca gaudir de la selecció catalana aquest diumenge.
0: Gràcies, Joan. I en hoquei patins, avui l'Igualada pot seguir fent història. El conjunt arrequinatges a la Corunya per disputar aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei lliga masculina a la pista del Liceo. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va empatar a l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge a les Comes. El conjunt gallec, la prèvia d'aquest definitiu d'aquest vespre des de Canal Taronja Noia, Joan Gual.
12: L'Igualada Rigat afronta aquest dimarts al vespre el partit més important de la temporada. Els arlequinats visitaran la pista del Deportivo Liceo en el cinquè i últim duel de la final de l'Hockey Lliga, després d'haver igualat l'eliminatòria gràcies a dues victòries consecutives a les Comes. L'equip igualadí viatjarà a la Corunya el mateix dia del partit, amb només 48 hores de marge respecte al darrer compromís disputat diumenge. Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
13: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Bueno, al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
12: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
0: Gràcies, Joan. I un últim punt en futbol sala. Parlant de finals, avui mateix el Barça pot sentenciar el títol de Lliga a la primera masculina. Escoltem el seu tècnic, Javi Rodríguez.
14: Al final esto es una eliminatoria al que haga tres puntos, que nosotros llevamos dos, que ahora mismo ellos están muy heridos, pero que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Es con el objetivo que vamos, sabiendo de las dificultades que vamos a tener en todo momento durante los 40 minutos, pero hay que saber sobreponerse a todos los estados de ánimo, emocionales, de nervios.
0: Avui a 7:45 del vespre jugarà aquest tercer partit de la final entre Barça i Pozo de Múrcia, el primer al Palacio de los Deportes de Múrcia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
17: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Consells per fer esport a l'estiu.
19: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
17: Salut Activa.
20: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
17: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: La xarxa de comunicació local.
22: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
23: Vinga, va, que arrenquem. Benvingudes i benvinguts a aquesta l'emissora municipal quant als esports rubinencs. 2:15 de la tarda, repetició al vespre en aquesta vigília de Sant Joan, un dia d'avui en el qual comencem revisant la temporada de l'Esportiu Rubí, tant en categoria masculina com femenina, i algun altre punt que hem de fer, però sobretot avui aprofundim pel que fa als campus estius d'estiu dels clubs de la nostra ciutat. Ja vam arrencar la setmana passada amb alguns revisats. Avui parlem del Camp Mir, del CEP Sant Jordi i dels 100 patins, amb els informes que ens ha preparat el nostre company Toni Bravo Rodríguez, un programa al qual, com sempre, quan s'acabi tenim un altre dels podcasts No hi ha distància dedicat al futbol femení. Vinga, posem-nos en marxa.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
23: I comencem parlant de futbol sala, amb l'Esportiu Rubí, que ha fet una gran temporada pel que fa als seus dos primers equips, començant, per exemple, pels èxits del conjunt masculí. Tercera plaça en Lliga, tercera nacional i, sobretot, l'accés a la final de la Copa Catalunya. Grans èxits d'un equip que començava amb Juanjo Amigo a la banqueta. Després del canvi amb David Parrilla va agafar bon camí el que ha fet aquesta temporada. Un David Parrilla que està content amb el que han fet i pensa en el futur.
2: És una temporada increïble. Jo els hi comentava abans als jugadors, abans de començar el partit, que una temporada històrica tan bona com la que han fet mereix un reconeixement que crec que el dia d'avui pues, la tanquem amb el llistó moral perquè la volem millorar aquesta temporada, no sé de quina manera la volem millorar. Però sí, la veritat és que molt content i molt orgullós de la temporada que ha fet el meu equip.
23: Llistó alta per a l'Esportiu Rubí masculí, tres quarts del mateix per a les noies. Accés a la final a 8 de futbol sala femení. A Copa Catalunya també es disputaran al setembre la final. Quarta plaça en segona nacional, lluita per l'ascens en promoció, tot i perdre, fa que hagi estat un gran any d'un Jordi Archilla, que això sí, la pròxima temporada no serà l'entrenador d'aquest Esportiu Rubí femení.
3: Hem jugat 42 partits oficials. Crec que no hi ha hagut cap equip de la nostra categoria ni de primera divisió que hagi jugat tants partits. Diria que ho he mirat bé i només el Cartagena i el Palma masculins de primera han jugat més partits que nosaltres.
23: Gran temporada de l'Esportiu Rubí femení, sense cap mena de dubtes, que ja pensa, al igual que el masculí, en l'arrencada de temporada. Serà l'últim cap de setmana del mes d'agost que es trobaran les finals de la Copa Catalunya.
4: www.radiorubi.fm.
24: Tota la informació dels equips rubinencs.
4: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
24: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
4: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
24: Tot l'esport rubinenc a
4: radiorubi.fm.
23: I vinga, que cedim ara els micròfons al nostre company Toni Bravo Rodríguez. Toca revisar els campus de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, CEP Sant Jordi i Camp Mir.
25: El CEP Camp Mir ja prepara una nova edició del seu campus d'estiu, obert a infants, amb activitats de tecnificació de futbol, multiesports, jocs d'aigua. El campus començarà l'1 de juliol, s'allargarà fins al dia 17. En parlem amb el president del club, Xavi Mas.
26: Bé, doncs està adreçat a qualsevol crio que s'ho vulgui passar bé. No hi ha més, no estem tampoc especialitzats i tancats només a nanos amb discapacitat, sinó qualsevol nen des dels 5 anys fins als... Bueno, des dels 6 o 7 fins als 50, que vulgui, o 60, que vulgui venir a passar-s'ho bé uns quants dies, no?
25: Dates.
26: Dates. Fem el dia 1, comencem el dia 1. Ja sé que aquest any, aquesta setmana, és una mica la trenca, perquè és de l'1, em sembla que és dimecres. Llavors és dimecres, dijous i divendres, pleguem, i seran 3 dies. Però per començar el dia 1, i després ja estem fins al 17. O sigui, seran 2 setmanes seguides després, són 2 setmanes i mitja en total de campus. Les inscripcions ja estan obertes, es poden trucar i o buscar per internet o... Bueno, tenim totes les opcions perquè es puguin inscriure. Ja estan obertes, ja es poden inscriure. Bueno, hi ha algun nanos ja que s'han inscrit.
25: Horaris i què és el que ofereix, què és el que podran trobar?
26: Nosaltres allà dalt cada any fem més o menys el mateix, no? Fem de dilluns a divendres, des de les 9 fins a la 1, i de 9 a 10 i mitja fem tecnificació de futbol. Futbol i futbol, i futbol sala. Tecnificació, aquí cada dia fem una miqueta d'algo diferent, no? Veient també una miqueta dividit amb el que sap el nano que arriba, no? A les 10 i mitja fem el peron per esmorzar, que és de 10 i mitja a 11, i a partir de les 11 a l'estiu en aquest poble fa molta calor i el que fem són sempre jocs d'aigua. Mangueres, guerres d'aigua, piscines, el que sigui, però fem molts jocs d'aigua perquè és que si no és insuportable i se'ns desmaiaria, se'ns desfarien els nens. Després ja l'últim dia normalment fem una visita, que és sorpresa, sempre fem una sortida, ja veurem aquest any on anem i què fem, i ja ho direm en el seu moment, perquè encara no ho tenim tancat. Algun any hem anat al camp de l'Espanyol a fer la visita a l'estadi i al museu i vestidors i tal. Bueno, altres dies, un altre any hem anat a una altra banda i aquest any hem d'acabar de concretar si podem tancar preu i podem tancar històries amb altres entitats.
5: Mm-hmm. Preus?
26: Doncs surt molt econòmic. Surt molt econòmic. Ho hauria de consultar. Mm-hmm.
5: Doncs mentre mirem el tema preus, què és el que... No sé si està inclòs en el preu alguna samarreta o alguna cosa del que admira aquest any.
26: Sí, sempre, sempre. Sempre tenim... amb els preus, mira, el tenim aquí, ja el tinc. Mira, a la setmana són 60 euros. Mm. Els preus per setmana són 60 euros. Si quedes tot al campus, són 150. Si tens germans o tal que vinguin amb tu, doncs també hi ha un descompte important. Fem una mica de tot, també. Fem una mica de... A part del que us he dit, de la tecnificació i dels jocs d'aigua i tal, fem també una mica de multiesport perquè coneixin altres esports. També amb la idea que tenim d'obrir-nos amb unes altres entitats de futur, etc, també anem tirant també una miqueta a fer una mica de multiesport.
5: En quina zona ho fareu? On ho fareu, al Can Mir?
26: No, en el

0: FM.
1: El CEP Sant Jordi torna a apostar aquest juliol per un campus de tecnificació de bàsquet adreçant a joves de 12 a 18 anys, sessions de 2 hores a l'Escola Montserrat, grups reduïts, treball específic de bot, tir, defensa, joc en equip. En parlem amb Ignasi Mir, membre de la Junta del Club.
2: Pues són unes tecnificacions dirigides, més o menys, a jugadores i jugadors entre 12, 11 i 18 anys, que hagin jugat a bàsquet. Ja està, aquests són els dos requisits, entre 12 i 18 anys i que hagin jugat a bàsquet.
1: Sí, de 12 a 18. Per tant, han de tenir certa experiència jugant a bàsquet.
2: Sí, tampoc falta moltíssim, vull dir, només que hagin estat un any jugant, o ja n'hi ha prou, diguéssim. Però gent que comenci no és recomanable perquè hi ha exercicis amb certa complexitat, diguéssim, llavors no serviria massa.
1: Què és el que es treballarà?
2: Pues normalment, com totes aquestes tecnificacions, acostumen a treballar per camps. Sempre es fa algú de bot, una espècie de monogràfics, tir i a vegades defensa, i després joc en equip. Aquestes serien els quatre... bot, tir, exacte, i joc en equip.
1: Això es faria a l'Escola Montserrat?
2: Sí, a tota l'Escola Montserrat, amb una sola seu.
1: Quin és l'horari?
2: No sé. La nostra pista. L'horari és de 4:30 a 6:30, és de tardes.
1: És de tarda.
2: Serien... Sí, està orientat a bastant edat, llavors que sabem que la gent té experiència a partir dels 14, diguéssim, i costa més despertar-se pel matí, doncs ho fem a la tarda, que funciona millor. En aquest no és campus, vull dir, és tota l'estona bàsquet, són 2 hores, només que no és gaire, i tota l'estona aprenent, No hi ha descansos, però petits.
1: Clar, és també normal que siguin 2 hores per 2 hores, perquè clar, no és un casal en què hi ha diferents disciplines, sinó és una tecnificació en bàsquet i que 2 hores, doncs treballant, déu-n'hi-do.
2: Sí, és tecnificació, perquè hi ha en altres esports, o inclús en bàsquet, que diuen tecnificació, són 6 hores. No? És impossible fer 6 hores de tecnificació, no sé que sigui a nivell altíssim. Per tant, sí, és el que els tècnics diuen que és recomanable per tecnificacions.
1: De quines dates a quines dates va?
2: És de la primera i la segona setmana de juliol, diguéssim, incluint el 30. La primera és del 30... És dilluns, es fa dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres és una descans. Llavors, la primera setmana és dimarts, dimecres i dijous, perquè el dilluns és festiu a Rubí, i la segona setmana és de dilluns a dijous.
1: Quins seran els entrenadors? Quins seran els responsables a pista d'aquesta tecnificació?
2: Pues el responsable principal és el coordinador de masculí del Sant Jordi, el Dani Fernández, i després hi ha 3 dies que ve un tecnificador especialista en tecnificacions, i la resta de tecnificacions porten els entrenadors amb més experiència del club, que hi ha des dels 2 entrenadors del sènior femení fins al propi coordinador.
1: Es dona alguna samarreta o no? Aquí no.
2: Disculpa?
1: Es dona alguna samarreta amb el campus?
2: Sí, hi ha una samarreta que es dona al campus.
1: Ignasi, quins són els preus?
2: Sí, els preus són 45 euros la setmana llarga i 41, crec, la setmana més curta. I 38 la setmana més curta.
1: Vale.
2: La samarreta. Són preus econòmics perquè pugui arribar a tothom.
1: Per tant, preus econòmics, 2 setmanes per la tarda, de 4:30 a 6:30 a l'Escola Montserrat. Persones que almenys hagin estat un any, doncs han d'haver jugat en un equip federat o no cal?
2: No, potser que sigui escolar. Bueno, que ja hem passat limitades, llavors si algú està interessat que com més aviat s'apunti millor. No ho fem perquè s'apunti el màxim de ràpid possible, sinó perquè realment tots els anys s'acaben les places. Però després, el més normal és que no n'hi hagi.
1: Perquè quantes places, més o menys, estem parlant?
2: Són unes 25.
1: Per tant, clar, serien grups reduïts.
2: Sí, no ho sé, però diria que en ve 10 o 15 persones apuntades, però no en queden gaire.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: El 100 Patins presenta un estiu carregat d'activitats amb un casal obert a infants de 4 a 14 anys i un campus de tecnificació per a joves patinadors. Piscina, patinatge, entrenadors d'elit, horaris flexibles formen part d'aquesta proposta. Ens ho expliquen els responsables d'aquests campus,

0: Naya de Rodríguez y Juan Pablo Triviño.
1: Bueno, el campus es un poco más técnico para jugadores que ya llevan cierto tiempo jugando o practicando, y el Casal es abierto. No tienes que saber patinar, no tienes que tener un nivel técnico o táctico específico. Bàsicament és la diferència.
2: El Casal són de 4 a 14 anys i el campus són de 6 a 16.
1: Bueno, tenemos patines en el club, sticks, cascos, protecciones, pero esto más que todo para el Casal. Pues te digo, el campus, si vienes sin tus propios patines, pues va a ser un poco más difícil que lo desarrolles bien y le saques provecho.
0: Quin és l'horari del Casal?
2: El Casal fem... hi ha dos horaris, tenim de 9, o sigui, sense comptar el... l'acollida. Llavors fem de 9 a 2 i de 9 a 5. Llavors, segons el que agafis, tens un preu o un altre, i a part també tens l'opció d'agafar l'acollida, que és de 8 a 9. Doncs mira, de normal, de 8 a 9 el que hem dit que no es fa, o els nens juguen a jocs de taula o estan amb nosaltres, no fan gaire cosa. Després, quan arriben a les 9, normal fem de 9 i mitja a 10 i mitja a 11 un primer entrenament a la pista, que llavors es fa o patinatge. Aprofitem per fer sobretot coses que siguin més cansades, perquè és quan menys calor fa, perquè és el juliol. Llavors el nen després és horrible. Després surten i esmorzen, potser tenen mitja horeta per anar a la piscina, canviar-se, esmorzar i tot això. Tornem a entrar una horeta i després ja cap a la una o així, una i poc, ja és quan els nens ja els deixem a la piscina, perquè ja no són hores d'estar a la pista, a la piscina, que facin una mica el que vulguin ells, i a les dues ja marxen. Quan marxen els de les dues, fem el dinar. A la tarda, jo ho deixo una mica opcional, perquè hi ha nens que volen estar a la piscina i volen estar més a la seva bola, i hi ha nens que volen entrar. La setmana del 29, la del 7, no m'equivoco, la del 6, són Casal, després la del 13 és campus, i després fem, les últimes dues són Casal també. Llavors fem dos Casal, un campus, dos de Casal. O sigui, estem tot el juliol fent activitats.
0: Vale, llavors, la gent que s'apunta en un mes al Casal fa dos primeres de Casal, hi ha una tercera que no, i després es pot tornar a apuntar? No sé si ho entès.
2: Sí. De fet, ara aquest any hem fet que la gent que s'ha apuntat al campus té un descompte pel Casal. Hi ha entrenadors que venen de fora, hi ha un porter de Molina, de Gran Canària, i una noia, la Noa, que és d'aquí de Barcelona. Es... Clar, o sigui, ve gent específica a fer el campus.
1: O sea, es gente staff importante.
2: La primera opció que hem dit, que és de 9 a 2, ¿vale? Llavors tenim preu.
0: Casal, eh?
2: Sí, Casal. Per una o dues setmanes, sí, és el mateix preu, que són 95 euros la setmana, si no ets soci. Si ets soci són 75. Soci significa ser o de les extraescolars del club que tenim, d'Uroloqui, que tenim també l'afiliació, o del mateix club. Quan són 3 setmanes que fas de Casal, són 279 socis i 210 socis, i després 4 setmanes són 350 euros no socis i 270 socis. I la veritat que és molt guai com està creixent el club, i sobretot la base, que al final crec que és el més important.
0: Doncs fareu més base, eh?, amb aquest Casal i amb aquests campus.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
4: Vinga tu, que marxem ja. Toni Bravo Rodríguez i un servidor Siscolar García, us desitgem molt bon dimarts.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
5: Ràdio Rubí, fes la teva.
6: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
7: I visca la Festa Major.
6: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris, qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva i si en tenen és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular o com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat, perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot, la invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són, atletes d'èlit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no surt a les ecografies però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada, amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada doncs cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat doncs si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim. Francisco, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
1: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
0: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
1: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
0: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrenar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
1: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on hi coneix una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista i després a nivell més concret del treball de la concentració, treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímuls ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
0: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
1: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
0: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
1: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és la era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
0: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
1: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, bueno, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionats que hi ha entre els esportistes que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
0: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
1: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
0: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
1: Sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg del esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball dels esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí és la base, la qualitat dels entrenadors que, en aquest cas, hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
0: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
1: Sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
0: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
1: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan ben les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
0: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parlar una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sona.
1: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, ¿no? Que va, es que yo estoy bien, no necessito un psicòleg, no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia el que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu, no? S'ha de treballar molts aspectes en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa tríada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell ossi, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? Per poder participar en un esport com cal, no?
0: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El cap també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el cap ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Rubí. Fes la teva. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
4: Són les 2 de la tarda.
1: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 23 de juny, nit de Revetlla de Sant Joan. Repassem els titulars d'avui amb la Paula Iglesias. La proposta del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el document que haurà de substituir la norma actual després de 40 anys, es va aprovar ahir al ple municipal del mes de juny.
2: El document estarà ara en període d'al·legacions fins al novembre, un termini molt més llarg que els 45 dies de mínim que marca la llei. El POUM ha tirat endavant amb els vots a favor de l'equip de govern, PSC i en Comú Podem Rubí, i el suport també de veïns per Rubí. Per cert, que ahir el JAC exregidor socialista Víctor García va acomiadar-se de l'Ajuntament de Rubí, visiblement emocionat.
1: I les notes de les proves d'accés a la universitat ja estan disponibles al portal d'accés de la Generalitat. Els resultats de la selectivitat que es va fer, recordem, el 9, 10 i 11 d'aquest mes de juny, s'han de sumar a les notes de batxillerat o del cicle formatiu i amb la mitjana s'obté la nota d'admissió.
2: Per accedir a consultar-les cal tenir amb el DNI, NIE o passaport i la contrasenya que l'estudiant va establir per a tots els tràmits relatius a la selectivitat. És el mateix web on es pot fer la preinscripció universitària fins al 26 de juny. Les dates per sol·licitar les revisions dels exàmens seran el 25, 26 i 29 de juny, aquest darrer dia fins a les dues.
1: I avui hem parlat amb el pregoner de la Festa Major de Rubí d'enguany, el periodista rubinenc Ivan Hidalgo, que s'ha mostrat molt il·lusionat en aquesta nova aventura. Explica't, entre altres coses, com ha arribat a ser el pregoner.
2: El pregó tindrà lloc aquest divendres 26 de juny a partir de les 8 des del balcó de l'Ajuntament, que serà el tret de sortida de la Festa Major de Rubí. Podeu escoltar i veure l'entrevista sencera amb el pregoner, que va treballar per cent en aquesta casa, a radiorubí.cat.
1: I avui, dèiem en començar, 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, i arriba en plena onada de calor i amb el risc d'incendis forestal molt elevat. Per tant, es demana moltíssima precaució aquesta nit amb els petards i també amb les fogueres.
2: Parlant de petards, els punts de venda de petards del municipi, com per exemple Gràfiques Ventura, encara avui les vendes perquè esperen que es concentrin a última hora. Pel que fa a les tendències, cada vegada es busquen més productes amb menys soroll i més component visual, fons de colors, bateries amb efectes i articles infantils com les bombetes o les bengales han anat guanyant pes davant del petard tradicional.
1: I anem a la previsió del temps, molt important, evidentment, per aquesta nit. Continua la calor, segur que ho noteu si passegeu pels carrers, amb temperatures màximes que avui tornaran a superar els 30 graus aquí a la nostra ciutat. El Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, com sempre, ens avança la previsió. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent. 40-41 graus amb molta facilitat a les Terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La Revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat el d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'equip de govern del PSC i en Comú Podem i gràcies al suport de veïns per Rubí aprovava ahir a la tarda de manera inicial la proposta del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. La norma, que una vegada s'aprovi definitivament, ha de substituir el planejament vigent que és dels anys 80, per tant del segle passat. El portaveu socialista i regidor d'Urbanisme, Rafael Hueto, va destacar durant la sessió plenària d'ahir que el pla aposta per la regeneració urbana en lloc de l'expansió sobre espais naturals. El document proposa un potencial de 7.000 nous habitatges, dels quals el 61% seran de protecció pública, una xifra que qualifica com la política d'habitatge més valenta i potent feta mai a l'Ajuntament. Rafael Hueto.
4: Rubí està davant d'una decisió important. El nou POUM és un document urbanístic, però és sobretot una proposta de ciutat, una mirada de llarg recorregut sobre com volem créixer, com volem viure i quin futur volem deixar a les pròximes generacions. El repte és trobar l'equilibri, créixer sense perdre identitat, generar habitatge sense malmetre el territori i avançar econòmicament sense renunciar a la qualitat de vida. Aquest és el POUM que estem tramitant. un Rubí més cohesionat, més sostenible i més preparat per afrontar els canvis dels pròxims anys amb responsabilitat i amb ambició de futur.
1: Els seus socis de govern en Comú Podem Rubí van destacar ahir l'aposta per l'habitatge protegit. Escoltem el que deia Andrés Medrano d'en Comú Podem.
0: La reserva d'habitatge protegit que incorpora aquest POM és una decisió clarament política. Prioritza el dret a l'habitatge. S'ha cercat anar al límit màxim, en tots els casos, sense comprometre la viabilitat econòmica dels sectors, però acotant els beneficis dels promotors privats. Qui vulgui sol lliure i mercat lliure, pur i dur, caldrà que es busqui una altra ciutat.
1: El govern en minoria necessitava 2 vots a l'oposició per poder aprovar el POM i els va trobar en el grup de veïns. El portaveu Toni García va explicar que l'aposta per construir nou habitatge protegit és l'única solució viable per resoldre la crisi d'accés a l'habitatge, ja que la resta d'opcions de la mà de l'Ajuntament no estan funcionant.
5: Si volem intentar arribar a aquest objectiu de solidaritat urbana, no ho podrem fer, malauradament, amb la compra d'habitatge per tanteig i retracte, que s'han comprat 10 habitatges en 10 anys aproximadament a Rubí, ni amb la col·laboració amb cooperatives, no s'ha fet cap habitatge en 10 anys, tampoc en promoció pública directa, s'han fet 6 habitatges municipals en 10 anys, tampoc amb la rehabilitació d'habitatge existent o amb la masoveria urbana. No surten els números. Per això hem de potenciar al màxim l'habitatge protegit, accessible a la gran majoria de la població.
1: Fa 2 anys ja s'ha aprovat l'avanç del POM, el document que traçava les línies mestres de la norma, que ara es concreten fitxa a fitxa en aquest document. Tret de veïns, tots els grups van canviar el seu vot, un fet que des del govern es va titllar d'electoralisme. La UP es va abstenir aleshores i ahir a la tarda va votar que no. La seva portaveu, Marina Dolcet, dubtava que el creixement proposat sigui moderat i que la gran aposta per l'habitatge protegit té escletxes que poden afavorir l'especulació immobiliària.
6: Però aquest titular és una miqueta trampós. De l'habitatge de protecció oficial que preveu, només la meitat seran de lloguer. Hi ha una gran part que és de compra-venta i podran accedir rendes fins a 48.000 euros anuals, que no són rendes que tingui bàsicament les classes populars o treballadores de Rubí, sinó que estan molt per sobre de la mitja de sous de Rubí. Amb aquests preus, difícilment parlem d'habitatge assequible i, de fet, el director del POM a una comissió de seguiment se li va escapar. Esto no són pisos para pobres. Són protecció oficial. Per tant, difícilment respondran a la demanda dels sous que tenim a Rubí.
1: Els caps de l'oposició, Esquerra Republicana, van passar del sí de l'abans al no d'ahir. La portaveu Montse Soler creu que la construcció de més habitatge protegit és la solució fàcil, però que no ve acompanyat de mesures més innovadores i més valentes.
7: Aquest POM sembla partir d'una idea molt clara, que la principal resposta als reptes d'habitatge de Rubí és resoldran augmentant la densitat i construint més pisos, en molts casos amb edificacions de gran alçada. Nosaltres creiem que el debat és molt més complex perquè el problema de l'habitatge no se solucionarà només construint més i més pisos. Si fos així, ja estaria resolt.
1: El Partit Popular també va fer ahir el mateix canvi de vot. Juan José Ginera, el seu portaveu, assegurava que el POM castiga els inversors immobiliaris privats.
8: Consideramos que la vivienda de protección oficial, VPO, debe ser promovida de forma planificada y liderada por la Administración Pública y no trasladar su implantación para corregir el déficit estructural de vivienda en Rubí sobre el propietario privado. A eso se le denomina intervención a la propiedad privada.
1: I Vox, que es va abstenir a l'abans per la complexitat del document, ahir va decidir votar que no perquè han tingut el document del POUM amb poc marge per estudiar-lo i dubten de les mesures més intervencionistes en habitatge o en mobilitat. Escoltem a la Nerea Andrés, que és portaveu d'aquesta formació.
9: Que este es su proyecto, no han sabido, no han querido que la aprobación inicial se vote pues con el apoyo de una amplia mayoría. Hay muchos temas que nos despiertan dudas, que salvo que se pase este punto a julio y podamos trabajarlo como se debe, pues se tendrá un no. No sé si un no en caliente, pero lamentablemente va a ser un no.
1: Després d'aquesta aprovació inicial, el POM està en exposició pública fins al novembre, molt més enllà dels 45 dies que marca la llei. Serà el moment per fer-hi al·legacions i demanar els informes sectorials corresponents a les administracions competents. Amb tot, es modificarà la proposta i si els canvis són substancials, s'haurà de tornar a votar un text refós. El vistiplau final, però, l'haurà de donar la Comissió Territorial d'Urbanisme i, per tant, es tracta d'un procediment que avui certament ha donat, que ahir va donar una passa molt important, però que va encara per llarg. A banda del POUM, ahir també es van presentar mocions per part dels partits polítics. De fet, la sessió plenària va tombar la moció que Vox va presentar sobre el procés de regularització d'immigrants. De fet, Vox es va quedar sola defensant el seu text. Totes les formacions polítiques hi van votar en contra, a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir. El regidor de Vox, Carlos Velarde, subratllava ahir durant la defensa de la seva moció que aquest procés de regularització ha volgut provocar una mena de modificació del cens electoral i adulterar les eleccions de 2021. És més, Velarde remarcava ahir que el PSOE està perdent part del seu electorat i per aquest motiu aquest procés va d'estratègia política i no pas de persones. El regidor de Vox també va repetir arguments esgrimits ja en altres ocasions sobre el tema dels processos de regularització.
10: Resulta totalmente inaceptable para los vecinos de Rubí, concretamente hoy, y de todo el país, que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización masivos y extraordinarios por decretazo que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas. De la misma forma, también lo es que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda de forma inmediata a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan difícilmente accesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo, y también para todos aquellos extranjeros que llegaron de forma legal, ordenada, que muchos son autónomos y sufren, como cualquier autónomo español, esa asfixia de la que muchas veces hablamos.
1: Pel que fa a la resta de formacions, algunes van coincidir en afirmar que la moció de Vox posa de manifest de nou el seu discurs racista, en paraules d'Andrés Medrano, portaveu d'En Comú Podem Rubí. Medrano, juntament amb Marina Dolcet de la UP i Cristian Ruiz de Veïns per Rubí, defensaven la feina feta pels tècnics de l'Ajuntament, que han permès que la ciutat es pugui tirar endavant aquest procés, cosa que Vox posava en dubte a la seva moció. Per tant, escoltem a Andrés Medrano, a Marina Dolcet i a Cristian Ruiz.
0: Nosaltres rebutgem frontalment el discurs racista i d'odi que es desprèn de la moció presentada. Celebrem la regularització.
6: I els que ja sabíem que deixarien anar per la boca, bàsicament, o dir racistades, perquè quan parlen és l'únic que fan, aquesta intervenció nosaltres ens centrarem en dir gràcies a totes les persones que han fet possible la regularització per la feinada silenciosa, sovint invisible, de regularitzar vides que mai haurien d'haver estat irregular.
11: I molts d'ells ho fan sense papers, no perquè siguin delinqüents, sinó perquè el nostre sistema legal porta anys fallant a l'hora d'oferir vies ordinàries suficients a persones que ja són aquí, que ja formen part de nosaltres. La moció que avui es presenta parteix d'una premissa que convé desmuntar. Es diu que regularitzar és premiar la il·legalitat. La realitat és la contrària. Regularitzar és acabar-hi.
1: D'altra banda, la moció que va portar al ple En Comú Podem Rubí sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius del municipi es va aprovar per unanimitat i la que no es va aprovar és la que presentava la UP i el sindicat Comissions Obreres sobre la brigada municipal i van votar en contra l'equip de govern, per tant PSC i En Comú Podem, i s'hi van abstenir Veïns per Rubí, Vox i també el Partit Popular. I per acabar amb el repàs al ple d'ahir, hem d'explicar que el socialista Víctor García doncs va deixar de ser regidor a l'Ajuntament de Rubí. Ahir es va fer efectiva la seva renúncia. El fins ara primer tinent d'alcaldia i responsable de les àrees d'educació, ocupació i empresa, recursos humans i atenció a la ciutadania serà, recordem-ho, el nou coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa de la Generalitat. Un Víctor García molt i molt emocionat. De fet, hi va haver moments que fins i tot no podia parlar. Va fer un discurs breu recordant la seva arribada a Rubí amb la seva família i com la ciutat el va acollir. Va fer referència també al seu pas per diversos instituts, com ara la Serreta, el Foix o l'Estatut, del que en va ser director, i especialment també va recordar la seva entrada en política. El maig de 2019, deia Víctor García que li va canviar la vida. També va citar els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, de qui va dir que són la màquina i el cor del consistori. García va demanar als seus companys i companyes de consistori que parlin entre ells explicant el motiu. Escoltem-lo.
12: Us desitjo el millor en l'àmbit personal i el professional. Considereu-me que en l'àmbit polític aquest desig l'enfoqui completament en el meu partit. Recordant-vos que les forces d'esquerra i en general les forces democràtiques tenim ja un repte majúscul en les successives eleccions que han de venir. Parleu entre vosaltres, perquè el veritable enemic ja està picant a la porta i cada cop de picaporta sona més fort i se ve.
1: El discurs de García va acabar amb una abraçada amb l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. La resta de portaveus li van desitjar molta sort a nivell personal i a nivell professional, i hem d'explicar també que entre el públic hi havia directors i directores de centres educatius rubinencs, també, per exemple, el director de l'Escola de Música Pere Borés, Eduard Sáez, o el director de l'Escola d'Art i Disseny Candi Casadevall, a més de caps de servei i també tècnics de l'Ajuntament de Rubí. I abans d'acabar aquest bloc dedicat al ple municipal, parlarem d'una nova brigada a les urbanitzacions, un tema que també va sorgir en alguna moció que ja es presentava al ple, perquè les urbanitzacions compten amb aquesta nova brigada, que ja ha començat a treballar aquesta mateixa setmana. Es tracta d'una mesura inclosa dins del pla de xoc de l'Ajuntament. L'objectiu és potenciar el manteniment i, per tant, millorar l'espai públic. Ens ho explica la Paula Iglesias.
13: La nova unitat està formada per 4 treballadors del món de la construcció. Concretament, són 2 parelles de paletes, a més d'una persona que s'encarrega dels treballs que necessiten les urbanitzacions. Compten amb 2 furgonetes elèctriques i un vehicle elèctric addicional. I quines tasques té la brigada? Doncs reparar les voreres que estiguin en mal estat, que és una de les principals queixes de les urbanitzacions. El pressupost d'aquestes accions és de 114.323 euros, cosa que permetrà dur a terme 85 jornades de treball, que són aproximadament 4 mesos de feina. Per tal que aquestes tasques siguin el més eficients possibles, l'Ajuntament està utilitzant el sistema GMAO, gestió de manteniment assistit per ordinador. Un sistema que permet registrar les incidències i classificar-les per després fer-ne un seguiment. Les incidències poden provenir de l'aplicació Rubí Ciutat o a través del servei d'avisos i queixes, entre altres. De fet, l'Ajuntament anima la ciutadania a utilitzar l'aplicació adjuntant fotografies per facilitar precisament aquestes tasques de manteniment a les urbanitzacions.
14: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I les elevades temperatures i les onades de calor tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del CUAP de Rubí, metge de família Àngel Mercadal. Segons ha explicat avui, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga el cor a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar. Escoltem a Mercadal.
15: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cor ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts, i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, també el cor.
1: Marca de l'alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o es fa esport a l'exterior. Entre els consells principals per afrontar aquests dies hi ha hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol i buscar espais frescos. Tornem a escoltar a Àngel Mercadal.
15: Hidratar-se bé és el principal, intentar evitar el contacte continu amb el sol, llavors estar a l'ombra contínuament, refrescar-se i portar roba també còmoda. Això seria, jo crec, que coses bàsiques.
1: Des del CUAP Rubí també expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les elevades temperatures i també amb els dies de la festa major. I ahir al vespre s'inauguraven les noves façanes de l'Hospital Universitari de Terrassa després de la finalització de les obres de rehabilitació que van començar a principis de l'any passat. Unes obres que han permès millorar la climatització donant compliment a les normatives europees sobre energies renovables. Aquestes obres de millora han significat la retirada integral de l'aplacat de pedra a les façanes nord i sud d'aquest hospital per instal·lar la base de llana de roca, gràcies a la qual s'ha augmentat en 12 centímetres el nou aïllament d'aquesta façana de l'exterior. Un dels elements claus d'aquest projecte és la incorporació de 1.190 plaques fotovoltaiques distribuïdes en una superfície de 2.700 metres quadrats de les façanes sud, est i oest.
14: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Per cert, us ho explicàvem als titulars, avui les notes de les proves d'accés a la universitat ja estan disponibles. Les podeu consultar al portal d'accés a la Universitat de la Generalitat. Hem de recordar que s'han de sumar les notes de batxillerat o del cicle formatiu i amb la mitjana s'obté el que és la nota d'admissió. Per consultar-les heu de tenir a la mà el DNI, el NIE o el passaport i la contrasenya que l'estudiant que vosaltres veu establir per a tots els tràmits relatius a la selectivitat. En aquest mateix web és on es pot fer la preinscripció universitària fins al 26 de juny, per tant, fins aquest divendres. Un cop sabudes les notes i amb la publicació de les correccions, si n'hi ha alguna amb la qual els estudiants no estan d'acord, se'n podrà demanar una revisió. Es pot fer el 25, el 26 i el 29 de juny. Els resultats d'aquesta revisió es faran públics el 7 de juliol i el contingut de la nova correcció es podrà consultar entre el 8 i el 10 de juliol. La preinscripció, recordem-ho, s'ha de fer al mateix portal d'accés a la universitat, on els aspirants han d'actualitzar el seu perfil i posteriorment seleccionar els estudis que vulguin cursar. Cal tenir en compte que els exàmens de les matèries de modalitat a les proves d'accés a la universitat pondran diferent, en funció del grau a què es vulgui accedir. Un cop se sàpiga la primera assignació de places el 10 de juliol, els estudiants assignats en primera preferència podran matricular-se entre el 14 i el 17 de juliol. En cas de deixar passar la plaça, el 23 de juliol hi haurà la segona assignació. En total hi haurà 7 assignacions que acabaran a finals del mes d'octubre. Per als estudiants que facin les PAU al setembre, la preinscripció universitària serà entre els dies 16 i 17 de setembre.
14: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I estem a 3 dies que comenci la festa major. Avui hem sabut més del pregoner i del pregó també. El periodista esportiu Ivan Hidalgo, recordem-ho, serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la festa major. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser el pregoner de la festa del seu poble.
16: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la festa major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la festa major per un rubinenc és sagrada.
1: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs, vol explicar què significa la festa per als rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les seves activitats preferides de la festa major per emblemàtica és la ballada de gitanes, però que gaudirà, com cada any, de moltes propostes. Ivan Hidalgo va començar aquí, a Ràdio Rubí, quan tenia només 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esport el va acollir i li va començar a ensenyar part d'aquesta professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes amb menys de 20 anys, però la gran oportunitat li va arribar quan el va fitxar la Kings League. Explica que encara ara el sorprèn ser popular entre els més joves.
16: Comences a, no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamà, és Ivan Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista.
1: Actualment Hidalgo transmet partits de primera divisió per Dazón i segueix vinculat a la Kings League i a la Queens League també. Ara està fent transmissions pel Mundial de Futbol, per Teledeporte de Radio Televisió Espanyola. Podeu veure tota l'entrevista que li hem fet aquest matí a l'Ivan Hidalgo a radiorubí.cat. No deixem encara la festa major perquè l'Ajuntament ha preparat una bateria de mesures perquè aquesta festa sigui accessible per a totes les persones. Precisament el pregó del que estàvem parlant, que es farà divendres, comptarà, per exemple, amb un intèrpret de llengua de signes catalana, però hi ha més mesures que ens explica la Pamela Martínez.
17: A més, com s'ha fet en altres edicions de la festa, enguany la plaça Estanislaus Figueres manté tota la programació dels 4 dies amb activitats adaptades a les persones que són sensibles a llums i sons intensos. Això vol dir que les activitats musicals es faran en semiacústic i la plaça serà un entorn allunyat de les aglomeracions d'altres zones de la ciutat. Els més petits també podran gaudir de jocs de fusta sense llums ni música amb un to elevat. També s'han tornat a organitzar les anomenades anomenades hores silencioses a la zona d'inflables i jocs d'aventura de la Rambla del Ferrocarril i a la Fira d'Atraccions de Rubí Forma en el següent horari. A la Rambla els dies 27, 28 i 29 de juny, de 10 a 11 del matí, i a la Fira d'Atraccions els dies 27, 28 i 29 de juny, de 6:15 de la tarda a 7 de la tarda. Pel que fa als equipaments, l'amfiteatre del Castell, el Teatre Municipal La Sala, el Casino, el Celler i el Museu Municipal Castell disposaran d'itineraris accessibles per a persones amb discapacitat. En els tres primers s'han reservat, a més, localitats amb mobilitat reduïda. A l'amfiteatre l'accés s'haurà de fer pel carrer de Santa Teresa des de les 9 de la nit i també hi haurà places d'estacionament reservades per a persones que disposin de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. El mateix passarà al Passeig de la Riera i al pont del carrer de Catmo i a la Rambleta Joan Miró. I encara una altra mesura a tenir en compte, la programació de la Festa Major de Rubí 2026, que es pot consultar al web municipal rubí.cat, conté il·lustracions que informen de manera visual sobre aquestes activitats que permetran que tothom pugui gaudir de la gran festa a la ciutat.
14: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlàvem fins ara de la Festa Major, però evidentment estem a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Els punts de venda de petards del municipi estan encara en aquests darrers dies i aquesta tarda amb més activitat, perquè preveuen que gran part de les compres es concentrin precisament aquesta tarda. És el que ha explicat la Núria Ventura, que és responsable de Gràfiques Ventura, que assegura que, tot i que el moviment ja s'ha començat a notar fa dies, la campanya manté un ritme similar al d'altres anys. Segons Ventura, el cap de setmana i les altes temperatures han fet que l'afluència encara sigui moderada, especialment als matins, però confia que les vendes augmentin aquesta tarda. També apunten que moltes persones prefereixen esperar precisament fins a l'últim moment per evitar tenir els petards a casa amb antelació. Pel que fa a les tendències, destaca un canvi clar en les preferències dels clients, que de vegades busquen més productes amb menys soroll i més component visual. Escoltem a la Núria Ventura.
18: El canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards i cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
1: De fet, la bombeta continua sent el producte més venut dins de la línia infantil. En paral·lel, les bateries, que permeten recrear petits castells de focs sense necessitat de manipular peces individuals, també s'han consolidat entre les opcions més demandades. Ventura explica que el perfil de comprador és divers, però que les famílies acostumen a prioritzar productes adaptats als més petits, mentre que els joves continuen buscant més soroll i més trons. Més enllà del que és la venda, des de Gràfiques Ventura insisteixen en la importància de celebrar un Sant Joan amb responsabilitat, encendre sempre els petards a terra, utilitzar metxes adequades i evitar zones amb vegetació seca. Hem de dir que tant a la consellera d'Interior, Núria Parlon, com al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, precisament han apel·lat a aquesta corresponsabilitat ciutadana davant d'aquesta situació que estem vivint de risc d'incendi forestal i també d'aquestes elevades temperatures. Ho van fer ahir durant la presentació de la campanya Foc és Foc. Segons ha explicat, la iniciativa oferirà consells com els que acabem de donar, però el consell principal és tenir aquesta responsabilitat, tal com explicava la Núria Parlon.
19: I aquest és l'objectiu que, en definitiva, hi ha darrere d'aquesta campanya. És a dir, anem a intentar implicar la ciutadania com a corresponsable. No només donant-li consells de com ha d'actuar, de com ho ha de fer, de com s'ha de situar davant de l'emergència o de la incidència que es pot produir arran d'un incendi, que entenguin i apel·lem, no? Per això diem foc és foc, i després, quan veieu els vídeos, doncs s'entendrà molt millor, apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitar.
1: I la flama del Canigó, la tronada, el raval de foc i la crema de la foguera tornen a marcar la celebració de la nit més curta aquí a la ciutat. Els actes començaran a 11:15 a la plaça de Pere Aguilera i acabaran a l'Escardívol a partir de 12:15 amb el concert de la banda del Cotxe Rojo.

Doncs us deixem, com cada dia a aquesta hora, amb les notícies de la xarxa. El David García torna a les 4 amb la informació de la ciutat, també a les 8 a l'informatiu vespre, i ja sabeu que podeu entrar a radiorubí.cat i també seguir-nos a les nostres xarxes socials per estar ben informats. Que passeu una bona revetlla i tranquil·la de Sant Joan, i que també passeu una bona jornada demà de Sant Joan.

0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
4: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
2: A més, és que l'alerta per olonada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, 2 punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
6: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
7: Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
2: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
6: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
2: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
6: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
2: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats, a Barcelona, acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
6: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
2: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
8: L'Igualada jugarà aquest vespre el 5è definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva 6a Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Múrcia.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
6: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
4: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
2: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
6: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
9: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
6: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
2: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
10: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
11: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
10: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
11: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
10: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
11: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
10: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.

0: a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sabat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
1: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors, de les tradicionals, doncs fem quasi unes 1.900, potser més, quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
0: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
2: Notícies en xarxa.
3: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
5: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
4: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
3: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
6: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
7: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor i algú m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
6: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
3: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
9: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que

0: En canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: La iniciativa s'anomena Barris per créixer i està finançada amb 30 milions d'euros, provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
2: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
3: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
3: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
2: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
6: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
5: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una 20ena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
2: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
3: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
0: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
3: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns dos anys.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
10: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
9: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
2: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
3: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
2: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
12: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
11: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
2: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
14: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, Vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
13: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la Ciutat d'Art Dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
15: Bon dia, Marta.
2: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
15: Un d'ells és l'Igualada Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
16: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
17: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
16: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
15: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
18: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
15: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrés Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
19: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
15: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafaña i Girona FM.
20: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
21: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
20: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
15: I fins aquí els esports, Marta.
2: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Radio Rubí.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Beats.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les altes temperatures i les onades de calor tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del CUAP Mútua i metge de família Àngel Mercadal. Segons explica, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga el cor a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar.
2: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cor ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, també el cor.
1: Mercadal alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o es fa esport a l'exterior. Des del CUAP Mútua expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les altes temperatures i els dies de festa major. Entre els consells principals per afrontar aquests dies, hi ha hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol o buscar espais frescos.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En tres dies comença la festa major i avui hem sabut més del pregó i el pregoner. El periodista esportiu Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la gran celebració de la ciutat. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser el pregoner de la festa del seu poble.
3: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la festa major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la festa major per un rubinenc és sagrada.
1: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs. Vol explicar què significa la festa pels rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics. Assegura que una de les seves activitats preferides de la festa, per emblemàtica, és la vejada de gitanes, però que gaudirà com cada any de moltes propostes. Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan tenia només 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part de la professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes amb menys de 20 anys, però la gran oportunitat li ha arribat quan el va fitxar la Kings League, el programa pel qual definitivament se'l coneix més.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports comencem amb el repàs dels campus d'estiu amb el bàsquet. Toni Bravo Rodríguez.
4: El FEB Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, siguin equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda, de 4 i mitja a 6 i mitja, a l'escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha uns 15 inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I pel que fa al futbol, el CEF Can Mir organitza un campus d'estiu amb activitats de tecnificació de futbol, multiesport, joc d'aigua també. El campus començarà l'1 de juliol, s'allargarà fins al dia 17, amb sessions de dilluns a divendres de 9 a 1. Cada matí es combinarà tecnificació fins a 2:15, pausa per esmorzar, jocs d'aigua fins al migdia. També hi ha una sortida sorpresa. Totes les activitats es faran sota la nova coberta del camp. Els preus són de 60 euros per setmana o 150 per a tot el campus amb equipació inclosa. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí. El masculí es va fer, recordem, amb la tercera plaça de tercera nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya. El femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça a segona nacional.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
5: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. A les portes de la revetlla de Sant Joan, els punts de venda d'apartats de Rubí encara en els dies de més activitat, amb la previsió que gran part de les compres es concentrin a última hora. És el que explica Núria Ventura, responsable de Gràfiques Ventura, que assegura que, tot i que el moviment ja es comença a notar, la campanya manté un ritme similar al dels altres anys. Segons Ventura, el cap de setmana i les altes temperatures han fet que l'afluència encara sigui moderada, especialment als matins, però confia que les vendes augmentin en les hores prèvies a la revetlla. També apunta que moltes persones prefereixen esperar fins als últims dies per evitar tenir els petards a casa amb antelació. Pel que fa a les tendències, destaca un canvi clar en les preferències dels clients. Cada vegada més es busquen productes amb menys soroll i més component visual. Fons de colors, bateries amb efectes i articles infantils com bombetes o bengales han anat guanyant pes davant del petard tradicional. Sentim Ventura.
2: El canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards i cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
1: De fet, la bombeta continua sent el producte més venut dins de la línia infantil. En paral·lel, les bateries, que permeten recrear petits castells de foc sense necessitat de manipular peces individuals, també s'han consolidat entre les opcions més demanades. Ventura explica que el perfil de comprador és divers, però que les famílies acostumen a prioritzar productes adaptats als infants, mentre que els joves continuen buscant més soroll i trons. Més enllà de la venda, des de Gràfiques Ventura insisteixen en la importància de celebrar Sant Joan amb responsabilitat, és a dir, encendre sempre els petards a terra, utilitzar amb metges adequades, evitar zones amb vegetació seca i respectar sempre les limitacions d'edat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ahir al vespre es van inaugurar les noves façanes de l'Hospital Universitari de Terrassa, el Mutua de Terrassa, després de la finalització de les obres de rehabilitació que van començar a principis de 2025. Unes obres que han permès millorar la climatització donant compliment a les normatives europees sobre energies renovables i també a l'adequació de les directrius del Compromís Verd de Mutua Terrassa. A l'acte d'inauguració hi van assistir el president del Parlament, Josep Rull, el president de Mutua Terrassa, Antoni Abbas, la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, i l'alcalde de la cocapital vallesana, Jordi Ballart. Aquestes obres de millora, que han durat un any i mig, han significat la retirada integral de l'aplacat de pedra de les façanes nord i sud per instal·lar la base de llana de roca, gràcies a la qual s'han augmentat en 12 centímetres el nou aïllament de la façana per l'exterior. El projecte també ha inclòs l'eliminació de les caixes de persiana i la instal·lació de 400 cortines, amb el propòsit d'enfosquir les habitacions. Un dels elements més destacats del projecte és la incorporació de 1.190 plaques fotovoltaiques, distribuïdes en una superfície de 2.700 metres quadrats de les façanes sud, est i oest. El pressupost d'execució és de 4 milions d'euros i és previst que la demanda tèrmica en climatització suposi una reducció estimada del 30%. A més, l'energia elèctrica generada per aquestes noves plaques representarà entre un 10 i un 15% del consum d'energia elèctrica de clima i il·luminació de tot l'edifici. La inauguració d'aquestes noves plaques i de la nova façana coincideix amb el cinquantenari de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, inaugurat el 1976.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i al bàsquet. Toni Bravo Rodríguez.
3: El CEP Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, sigui en equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda de 4 i mitja a 6 i mitja a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha una quinzena d'inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana, la llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I el 100 Patins organitza aquest juliol un casal d'estiu per a infants de 4 a 14 anys i un campus de tecnificació per a joves de 6 a 16. El casal combina patinatge, piscina, jocs d'aigua, amb horari de 9 a 2 o de 9 a 5, servei d'acollida també. El campus inclou entrenadors especialitzats, sessions tècniques i activitats, com un dinar conjunt i una sortida al saltín. Els preus varien segons setmanes i horaris. Avui, al programa Esports al Dia, escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí i el masculí. Recordem, es va fer amb la tercera plaça de la tercera nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya, i el femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça, segona nacional.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
4: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.
5: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
6: Bon dia, oients de Som Terra. Jo us vaig parlar de les instal·lacions i de les activitats de la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs, però em va quedar per explicar-los el funcionament d'una part fonamental de l'escola, la zona de menjador i de cuina. Aquesta part de l'escola està ubicada en un extrem de l'edifici principal, amb zones separades com marca la normativa. A l'entrada es troba la zona de rentadores i material de neteja. Antigament, en els inicis del funcionament de l'escola, l'alumnat estava obligat a quedar-se a viure a la residència i la neteja de la roba blanca i de la roba de treball es feia tota l'escola. Les rentadores anaven tot el dia i les esteses de roba feien esfereir. Quan va arribar la secadora i també el nou funcionament del centre, amb la residència opcional, la feina va baixar de forma important. I ja avui en dia molts nois tornen a casa amb el seu cotxe i tampoc ja podem rentar-los la roba. La vida ha canviat. Si continuem el recorregut, trobem el vestidor del personal de cuina e internat i el rebost. El control alimentari als menjadors escolars és una norma que cal seguir al peu de la lletra. I us sorprendria el control del rebost, l'etiquetatge que hem de fer amb totes les dades d'entrada dels productes, les dates d'elaboració i de congelació, l'ordre i la posició dels aliments, sobretot, per exemple, a les prestatgeries de la cambra frigorífica principal. Tot ha de ser revisat amb una inspecció veterinària que es fa periòdicament. A la vora del rebost hi ha la joia de la corona, la cuina, extensa i ben organitzada. Almenys això és el que ens diu la gent del sector de la restauració que passa de vegades per la casa. Està ben equipada i no cal dir que el menjar es fa a la casa i s'hi serveixen totes les entes, tots els àpats, berenar inclòs. Hi ha alumnes que quan acaba el curs ens diuen que sort que els ve l'època de treballar més fort per rebaixar el que diuen ells també han anat acumulant durant el curs. La cuina connecta amb el menjador, que té un aforament per unes 80 persones i està preparat per ser un autoservei. Quan més ple és aquest menjador és quan fem la festa de Nadal i fem la festa de cloenda de curs. I a la banda oposada de la porta de la cuina hi ha la porta de sortida del menjador, on trobem la sala d'esbarjo, on hi ha l'altra joia de la corona de l'escola, l'antic futbolí, que hem de reparar tot sovint, però que resisteix el pas del temps i els saldrocs dels alumnes. He de reconèixer que tot i l'edat de l'escola està ben mantinguda pel personal que hi feineja tot l'any, perquè ja ho sabeu, la millor loteria és treballar cada dia. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
4: Som Terra, amb Pili García.
7: Néstor Serra Domènech, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Benvingut de nou al Som Terra. Com estàs? Com va tot plegat?
8: Bé, bé.
7: Ja estem a l'estiu.
8: Sí, em falta 4 dies, però ja fot un mes que sembla que hi som.
7: Que ja hi sigui, eh? Sí, sí. Ha vingut amb incendis. Avui podem començar, si et sembla, parlant d'això, de la temporada de la sega, dels incendis, sí, d'aquests dos incendis que ja hi ha hagut a la Segarra, i d'aquesta temporada, bueno, també de la sega, que ha començat una mica més aviat que altres anys, no?
8: Sí, degut a les calors i a les no pluges, pues s'ha avançat. No és que s'hagi avançat la temporada, sinó que s'ha ajuntat. S'ha ajuntat molts diguem-ne, molts territoris. Vale? S'han ajuntat, perquè primer començàvem aquí a Ufés per entendre-nos, després ja anàvem tirant i anàvem acabant pues, a la Segarra Alta o cap al Solsonès, no? Però ara s'ha ajuntat, la campanya s'ha ajuntat, l'escalor s'ha fet que tot s'ajuntés. No és que s'hagi avançat, potser s'ha avançat dos o tres dies, però menys o menys aquí a Ufés comencen a cosejar a finals de maig, que és el que ha passat enguany. No hi ha res més.
7: Són evitables aquests incendis o són inevitables?
8: Cada any els pagesos, junts amb els agents rurals i junts amb els bombers, fem trobades, els pagesos estan plenament informats dels protocols que han de seguir. Cada màquina ha de seguir uns protocols abans de començar. Penseu que durant el matí, primera hora, les màquines no cosegen, però els treballadors que porten les màquines estan fent el manteniment, és a dir, limpiar filtres, engrassar coixinets perquè no s'acalentin i puguin provocar. Vull dir que els pagesos i maquinistes, per entendre-nos, el que no volem és perdre les collites. Si per això pues fem-los, seguim aquests protocols. I després totes les màquines han de portar uns extintors, unes motxilles d'aigua, que tot això ho fem, ho comproven els rurals perquè paren, ho comproven, fan los...
7: Sí, el seguiment, no?
8: El seguiment, sí. Vale, fan el seguiment.
7: Les inspeccions, també,
8: ja,
7: no?
8: Això, fan les inspeccions, no? I penseu que els primers que estem allí sobre el terreny, que veiem si hi ha un foc o no, som els pagesos que avisem i avisem, si no es deixen també ajudem a la extinció d'aquests focs. Vull dir, són inevitables, sí, però bueno, a veure...
7: Té a veure amb les espurnes, no? Podem explicar que llavors...
8: Sí, però hi ha molts... Estem cosechant moltes hectàrees, eh? Vull dir, estem cosechant moltes hectàrees. I d'incidents se'n saben pocs. Vull dir que no... Que la proporció... Vull dir que els pagesos estem fent les coses bé i des de fa molt temps, junts amb els agents rurals i els bombers, estem seguint aquests protocols que heu explicat abans de manteniment, diguem-ne, manteniment. I després totes les màquines, tots els tractors, pues, tenen els extintors i tot això.
7: Ja ho van preparat, ja ho porten, això.
8: Sí, evitem molts incendis.
7: De tota manera, també en altres ocasions, per temperatures molt altes o per inclemències del temps, s'ha indicat, doncs s'ha evitat que, no sé, es segués a les èpoques o a les hores de més calor.
8: Va haver uns anys que se va prohibir, però clar, s'ha d'entendre lo cereal quan és més bo de cosechar, vale? O de segar, de cosechar, és al fort de la calor,
7: clar,
8: perquè es desgrana. No es pot anar a cosechar a primera hora del matí perquè no
7: bé, però és perquè hi ha més humitat, no, també, no? I això és dolent pel gra.
8: Ja, correcte, la humitat fa que la palla sigui corretjosa, fa que costi més de purgar el gra. Per amb això, vull dir, és recomanable,
7: sí.
8: Ara, la paraula que es diu és recomanable, per amb això també... Vull dir, si clar, estem a 40 graus i tot això, però encara no hi hem arribat a 40 graus, estem a 35 graus, 34, 35 graus, vull dir que és una... que està bé, vull dir que nosaltres hem de fer tota la feina, hem de fer la feina, que sempre s'ha fet aquesta feina. L'únic que sí, hem de tenir la precaució, i la precaució hi és, i ja està, vull dir, no hi ha més.
7: Néstor, aquests dies també heu fet denúncies des d'Unió de Pagesos, perquè heu notat que, sobretot a finques del Segrià, però m'imagino que això deu passar en general, però en concret ara aquests dies a finques del Segrià, hi ha hagut robatori de coure. Què és això? Què és el que ha passat exactament? Explica'ns-ho.
8: Des de fa molt temps, pues, hi ha hi ha robatoris, estan entrant en granges, però bueno, estaven entrant en granges, buides, diguem, que tenen el buit sanitari, d'acord? Que tenen el buit sanitari, entrant, sostraient tot el coure que hi havia, sigui fil elèctric, sigui coure de gas o coure de humificadors, vale? Sostreien, vull dir, vinien a la nit, pim-pam, una quadrilla i treien tot el coure. Però és que ara ja no ens trobem que ho estan fent durant, en plena producció, vale? Amb lo mal que això causa als animals. Primer, que per bioseguretat una persona aliena amb aquella granja que entri no se sap qui porta o què deixa de portar. I segon, que estén inhabilitant o pues, la calefacció, la llum, els menjadors, les finestres. Això en parlem en granges de porcs. Però tu imagina't, en granges de pollastre, el dany que pot fer amb una granja si s'entra en plena producció a sostraure aquest coure. I nosaltres el que denunciem que és que els Mossos d'Esquadra facin la seva feina, que ja la fan, que els agents rurals també, si veuen un cotxe sospitós, igual que les persones truquen al 112 i indiquin les matrícules, d'acord? Que es faci la denúncia in situ, se faci la denúncia per qualsevol cosa, encara que sigui no res, un xapo, una pala que es denunci, perquè així quede constància i els Mossos d'Esquadra tenen més recursos. Però ara volem donar-los una petita més ajuda als Mossos, perquè els Mossos fan la feina, però avui els enxampen amb aquests lladres, els enxampen, i demà tornen a estar al carrer. I el que no volem és que aquesta reincidència d'aquesta gent, ja que la senyora Parlon vol, la nostra consellera estimada aquí a les Terres de Ponent, vol canviar el codi penal, doncs també que miri que hi ha delictes que fan molt mal a la gent, ja no és per la inseguretat que hi ha als carrers de Barcelona, que ja estic d'acord, ¿vale? Però és que aquí a les Terres de Lleida tenim moltes hectàrees i molts camins i molt territori que estem, no estem abandonats de la mà de Déu, però estem fora de cobertura. Clar, perquè els Mossos d'Esquadra no poden posar una patrulla a cada camí. Hi ha molts quilòmetres i molts quilòmetres de camins. I el que demanem és ajuda perquè aquesta multiresidència pues, no sigui així. Qui la fa, l'ha de pagar. I ja està. Vull dir, arribem aquí.
7: Què suposa per a la pagesia aquests furts, aquests robatoris? Perquè, és clar, pot ser el valor d'arrencar...
8: El valor econòmic és equis, però el que...
7: Clar, però després ha de tornar a fer tota la instal·lació, però que deu ser X per no sé quan.
8: Però el que passa és el valor que tu tens una granja, tens una activitat, sigui aquest, que robin la bomba de rec amb aquest temps i que no puguis regar i que estiguis a punt de collir. Què és el que... No és el valor de la bomba que val equis, el valor de la collita. Ara que tinguis una granja amb tants porcs o amb tants pollastres que te sostreguin qualsevol cosa i que no pugui fer funcionar la granja en si. Clar, ja no és el valor d'aquell fur, ¿vale? De l'objecte robat, sinó és el valor que hi ha els danys a conseqüència d'aquell fur, d'aquell robatori. El que nosaltres volem és això. No sé com ho farem. De moment no hem aconseguit que hi hagi més recursos de Mossos, que puguem fer les denúncies in situ a la finca o a la granja. Vull dir, ho hem aconseguit. Doncs ara, l'altre dia ens vam reunir amb el cap dels serveis territorials, Josep Maria Ibars, i demanant-los això, que li diguin que parlen als fiscals, que parlen al fiscal en cap, que qui la fa l'ha de pagar, almenys durant una temporada, per tindre una miqueta de... no sé, per poder frenar. Perquè tenim por i la constància és que cada vegada perdem més la vergonya, o no la vergonya, no sé com explicar-te-ho.
7: Que estan com... tens la sensació que hi ha menys impunitat, potser.
8: Correcte, i d'entrar a les granges que hi ha animals, fins ara mentre hi havia animals, i no es fa, i ara ja amb animals. I ara parlem del Segrià, però d'aquí 4 dies aniran al Prat d'Urgell i d'aquí 4 dies aniran a les Garrigues i aquesta gent va voltant, vull dir, en plena impunitat. Vull dir, és això.
7: D'acord. Néstor, aquesta setmana també estaràs a Madrid. A la cimera, sí. Aviar, es diu així?
8: No, a l'assemblea.
7: A l'assemblea. Me n'he anat jo a la cimera. A l'assemblea és estatal,
8: cimera,
7: no. És
8: una cimera, és una assemblea. Cimera ho fan el gestat, la cimera ho fan el gestat. Per allà a França, no ho sé.
7: Però bé, és una assemblea que sí que és d'àmbit estatal.
8: Sí, fan una assemblea aviança, que és l'interprofessional del pollastre a nivell estatal, pues com a responsable de cultura d'Unió d'Uniones, pues m'han convidat i serà la primera vegada que hi puc anar com a... amb qui puc anar. I, ja, la pròxima vegada ja us contaré com ha anat i ja està. El que hi ha allí, el que hi ha, el xup-xup.
7: Ai, sí, sí, doncs ja ens ho explicaràs. De moment, quines expectatives hi ha? Fes-nos una prèvia.
8: No, no, nosaltres anem a escoltar pues, la prèvia, es pot dir que suposo que nos diran que todo va... La cosa econòmica va ambient en popa i a toda vela, però hi ha problemes sanitaris. Uh-huh. Tenim la influència aviar, que hem tingut dos focus forts, diguem-ne aquí a l'Urgell i al Medo, a Castilla León, i després tenim un altre problema que no se'n parla, que no és influència aviar, que és el Newcastle, ¿vale? Que és el Newcastle, que la teníem localitzada a la al País Valencià i aquesta setmana ha sortit amb una granja a Segòvia. Vull dir que s'està estenent, vull dir que econòmicament la cosa rulla, però sanitàriament, ¿vale? Que sanitàriament pues, la cosa està... Pues, s'ha de tenir cuidado, la bioseguretat, però amb això dia que els robatoris, que això, que no pot entrar...
7: Clar,
8: no
7: que
8: entre
7: les
8: entrar,
7: granges té més, encara més lectures, no? No només el robatori,
8: correcte,
7: no només
8: clar,
7: el que suposa.
8: Nosaltres no sabem, nosaltres... Clar, vull dir, és que és greu, és greu. És greu, això. Vull dir, la percepció... Lo que puc dir així, vist de fora, de què podem parlar, serà això, vull dir, i una festa, vull dir, i no sé. Res més.
7: Doncs Néstor Serra Domènech, moltes gràcies per ser-hi, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. T'esperem properament. Una abraçada gran. Que vagi bé aquesta entrada
8: vale.
7: d'estiu.
8: Vinga, a vosaltres, fill. Adéu.
9: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
10: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
7: Avui, Rocío, ens posarem a mesurar perquè parlarem més de la mètrica.
11: Pues sí, bon dia.
7: Bon dia.
11: Bueno, a veure, no som filòlogues, eh? No sé, solament com que tots els dies estem parlant que si la mètrica pa aquí, que si la mètrica pa allà, pues res, pues una mica per damunt perquè entengueu perquè s'entengui una mica millor. El haiku és una composició poètica, no?, que està composada per 17 síl·labes estructurades en tres versos, de 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes, respectivament. Això d'entrada al Japó ja no són síl·labes, són harus o mores, que són unitats fonètiques més petites que les nostres síl·labes. Per això ja no és fàcil la coincidència a l'hora de traduir-los al català o al castellà. No obstant, hi ha traductors, que ja, com vam veure la setmana anterior, que ja en van llegir un, que ho havia traduït molt, adaptant-se molt, bueno, fan traduccions perquè puguin fer possible aquesta coincidència, però no sempre es pot, evidentment. Dit això, comentarem que el recompte de les síl·labes d'un vers és diferent en castellà que en català.
7: Clar.
11: En català es compta fins a la darrera síl·laba tònica. Per això veurem que en molts llocs parlen de 4, 6, 4, però s'aconsella no acabar el vers en paraula aguda, sinó en plana. Per tant, si acaba en plana, contarem una síl·laba de més, encara que no la contéssim, no sé si m'explico, no se contaria mètricament, però sí realment hi hauria una síl·laba més, i per això se parla del 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1 que ens parlava en la Montserrat Rubinat en els altres capítols anteriors.
7: Escolta, tu saps per què en català se mesura diferent que en castellà?
11: Bueno, o en castellà se mesura diferent que
7: en català. Tens
11: tot. Sí, no
7: cert,
11: ho sé.
7: Cert. Amb la saviesa, la dona sàvia. Perquè sí.
11: Clar, en castellà, per exemple, i així, bueno, d'aquesta manera, jo em dic 4 més 1 serien 5, 6,
7: 4 més 1, 5 més 1 i 4 més 1.
11: 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1, que serien 5, 7, 5. Vale. Pam, pam, com l'original.
12: Com l'original.
11: Vale? A castellà, què passa? En castellà, si la darrera paraula és aguda, o sigui, l'última síl·laba és tònica, s'afegeix una síl·laba més al recompte. Per tant, s'aconsella igualment que la darrera paraula del verb sigui plana per mantenir l'estructura original de 5, 7, 5.
12: Ah, ui.
11: Sí, sí. Clar, per això quan vam llegir l'altre dia aquell del Santa Eulàlia, sí, que era maquíssim, per sí, cert, podem... però clar, era tot acabat... Bueno, era monosíl·lab, però clar, era forta l'última paraula. I no tenia 5, 7, 5, tenia 4, 6, 6, 4. Però bueno, no importa, a mi m'agrada molt. I o sigui que d'una manera o d'una altra el que hem d'intentar és que siguin planes, que sigui acabat en paraula plana o en paraula esdrúixola, que és més difícil, i que tingui sempre el poder aconseguir 5-5. Evidentment, si no ho podem aconseguir, això no ens ha de frenar, ja ho hem dit molts cops, que l'important del haiku és el haimi. I si en algun vers i en surt una sil·labeta menys o en surt una sil·labeta més, si té aquest sentiment i que hi té aquest sentit, nosaltres endavant també,
12: Endavant.
11: No ens podem tallar, perquè no. Si no...
12: Però llavors...
11: Això és un aclariment.
12: Se consideraria un... perdona, un haiku com Déu mane? Com Déu mane, a veure, com Déu mane, ja m'entens, sí, com els japonesos manen?
11: Dels originals. Bueno, fins i tot els japonesos i tot, al final, també feien les seves variacions, L'únic que passa és que si tothom comença a fer la seva, al final això serà una disbauja. És per això que és millor que tinguem unes pautes com a clares i d'aquí no moure'ns massa.
12: D'acord.
11: No? Jo, més que res, això com una fidelitat absoluta, és com una norma per no marxar-nos gaire del...
12: Clar.
11: D'això. I entendre que és important i que aquí està la dificultat.
12: Clar.
11: De poder-ho fer amb aquesta sil·labació.
12: Sí, sí.
11: Que aquí està la dificultat. Per això, lo de la banalització no és un haiku, qualsevol cosa. Tres frasetes que te surten així, que maco m'ha quedat,
12: no,
11: mira que haiku tan preciós
12: he
11: fet. No? Vull dir, és per això, jo penso, més que per res. Per tant, us llegirem uns haikus ara en castellà que compleixen aquesta norma de que acabem totes amb paraula plana per poder tenir 5-7-5, i en català. En castellà, el castellà seria un del Borges, i diu així: lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela.
12: Oh, preciós, preciós.
11: Girem un de la Montserrat Abelló, que és una senyora que també conserva, juntament al Pau Riba, també, molt lo de la mètrica, i diu així: i és blanc el lliri de llarga tija blanca prop de l'aigua clara.
12: Oh, és que és molt bonic el català, no? Trobo que té molta musicalitat.
11: És molt dolç, és molt dolç.
12: Oi?
11: Sí, sí, sí.
12: Oi? A més a més.
11: El castellà és més seco.
12: Més sec.
11: És més de la Santa Inquisició. Perdó, jo sóc castellana i adoro el castellà, però m'ha sortit així.
12: Sí, perquè és més jota i més, no? Sí. I més R, potser, sí, sí, sí. Molt bonic.
11: Más durillo.
12: Sí, sí.
11: Un delfí del Sant d'Agorta que diu el següent: breves luciérnagas de mi mala memòria velant tu ausència. Bueno,
12: aquest és preciós.
11: Sí. I ara un altre de la Montserrat Rubinat que diu el següent: en terra infèrtil males serves reviuen, tots són esquerdes.
12: Déu-n'hi-do.
11: Sí, molt veraniego aquest, molt estiuent aquest,
12: I escolta, aquí també juga amb les R's. Es pot jugar amb els sons, ens ho diràs un altre dia, perquè anem fatal de temps. Rocío, un petó.
11: Fins la setmana que ve.
13: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
2: Molt bé.
1: Bueno,
2: doncs,
1: ara ens contestaran.
2: Exacte, trobarem respostes.
1: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyarà en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
2: Molt bé.
1: Per tant, si vols, comencem.
2: Anem per feina.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa
2: recuperarà el cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
1: això,
2: no?
1: Això mateix, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista, tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guia para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
3: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
2: Que bé.
1: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
3: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora, de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
2: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
4: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem amb la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
1: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
4: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar... A que quan parlem de memòria, el que ens vingui al cap és recordar coses. Recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar. Però després hi ha una part que passa més desapercebuda, i és aquesta memòria corporal que... el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
2: Uh-huh. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
1: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la d'una cultura, uh-huh. d'una cultura uh-huh. en un context i en un temps determinat. No és només
4: Exacte.
1: Individual.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal mm. col·lectiva. Mm. I que té a veure, doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? El fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte... Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Mm. Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. Mm. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre. Doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser... anònim, perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
1: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
4: Sí, o sigui, jo crec que evidentment que són

0: de manera malament resumida, no?
1: De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
0: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans, estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir. D'alguna manera, s'avantanta del que estàs fent, no fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho. Fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
2: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? D'escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
0: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és
2: la
0: disfrutar d'aquesta llibertat,
2: sí.
0: I tal. Sí, exacte. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entremig tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
2: Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que la

0: dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15, o no, en un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
1: clar,
0: no?
1: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat, que és algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com, és d'una altra manera, no?
2: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
1: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell. Clar. Que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
2: Clar.
0: Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i del que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
1: Clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder. Llavors, la criminalització jo crec que no és algo nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent és tradició, no?
0: És tradició,
1: podria dir,
0: malauradament. Sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Mm-hmm. Molt concrets, no?
1: Sí,
0: i la manera de
1: sí,
0: fer-se
1: sí.
0: aquesta actuació també. Sí.
1: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no?, del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així...
0: El consentiment,
1: evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
0: no.
1: Vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
0: estem alterats.
1: Què tant de consentiment hi ha, no?
0: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
1: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir. Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tot una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
0: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
1: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum, i sí, el consum els hi ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum.
2: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
1: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal, no? Ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
2: Oi tant. Sí.
0: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
2: El llibre.
0: El llibre, sí. Sobretot, bueno, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
2: Oi tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres al Col·lectius.
0: Gràcies, eh?
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
0: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orange Juice de Noah Kahan.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
0: Exacte.
2: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les altes temperatures i les onades de calor tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del CUAP Mútua i metge de família Àngel Mercadal. Segons explica, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga el cor a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar.
2: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cor ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts, i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, també el cor.
1: Mercadal alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o es fa esport a l'exterior. Des del CUAP Mútua expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les altes temperatures i els dies de festa major. Entre els consells principals per afrontar aquests dies, ja hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol o buscar espais frescos.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En tres dies comença la festa major i avui hem sabut més del pregó i el pregoner. El periodista esportiu Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la gran celebració de la ciutat. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser el pregoner de la festa del seu poble.
3: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la festa major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la festa major per un rubinenc és sagrada.
1: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs. Vol explicar què significa la festa pels rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics. Assegura que una de les seves activitats preferides de la festa, per emblemàtica, és la vejada de gitanes, però que gaudirà com cada any de moltes propostes. Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan tenia només 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part de la professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes amb menys de 20 anys, però la gran oportunitat li ha arribat quan el va fitxar la Kings League, el programa pel qual definitivament se'l coneix més.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports comencem amb el repàs dels campus d'estiu amb el bàsquet. Toni Bravo Rodríguez.
4: El FEB Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, siguin equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda, de 4 i mitja a 6 i mitja, a l'escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha uns 15 inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I pel que fa al futbol, el CEF Can Mir organitza un campus d'estiu amb activitats de tecnificació de futbol, multiesport, joc d'aigua també. El campus començarà l'1 de juliol, s'allargarà fins al dia 17, amb sessions de dilluns a divendres de 9 a 1. Cada matí es combinarà tecnificació fins a 2:15, pausa per esmorzar, jocs d'aigua fins al migdia. També hi ha una sortida sorpresa. Totes les activitats es faran sota la nova coberta del camp. Els preus són de 60 euros per setmana o 150 per a tot el campus amb equipació inclosa. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí. El masculí es va fer, recordem, amb la tercera plaça de tercera nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya. El femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça a segona nacional.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí, sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta calamarsa,
0: que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava pocions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient, i va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia, tots els llibres, i quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa L'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que és que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració i l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb Mon Aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades, ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està, no. O sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat, i això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, que no som suficients tal com som, i a dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera, bueno, una partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno, bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
1: exacte,
0: no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir, bueno, jo per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor, ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà els camps de lavanda, ens vam assentar sota una olivera, i vaig vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys, perquè clar, després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat, i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uah, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal, i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als Camps de la Lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, ¿vale?
0: No, que no miri a ningú. Eh?
1: Que no miro a ningú.
2: Bueno. Jo tinc 18.
0: Estem fent dantetes aquí amb el viatge.
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat, aquesta paraula quedarà rara o lletja, però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, l'oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant aquest producte que has portat, que això és una meravella, eh?
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh,
1: sí. Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials, quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals, i crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo què sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, al tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig...
2: Això també és molt... Això, a vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. I està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo que em vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent...
2: Bienvenida al
1: meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir: ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobres, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir: té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu: ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir: estic tan agraïda que ara me les compro de 4 en 4.
2: Potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho.
1: També,
2: no?
1: També. Sí, sí, clar, cada cas és diferent. Jo sempre dic: primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat mil coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen: Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic: doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle.
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare... que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com... Ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment... total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo, vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que sí, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic: aquesta nit m'ho faig,
0: sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants
1: clar.
2: Productes com ens diuen?
1: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno, ja això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
1: Jo això ja és un nivell pro, eh?
0: Però això és aquest nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
0: És que
2: no,
0: jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, i o sigui, fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves xarxes.
1: Comences per la web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs, i ja ets una dona amb un aroma.
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, he vist el temps, s'acaba.
2: Se'm passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, aquest altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està ple de rituals.
0: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
1: ara hi ha tot canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs m'han agafat ganes d'anar-me'n als camps de la banda.
0: Jo hi aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que hi aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Mon Aroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara que sí.
0: Aquí, tens una cita. L'Inspira't.
2: Una inspirada més.
0: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: I volem seguir aquí a l'Inspira't, al 99.7 de la FM, amb aquest cercle de benestar que hem creat amb aquest projecte de Mon Aroma, amb l'Esther Armengol. Però avui ens connectarem a través de l'art, perquè l'art musical, especialment, aquí ens encanta i estem segures que vosaltres també. Però, Cuca, jo crec que abans que es connecti aquest grup que estem esperant de Cadis, que tenim moltes ganes, no?, que, perquè ja olora estiu, aquí ara olora a tots els aromes que ha portat aquí l'Esther amb les cremes, però jo oloro també a estiu. Mentre es connecten, em pots explicar, perquè tu vas tenir una cita molt, molt màgica i molt, molt prime.
1: Sí, sí, eh? I no va ser secreta, ni d'aquestes de...
0: No, no, per això, que ens has d'explicar tots els detalls, amb qui et vas trobar fa uns dies.
1: Doncs mira, dijous passat vaig estar a l'Hotel Majestic, a Passeig de Gràcia. Com sabeu, és un hotel molt emblemàtic de la nostra ciutat i vaig fer una trobada, jo com et comentava, una xerrada sobrenatural amb un dels cantaors de flamenco del moment més importants que està traient aquest disc tan important que es diu Coplas del Querer, que comença a gira, que jo crec que no ens ho podem perdre perquè realment de per si ja és una persona que... Jo l'admiro.
0: Parlem de Miguel Poveda
1: i ara, clar, ara ja l'admiro per partida doble, perquè ha passat per Barcelona per estrenar el seu nou documental, El Lorquecido, Solo el misterio nos hace vivir.
0: Ai, aquesta segona part...
1: El misterio és el que te mueve. El misteri és el que te mueve. Doncs ha passat per Barcelona, com et comentava, ha estrenat, ha fet diferents passes a diferents cinemes de la ciutat, on ha parlat amb el públic, ha fet xerrades així com molt, molt directes, podies preguntar. Però jo vaig tenir la sort de poder fer-li una entrevista. Bueno, m'ha explicat moltes coses, vam parlar molt de com li va néixer aquesta passió pel poeta. Després també li va... Com et diria? Em va comentar també que ha anat, a través del documental, ha anat com seguint les passes de Federico García Lorca per totes aquelles ciutats que ell va passar. Perquè, clar, em va dir, diu, és que, clar, el poeta no sabem on està enterrat. No coneixem, no tenim moltes imatges d'ell. Només tenim una allà a Buenos Aires que ens fa així una mica així amb la mà i ja està. I, doncs, em va parlar de tot aquest procés. Diu que va néixer, aquest documental va néixer d'una forma molt, molt artesanal, però que realment li ha sobtat la rebuda, la gran rebuda que està tenint. Després també, que més coses em va explicar? Em va explicar, bueno, ell és de Badalona, que clar, ell va començar cantant entre les penyes flamenques i que mai s'ha... Això m'ho va comentar perquè li vaig preguntar, dic, t'imaginaves aquell nen de 15 anys de Badalona que arribaria a ser un dels cantaors més importants del nostre país? I diu, mai m'ho havia imaginat. De fet, em va explicar una anècdota que va tenir un sopar amb el Bigas Luna, perquè el va trucar perquè una de les seves pel·lícules volia que ell cantés, i va anar, ell acabava d'arribar de la mili, va anar al sopar, diu, clar, el Bigas Luna, director de cine, amb la seva parella, amb una actriu francesa, no sé què, bueno, just estava preparant la pel·lícula, diu, i allà em vaig adonar que si volia ser més que un artista tenia que formar-me i tenia que aprendre i tenia que cultivar-me. I em va sobtar molt això, la importància de que una persona, encara que vingui d'un barri humil, amb aquesta formació i aquesta preparació s'ha convertit en un dels artistes més importants del panorama musical, no? Sobretot en el que és el flamenco. Em va parlar de Ojos Verdes, aquests versos que són amb unes anècdotes espectaculars a Barcelona. Sabeu que Ojos Verdes és un dels poemes més recitats per a Lola Flores. Bueno, m'ha explicat tantes i tantes coses que jo crec que l'entrevista d'aquesta nit que faig al meu programa Espai Obert a Televisió Sabadell no us la podeu perdre.
0: No, de ben segur que la miraré.
1: I us avanço que la penjaré, o en breu estarà penjada ja completa en el meu YouTube, Cuca Fernández, i podeu gaudir perquè va ser, com et deia, més que una entrevista, va ser sobrenatural. Vam parlar també de la seva... Va intervenir en el Teatre Real... No, el Teatre Espanyol, perdona, el Teatre Espanyol de Madrid, amb quatre passes d'Una noche sin luna, amb el Juan Diego Botto, que també està fent una altra mirada del poeta des d'una altra perspectiva, i que també em va explicar una anècdota. Ell no tenia entrades per anar a veure aquesta obra de teatre, i d'una manera pues, espontània, i aquelles coses que la vida et posa a sobre la taula, Peris Bencheta, dels que produeix l'obra, un actor dels que estan a l'obra, participant d'aquesta obra meravellosa, el va trucar i li va dir, mira, és que volem que vinguis a cantar una nit i facis un passe. I ell es va quedar flipant perquè dius, jo queria ir a veure l'obra i ara em diuen que volen que faci un passe. I llavors, bueno, aquestes casualitats de la vida, que al final va fer 4 nits, 4 passes, i com diu ell, van ser 4 noches sin luna, però con mucha luna.
0: Ai, m'agrada molt això.
1: Llavors, bueno, ha sigut meravellós, realment em vaig trobar amb un artista, però sobretot amb una alma, amb una essència. I com dèiem ara amb l'Esther, que important és retrobar-nos i tornar i no tapar tot el que tenim a dintre, no? I jo crec que a part d'artista, Miguel Poveda és una persona que s'ha cultivat, s'ha treballat, i amb Lorca han fet, com vam comentar també a l'entrevista, jo li vaig preguntar, dic, és que sembla que són dos almes que hagin fet match. I em va dir, home, jo d'això no entenc, però m'agrada molt l'expressió.
0: La lorcura, no?, que s'ha creat, no?, a través
1: d'això. I m'ha deixat enlorquecida. O sigui que no us puc explicar gaire cosa més, perquè si no mirareu
0: exacte, t'anem a dir, deixa'ns allò, l'han posat i ja està. I la resta ja aquesta...
1: Us la recomano.
0: Ho mirem a través del teu programa, que fas el programa de televisió.
1: Sí, aquesta nit a les 11, a Televisió Sabadell.
0: Aquesta nit a les 11. O si no, al YouTube.
1: I si no, al YouTube, que està tota completa. Però bueno, avui serà una avançadilla i ja després a la nit ja ho tindreu completant al meu YouTube.
0: Molt bé. Ara anem al sud, no? A veure si podem viatjar al sud.
1: No sé com estem, perquè, clar, això de les videotrucades té el seu misteri,
0: és un art, eh?

0: Vull parlar-vos, evidentment, com comentaves, Carmen, d'un grup que estan entre Barbate i San Fernando. Jo ja, quan parlo d'aquest lloc, és com que me voy al meu estiu. Ja saps que és un lloc meravellós, que us explicaré, i com quan conegueu el grup em donareu la raó. El grup Salistre està aquesta setmana, arriba aquí a Barcelona. És un grup amb una sensibilitat especial, ideal per acompanyar aquests moments de reflexió que, doncs, com els que hem tractat avui. Tenen un so orgànic, molt fresc, però no et vull dir res més perquè els tenim per videotrucada. Em sembla que tenim el Javi. Hola, Javi.
1: Hola, buenas.
0: ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Rubí.
2: Muy bien. Nos escuchamos, te vemos, maravilloso.
0: Estás solo, pero bueno, vuestra banda sois cuatro, ¿no?

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,5.
3: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
5: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
1: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. A les portes de la Revetlla de Sant Joan, els punts de venda d'apartats de Rubí encara en els dies de més activitat, amb la previsió que gran part de les compres es concentrin a última hora. És el que explica Núria Ventura, responsable de Gràfiques Ventura, que assegura que, tot i que el moviment ja es comença a notar, la campanya manté un ritme similar al dels altres anys. Segons Ventura, el cap de setmana i les altes temperatures han fet que l'afluència encara sigui moderada, especialment als matins, però confia que les vendes augmentin en les hores prèvies a la Revetlla. També apunta que moltes persones prefereixen esperar fins als últims dies per evitar tenir els petards a casa amb antelació. Pel que fa a les tendències, destaca un canvi clar en les preferències dels clients. Cada vegada més es busquen productes amb menys soroll i més component visual. Fons de colors, bateries amb efectes i articles infantils com bombetes o mangales han anat guanyant pes davant del petard tradicional. Sentim Ventura.
2: El canvi que s'ha notat més és el soroll. Cada vegada la gent busca més petards que no facin tant soroll. També els fabricants han baixat bastant la sonoritat de molts petards i cada vegada la gent també tira més el color que el soroll en si.
1: De fet, la bombeta continua sent el producte més venut dins de la línia infantil. En paral·lel, les bateries, que permeten recrear petits castells de foc sense necessitat de manipular peces individuals, també s'han consolidat entre les opcions més demanades. Ventura explica que el perfil de comprador és divers, però que les famílies acostumen a prioritzar productes adaptats als infants, mentre que els joves continuen buscant més soroll i trons. Més enllà de la venda, des de Gràfiques Ventura insisteixen en la importància de celebrar Sant Joan amb responsabilitat, és a dir, encendre sempre els petards a terra, utilitzar metges adequades, evitar zones amb vegetació seca i respectar sempre les limitacions d'edat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ahir al vespre es van inaugurar les noves façanes de l'Hospital Universitari de Terrassa, el Mutu de Terrassa, després de la finalització de les obres de rehabilitació que van començar a principis de 2025. Unes obres que han permès millorar la climatització donant compliment a les normatives europees sobre energies renovables i també a l'adequació de les directrius del Compromís Verd de Mutu a Terrassa. A l'acte d'inauguració hi van assistir el president del Parlament, Josep Rull, el president de Mutu a Terrassa, Antoni Abàs, la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, i l'alcalde de la cocapital vallesana, Jordi Ballart. Aquestes obres de millora, que han durat un any i mig, han significat la retirada integral de l'aplacat de pedra de les façanes nord i sud per instal·lar la base de llana de roca, gràcies a la qual s'han augmentat en 12 centímetres el nou aïllament de la façana per l'exterior. El projecte també ha inclòs l'eliminació de les caixes de persiana i la instal·lació de 400 cortines, amb el propòsit d'enfosquir les habitacions. Un dels elements més destacats del projecte és la incorporació de 1.190 plaques fotovoltaiques, distribuïdes en una superfície de 2.700 metres quadrats de les façanes sud, est i oest. El pressupost d'execució és de 4 milions d'euros i és previst que la demanda tèrmica en climatització suposi una reducció estimada del 30%. A més, l'energia elèctrica generada per aquestes noves plaques representarà entre un 10 i un 15% del consum d'energia elèctrica de clima i il·luminació de tot l'edifici. La inauguració d'aquestes noves plaques i de la nova façana coincideix amb el cinquantenari de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, inaugurat el 1976.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i al bàsquet. Toni Bravo Rodríguez.
3: El CEP Sant Jordi organitza aquest juliol un campus de tecnificació per a joves de 12 a 18 anys que ja hagin jugat a bàsquet, sigui en equips federats o escolars. Les sessions es faran a la tarda de 4 i mitja a 6 i mitja a l'Escola Montserrat, amb treball específic de bot, tir, defensa i joc en equip. El campus té places limitades, unes 25, ja hi ha una quinzena d'inscrits. Els preus són de 45 euros la setmana, la llarga, 38 la curta, inclouen una samarreta per als participants. I el 100 Patins organitza aquest juliol un casal d'estiu per a infants de 4 a 14 anys i un campus de tecnificació per a joves de 6 a 16. El casal combina patinatge, piscina, jocs d'aigua, amb horari de 9 a 2 o de 9 a 5 servei d'acollida. També el campus inclou entrenadors especialitzats, sessions tècniques i activitats com un dinar conjunt i una sortida al saltín. Els preus varien segons setmanes i horaris. Avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada de l'Esportiu Rubí i el masculí. Recordem, es va fer amb la tercera plaça de tercera nacional, l'accés a la final de la Copa Catalunya, i el femení va disputar la final a 8 de la Copa de la Reina, l'ascens a la final de la Copa Catalunya i la quarta plaça, segona nacional.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
4: l'enjoc és...
5: Futbol.
6: Bàsquet.
5: Hoquei.
6: Handbol.
5: Waterpolo.
6: Tenis taula.
5: Rugbi.
6: Voleibol.
4: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: David García.
1: Bon vespre. Víctor García ja ha rebut els seus primers encàrrecs al Departament d'Educació. Com a nou coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa, començarà treballant el seguiment del nou acord de país i també el projecte de les noves zones de governança educativa. La marxa del ja exregidor, formalitzada ahir al ple, ha provocat canvis en el cartipàs de govern que situen Rafael Hueto com a primer tinent d'alcalde i que repassarem tot seguit. Els problemes per les persones sense sostre que viuen a la plaça Pompeu Fabra no es resol i veïns, entitats i empreses de la zona reclamen una resposta a l'Ajuntament. Sentirem diverses veus en aquest informatiu sobre una problemàtica que està provocant molèsties de tota mena als veïns i fins i tot casos d'inseguretat, trucades a la policia i petits incendis. El locutor esportiu Ivan Hidalgo farà aquest divendres el pregó de la Festa Major i avui hem conegut una mica millor aquest professional que ha evolucionat des dels seus inicis aquí a Ràdio Rubí fins a les zones de DAZN, la Kings League o Teledeporte. I sobre el temps, és moment de conèixer quin temps ens farà aquesta revetja de Sant Joan amb el Lluís Mipérez des de la xarxa.
2: Bona tarda, avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims dos dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a repetir algunes tempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, on acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla, ben xafogosa arran de costa, però és que a l'interior tampoc baixarà gaire la temperatura. Estarem parlant d'unes mínimes en molts casos per sobre dels 20 graus. Ja després de la revetlla, el dia de Sant Joan, vindrà amb calma aquests núvols enganxats a la costa o amb alguna boira i tot, i durant la tarda alguna tempesta a l'Alt Pirineu, encara més local que avui. La temperatura no afluixa ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El fins ara regidor d'Educació de la ciutat, Víctor García, ha fet avui la seva primera jornada com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa del Departament d'Educació. El rubinenc ja té dos encàrrecs sobre la taula: fer el seguiment de l'acord de país per l'educació que s'ha pactat amb els sindicats majoritaris i ajudar a desplegar el nou model experimental de zones de governança educativa. La seva nova etapa a la Secretaria de Millora Educativa ha començat amb polèmica donada la recuperació de les seves paraules al ple en les quals qüestionava la unitat del català. Tal com va fer ahir durant el seu comiat polític al ple, s'ha tornat a distanciar d'aquell posicionament que emmarca en el to del debat plenari. El que sí que ha volgut deixar clar és que la seva nova posició és la d'un tècnic docent que ha passat un procés selectiu i que en cap cas es tracta d'un fitxatge polític.
3: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i per tant estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era l'adequat, i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
1: Sobre les raons que li han portat a fer aquest pas i deixar l'Ajuntament, García explica que cada vegada li costava més el vessant institucional de la política local i que buscava sortir del focus polític amb un perfil més baix que li permetés una millor conciliació familiar. El rubinenc deixa enrere 7 anys de responsabilitats polítiques a les àrees d'educació, ocupació, empresa, recursos humans i atenció a la ciutadania. Sobre aquesta etapa ha destacat especialment el servei Rubiforma, assegurant que és l'àrea de l'Ajuntament que més canvia la vida de les persones a través de la reactivació laboral. També s'ha mostrat orgullós d'obrir camí com a primer ajuntament que ha contractat estudiants d'FP Dual, d'impulsar la col·laboració entre els instituts i el Rubiforma amb el projecte Eina, o d'establir el carnet 360, una iniciativa de lleure educatiu que ja existeix a altres ciutats, però que Rubí s'ha aconseguit dur a terme de forma gratuïta i oberta. També ha avançat que els treballs del Pla Educatiu de Ciutat que s'han fet durant tots aquests anys estan enllestits i que el document s'aprovarà al ple d'agost. Tot plegat en una entrevista que podeu sentir i veure sencera a radiorubí.cat. Un cop ha oficialitzat la renúncia a l'acte de regidor de Víctor García ahir al ple, l'alcaldessa ha refet el cartipàs municipal per redistribuir les seves funcions. El nou primer tinent d'alcalde del govern municipal, que era García, és ara Rafael Hueto. A part d'aquest canvi, els regidors Mari Carmen Alarcón, Tom Brustenga i Sònia García assumeixen les responsabilitats que tenia García. Tot i això, aquest cartipàs s'haurà de tornar a refer d'aquí a un mes, quan prengui possessió el nou regidor del PSC, que substituirà Víctor García, Rafa Cuesta, i del qual es desconeixen encara quines seran les seves carteres. Rafael Hueto es manté com a regidor del districte 1, a més de regidor de Planificació Urbana, Serveis Municipals, Serveis Jurídics, Llicències i Disciplina Urbanística, Serveis Urbans, és a dir, Residus i Contractació. I ara passa de la segona a la primera tinència d'alcaldia. Pel que fa a Mari Carmen Alarcón, a més de les regidories de Drets Socials, Gent Gran i Infància, ara hi suma la cartera de Recursos Humans. Tom Brustenga suma les regidories d'Ocupació i Empresa i manté la titularitat de les de Comerç i Civisme. I Sònia García continua sent responsable d'Igualtat, Salut Pública i Joventut i ara també d'Educació. Quant a les tinències d'alcaldia, a banda de Hueto, la resta es tornen a reordenar. La segona serà d'Andrés Medrano, d'En Comú Podem, la tercera de Mari Carmen Alarcón, la quarta de Juan López, la cinquena d'Anabel Cuesta, la sisena de Marta Oliva i la setena de Tom Brustenga.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Veïns, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra reclamen una resposta estable davant la reaparició dels assentaments de persones sense sostre al porxo de la plaça. Després d'uns mesos de relativa normalitat, des de primers de juny han tornat les queixes per problemes de salubritat, brutícia i convivència. Segons denuncien els afectats, la situació s'allarga des de fa aproximadament un any i asseguren que les actuacions puntuals no han resolt el problema a llarg termini. Escoltem Alberto Palomar, president de la comunitat de veïns del carrer Espoz i Mina, que està tot just a tocar de la plaça.
4: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, a tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
1: Els veïns expliquen que alguns residents han modificat hàbits quotidians i asseguren que l'espai ha deixat de ser un punt de trobada familiar. També alerten de situacions de risc, com el petit incendi registrat fa pocs dies en un matalàs a tocar del local que comparteixen el centre excursionista i l'agrupament Escolta Guspira. Des del CAU expliquen que el deteriorament de la plaça també està condicionant les activitats amb els seus infants. Sentim Adrià Parreiro, de l'agrupament Escolta Guspira.
5: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
1: Més enllà dels veïns i de les entitats, la problemàtica també té impacte en activitat econòmica. Rolims, que és una empresa de vestuari laboral que està situada a la mateixa plaça Pompeu Fabra, assegura que la situació del sensellarisme afecta tant les condicions de l'entorn com la imatge que transmeten els seus clients i proveïdors. Jordi Ríos és el gerent de Rolims.
6: Patim perquè, primer, per la situació amb la que veus a la gent, que està mal visquent aquí, sense condicions d'higiene ni res, i, a més, perquè també directament està afectant a la imatge de l'empresa.
1: Després d'una reunió conjunta celebrada dilluns, els afectats demanen a l'Ajuntament una reunió i mesures concretes que millorin la seguretat, la higiene i el manteniment de la plaça, alhora que reclamen una resposta social per les persones sense sostre que hi viuen.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Les altes temperatures i les onades de calor tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del CUAP Mútua i metge de família, Àngel Mercadal. Segons explica, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga el cor a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar.
7: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cor ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts, i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, també el cor.
1: Marcada l'alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o d'hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o si es fa esport a l'exterior. Entre els consells principals per afrontar aquests dies de calor hi ha hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol i buscar espais frescos. Tornem a sentir Mercadal.
7: Hidratar-se bé és el principal, intentar evitar el contacte continu amb el sol, llavors estar a l'ombra contínuament, refrescar-se i portar roba també còmoda. Això seria, jo crec, que coses bàsiques.
1: Des del CUAP Rubí també expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les altes temperatures i també els dies de la Festa Major.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Aquest divendres, d'aquí 3 dies, començarà la Festa Major i avui hem sabut més del que serà el seu pregoner i del pregó que farà. El periodista esportiu Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la celebració gran de la ciutat. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser el pregoner de la festa del seu poble.
8: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la Festa Major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la Festa Major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la Festa Major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana, perquè, o sigui, la Festa Major per un rubinenc és sagrada.
1: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en 3 blocs. Vol explicar què significa la festa pels rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb els seus grups d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les seves activitats preferides de la Festa Major, per emblemàtica, és la ballada de gitanes, però que gaudirà com cada any de moltes més propostes. Ivan Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan tenia només 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part de la professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes amb menys de 20 anys, però la gran oportunitat li va arribar quan el van fitxar a la Kings League. Explica que encara ara el sorprèn ser popular entre els més joves.
8: Comences a, no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamà, és Ivan Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista.
1: Actualment, Hidalgo transmet partits de primera divisió a DAZN i segueix vinculat a la Kings i la Queens League. Ara està fent transmissions del Mundial per Teledeporte de Ràdio Televisió Espanyola. Podeu veure l'entrevista completa amb l'Ivan Hidalgo a radiorubí.cat. I abans de la Festa Major, aquesta nit és la revetlla de Sant Joan i, com sempre, s'hi faran coses aquí a Rubí. La flama del Canigó, la tronada, el Raval de Foc i la crema de la foguera tornaran a marcar la celebració de la nit més curta de l'any. Els actes començaran a 11:45 de la matinada a la plaça Pere Aguilera amb la rebuda de la flama del Canigó i la lectura del manifest, amb la col·laboració de la Colla dels Diables. Quan quedi un quart d'hora per la mitjanit, arrencarà la tradicional tronada de Sant Joan, que recorrerà la plaça Pere Aguilera, el passeig Pau Claris, el carrer Catmó i el carrer Joaquim Blume, fins a arribar a l'Escardibul. A mitjanit, aquest espai acollirà l'Escardilarra, un raval de foc organitzat amb la col·laboració de la Colla de Diables de Rubí, que donarà pas a l'encesa de la foguera. 15 minuts més tard, a 12:15 de la matinada, tindrà lloc la crema de la foguera de Sant Joan. La festa continuarà a partir de 12:15 amb el concert de la banda del Cotxe Rojo. El grup oferirà un espectacle festiu amb versions de grans èxits de diferents èpoques i estils. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 23 de juny. La programació de la ràdio municipal continuarà amb els esports del Cisco. Lara García, no us ho perdeu i molt bona revetlla.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, que arrenquem. Benvingudes i benvinguts a aquesta l'emissora municipal quant als esports rubinencs. Quarts de dues de la tarda, repetició al vespre en aquesta vigília de Sant Joan. Un dia d'avui en el qual comencem revisant la temporada de l'esportiu Rubí, tant en categoria masculina com femenina, i algun altre punt que hem de fer, però sobretot avui aprofundim pel que fa als campus estius d'estiu dels clubs de la nostra ciutat. Ja vam arrencar la setmana passada amb alguns revisat. Avui parlem del Camp Mir, del CEP Sant Jordi, del 100 Patins, amb els informes que ens ha preparat el nostre company Toni Bravo Rodríguez, un programa al qual, com sempre, quan s'acabi tenim un altre dels podcasts No hi ha distància dedicat al futbol femení. Vinga, posem-nos en marxa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I comencem parlant de futbol sala, amb l'esportiu Rubí, que ha fet una gran temporada pel que fa als seus dos primers equips, començant, per exemple, pels èxits del conjunt masculí. Tercera plaça en Lliga, tercera nacional i, sobretot, l'accés a la final de la Copa Catalunya. Grans èxits d'un equip que començava amb Juanjo Amigo a la banqueta. Després del canvi amb David Parrilla va agafar bon camí el que ha fet aquesta temporada. Un David Parrilla que està content amb el que han fet i pensa en el futur.
2: És una temporada increïble. Jo els hi comentava abans als jugadors, abans de començar el partit, que una temporada històrica tan bona com la que han fet mereix un reconeixement que crec que el dia d'avui la tanquem amb el llistó molt alt, perquè la volem millorar aquesta temporada, no sé de quina manera, però la volem millorar. Però sí, la veritat és que molt content i molt orgullós de la temporada que ha fet el meu equip.
1: Llistó alta per a l'esportiu Rubí masculí, tres quarts del mateix per a les noies. Accés a la final a 8 de futbol sala femení. Copa Catalunya també es disputaran al setembre la final. Quarta plaça en segona nacional, lluita per l'ascens en promoció, tot i perdre, fa que hagi estat un gran any d'un Jordi Archilla, que això sí, la pròxima temporada no serà l'entrenador d'aquest esportiu Rubí femení.
3: Hem jugat 42 partits oficials. Crec que no hi ha hagut cap equip de la nostra categoria ni de primera divisió que hagi jugat tants partits. Diria que ho he mirat bé i només el Cartagena i el Palma masculins de primera han jugat més partits que nosaltres.
1: Gran temporada de l'esportiu Rubí femení, sense cap mena de dubtes, que ja pensa, al igual que el masculí, en l'arrencada de temporada. Serà l'últim cap de setmana del mes d'agost que es trobaran les finals de la Copa Catalunya.
4: www.radiorubí.fm.
5: Tota la informació dels equips rubinencs.
4: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
5: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
4: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
5: Tot l'esport rubinenc a
4: radiorubí.fm.
1: I vinga, que cedim ara els micròfons al nostre company Toni Bravo Rodríguez. Toca revisar els campus de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, CEP Sant Jordi i Camp Mir.
6: El CEP Camp Mir ja prepara una nova edició del seu campus d'estiu, obert a infants, amb activitats de tecnificació de futbol, multiesports, jocs d'aigua. El campus començarà l'1 de juliol, s'allargarà fins al dia 17. En parlem amb el president del club, Xavi Mas.
7: Bé, doncs està adreçat a qualsevol crio que s'ho vulgui passar bé. No hi ha més, no estem tampoc especialitzats i tancats només a nanos amb discapacitat, sinó qualsevol nen des dels 5 anys fins als... Bueno, des dels 8, 6 o 7, fins als 50, que vulgui, o 60, que vulgui venir a passar-s'ho bé uns quants dies, no?
6: Dates.
7: Dates. Fem el dia 1, comencem el dia 1, ja sé que aquest any i aquesta setmana és una mica la trenca, perquè és de l'1, em sembla que és dimecres. Llavors és dimecres, dijous i divendres, pleguem, i seran 3 dies, però per començar el dia 1 i després ja estem fins al 17. O sigui, seran 2 setmanes seguides després, són 2 setmanes i mitja en total de campus. Les inscripcions ja estan obertes, es poden trucar i o buscar per internet o... Bueno, tenim totes les opcions perquè es puguin inscriure. Ja estan obertes, ja es poden inscriure. Bueno, hi ha algun nanos ja que s'han inscrit.
6: Horaris i què és el que ofereix, què és el que podran trobar?
7: Nosaltres allà dalt cada any fem més o menys el mateix, no? Fem de dilluns a divendres, des de les 9 fins a la 1, i de 9 a 10 i mitja fem tecnificació de futbol. Futbol i futbol, i futbol sala. Tecnificació, aquí cada dia fem una miqueta d'algo diferent, no? Veient també una miqueta dividit amb el que sap el nano que arriba, no? A les 10 i mitja fem el parón per esmorzar, que és de 10 i mitja a 11, i a partir de les 11 a l'estiu en aquest poble fa molta calor i el que fem són sempre jocs d'aigua. Mangueres, guerres d'aigua, piscines, el que sigui, però fem molts jocs d'aigua perquè és que si no és insuportable i se'ns desmaiaria, se'ns desfarien els nens. Després ja l'últim dia normalment fem una visita, que és sorpresa, sempre fem una sortida, ja veurem aquest any on anem i què fem, i ja ho direm en el seu moment, perquè encara no ho tenim tancat. Algun any hem anat al Camp de l'Espanyol a fer la visita a l'estadi i al museu i vestidors i tal. Altres anys hem anat a una altra banda i aquest any hem d'acabar de concretar si podem tancar preu i podem tancar històries amb altres entitats.
8: Mm-hmm. Preus?
7: Doncs surt molt econòmic. Surt molt econòmic. Ho hauria de consultar. Mm-hmm.
8: Doncs mentre mirem el tema preus, què és el que... No sé si està inclòs en el preu alguna samarreta o alguna cosa del Can Mir aquest any.
7: Sí, sempre, sempre. Sempre tenim... amb els preus, mira, el tenim aquí, ja el tinc. Mira, a la setmana són 60 euros. Mm. Els preus per setmana són 60 euros. Si quedes tot al campus, són 150. Si tens germans o tal que vinguin amb tu, doncs també hi ha un descompte important. Fem una mica de tot, també. Fem una mica de... A part del que us he dit, de la tecnificació i dels jocs d'aigua i tal, fem també una mica de multiesport perquè coneixin altres esports. També amb la idea que tenim d'obrir-nos amb unes altres entitats de futur, etc, també anem tirant també una miqueta a fer una mica de multiesport.
8: En quina zona ho fareu? On ho fareu, al Can Mir?
7: No, a les instal·lacions del Can Mir. Clar, l'avantatge que tenim aquest any, menys mal que ens han posat també la coberta, l'avantatge que tenim aquest any és la coberta. Aquesta coberta ens donarà molta vida aquest estiu, perquè fins ara era insuportable a les 12 del migdia, per exemple, estar al camp de terra amb tota la solana o en el camp de futbol sala amb el ciment, que ja tenies el calor de dalt i el calor que sortia de baix, no? Crec que aquest any podem estar molt bé, molt a gust, sota cobert, i serà un avantatge. I en quant al preu, també entra l'equipació que donem també cada any amb els nanos que vagin sempre uniformats.
0: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
6: El CEP Sant Jordi torna a apostar aquest juliol per un campus de tecnificació de bàsquet adreçat a joves de 12 a 18 anys, sessions de 2 hores a l'Escola Montserrat, grups reduïts, treball específic de bot, tir, defensa, joc en equip. En parlem amb Ignasi Mir, membre de la Junta del Club.
9: Pues són unes tecnificacions dirigides, més o menys, a jugadores i jugadors entre 12, 11 i 18 anys. Que hagin jugat a bàsquet. Ja està, aquests són els dos requisits, entre 12 i 18 anys i que hagin jugat a bàsquet.
8: Sí, de 12 a 18. Per tant, sí, han de tenir certa experiència jugant a bàsquet.
9: Sí, sí, tampoc falta moltíssim, Vull dir, només que hagin estat un any jugant, o ja n'hi ha prou, diguéssim. Però gent que comenci, doncs, no és recomanable perquè hi ha exercicis amb certa complexitat, diguéssim, llavors no serviria massa.
8: Què és el que es treballarà?
9: Pues normalment, com totes aquestes tecnificacions, acostumem a treballar per camps. Sempre es fa algú de bot, una espècie monogràfica, tir i a vegades defensa, i després joc en equip. Aquestes ja serien els quatre... Perdó, bot, tir, exacte, i joc en equip.
8: Això es faria a l'Escola Montserrat?
9: Sí, a tota l'Escola Montserrat, amb una sola seu.
8: Quin és l'horari?
9: No sé. La nostra pista. L'horari és de 4:30 a 6:30, és de tardes.
8: És de tardes. Serien...
9: Sí, està orientat a bastant tardes, llavors, com que sabem que la gent té experiència a partir dels 14, diguéssim, cosa més despertar-se pel matí, doncs ho fem a la tarda, que funciona millor. En aquest no és campus, vull dir, és tota l'estona bàsquet, són 2 hores, a més que no és gaire, i tota l'estona aprenent, No hi ha descansos, però petits.
8: Clar, és també normal, que siguin 2 hores per 2 hores, perquè, clar, no és un casal en què hi ha diferents disciplines, sinó és una tecnificació en bàsquet i que 2 hores, sí, doncs, treballant, déu-n'hi-do.
9: Sí, tecnificació, perquè hi ha en altres esports, o inclús en bàsquet, que diuen tecnificació són 6 hores. És impossible fer 6 hores de tecnificació, no sé que sigui a nivell altíssim. Per tant, sí, és el que els tècnics diuen que és recomanable per tecnificacions.
8: De quines dates a quines dates va?
9: És de la primera i la segona setmana de juliol, diguéssim, incluint el 30. No? La primera és del 30... És dilluns, es fa dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres és una descans. Llavors, la primera setmana és dimarts, dimecres i dijous, perquè el dilluns és festiu a Rubí, i la segona setmana és de dilluns a dijous.
8: Quins seran els entrenadors? Quins seran els responsables a pista d'aquesta tecnificació?
9: Pues el responsable principal és el coordinador de masculí del Sant Jordi, el Dani Fernández, i després hi ha 3 dies que ve un tecnificador especialista en tecnificacions, i la resta de tecnificacions són per donar els entrenadors amb més experiència del club, que hi ha des dels dos entrenadors del sènior femení fins al propi coordinador.
8: Es dona alguna samarreta o no? Aquí no.
9: Disculpa?
8: Es dona alguna samarreta amb el campus?
9: Sí, hi ha una samarreta que es dona al campus.
8: Ignasi, quins són els preus?
9: Sí, els preus són 45 euros la setmana llarga i 41, crec, la setmana més curta. No, perdó, i 38 la setmana més curta.
8: Vale.
9: La samarreta. Són preus econòmics perquè pugui arribar a tothom.
8: Per tant, preus econòmics, 2 setmanes per la tarda, de 4:30 a 6:30 a l'escola Montserrat. Persones que almenys hagin estat un any, doncs han d'haver jugat en un equip federat o no cal?
9: No, potser que sigui escolar. Bueno, que ja hem passat limitades, llavors si algú està interessat que com més aviat s'apunti millor, no ho fem perquè s'apunti el màxim de ràpid possible, sinó perquè realment tots els anys s'acaben les places. Però després el més normal és que no n'hi hagi.
8: Perquè quantes places, més o menys, estem parlant?
9: Són unes 25.
8: Per tant, clar, serien grups reduïts.
9: Sí, però diria que ben bé 10 o 15 persones apuntades, però no en queden gaire.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
6: El Cent Patins presenta un estiu carregat d'activitats amb un casal obert a infants de 4 a 14 anys i un campus de tecnificació per a joves patinadors. Piscina, patinatge, entrenadors d'elit, horaris flexibles formen part d'aquesta proposta. Ens ho expliquen els responsables d'aquests campus, Naya de Rodríguez i Juan Pablo Triviño.
10: Bueno, el campus es un poco más técnico para jugadores que ya llevan cierto tiempo jugando o practicando. Y el casal es abierto, no tienes que saber patinar, no tienes que tener un nivel técnico o táctico específico. Entonces, básicamente es la diferencia.
11: El casal són de 4 a 14 anys i el campus són de 6 a 16.
10: Bueno, tenemos patines en el club, sticks, cascos, protecciones, pero esto más que todo para el casal. Pues te digo, el campus, si vienes sin tus propios patines, pues va a ser un poco más difícil que lo desarrolles bien y le saques provecho.
8: ¿Quién es el horario del casal?
11: Al casal fem, hi ha dos horaris, tenim de 9, o sigui, sense comptar l'acollida. Llavors fem de 9 a 2 i de 9 a 5. Llavors, segons el que agafis, tens un preu o un altre, i a part també tens l'opció d'agafar l'acollida, que és de 8 a 9. Doncs mira, de normal, de 8 a 9 el que hem dit que no es fa, o els nens juguen a jocs de taula, o estan amb nosaltres, no fan gaire cosa. Després, quan arriben a les 9... Normal fem de 9:30 a 10:30 a 11 un primer entrenament a la pista, que llavors es fa o patinatge. Aprofitem per fer sobretot coses que siguin més cansades, perquè és quan menys calor fa, perquè és el juliol, i llavors el nen després és horrible. Després surten i esmorzen, potser mitja horeta per anar a la piscina, canviar-se, esmorzar i tot això. Tornem a entrar una horeta i després ja cap a la una o així, una i poc, ja és quan els nens ja els deixem a la piscina, perquè ja no són hores d'estar a la pista, a la piscina, que facin una mica el que vulguin ells, i a les 2 ja marxen. Quan marxen els de les 2, fem el dinar. A la tarda, jo ho deixo una mica opcional, perquè hi ha nens que volen estar a la piscina i volen estar més a la seva bola, hi ha nens que volen entrar. La setmana del 29, la del 7, no m'equivoco, la del 6, són casal, després la del 13 és campus, i després fem, les últimes dues són casal també. Llavors fem 2 casal, 1 campus, 2 de casal. Si estem tot el juliol fent activitats.
8: Vale, llavors la gent que s'apunta només al casal fa 2 primeres de casal, hi ha una tercera que no, i després es pot tornar a apuntar? No sé si ho
11: sí, sí. De fet, ara aquest any hem fet que la gent que s'ha apuntat al campus té un descompte pel casal. Hi ha entrenadors que venen de fora, hi ha un porter de Molina de Gran Canària, i una noia, la Noa, que és d'aquí de Barcelona. Es... Clar, o sigui, ve gent específica a fer el campus.
10: O sea, es gente staff importante.
11: La primera opció que hem dit, que és de 9 a 2, vale? Llavors tenim preu.
8: Casal, eh?
11: Sí, casal. Per una o dues setmanes, sí, és el mateix preu, que són 95 euros la setmana, si, si no ets soci. Si ets soci són 75. Soci significa ser o de les extraescolars del club que tenim, d'Uroloqui, que tenim també l'afiliació, o del mateix club. Quan són 3 setmanes que fas de casal, són 279 socis i 210 socis, i després 4 setmanes són 350 euros no socis i 270 socis. I la veritat que molt guai. Molt guai com està creixent el club i sobretot la base, que al final crec que és el més important.
8: Doncs fareu més base, eh? Amb aquest casal i amb aquests campus.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga tu, que marxem ja. Toni Bravo Rodríguez i un servidor Siscolar García. Us desitgem molt bon dimarts.
0: Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM. Ràdio Rubí, fes la teva.
12: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris, qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva i, si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular, o com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat, perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot: la invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són, atletes d'elit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs, també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no solo a les ecografies, però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada, amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada, doncs, cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat, doncs, si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on... i conèixer una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista, i després a nivell més concret del treball de la concentració treballaríem els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímul s'ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és la era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb a cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionals que hi ha entre els esportistes, que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg del esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball d'esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí, i és la base, la qualitat dels entrenadors, que en aquest cas hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que

0: També suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sembla.
1: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, no? Que va, és que jo estic bé, no necessito un psicòleg, no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia el que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu, no? S'ha de treballar molts aspectes, en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa tríada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell ossi, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? per poder participar en un esport com cal, no?
0: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El CAP també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el CAP ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Rubí. Fes la teva. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estem? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Arrenquem l'últim programa de la quarta temporada d'aquest espai radiofònic que gravem, vostès no ho saben, els dilluns a la tarda i que vostès veuen i escolten els dimarts a les 12 del migdia. De fet, aquesta ha estat la primera novetat de la temporada. Ja saben, al final els conviden a fer com balanços d'allò que hem fet durant aquests mesos. El canvi de directe gravat no ha variat gaire la factura del programa, tret potser de les vegades que hem dit bona tarda quan tocava dir bon dia, que és una cosa que no hem acabat de superar entre tots i totes. Això ens ha portat una mica de cap, que volen que els diguin. Aquesta que avui acaba també ha estat la temporada de la primavera de tapes. El Gremi de Restauració ens va convidar a formar part del jurat especialitzat de la ruta i això ens ha portat a treballar molt, a riure encara més i sobretot a descobrir locals i restaurants que, si tot va com ha d'anar, podrem compartir amb vosaltres la temporada que ve. Avancem, que farem cinquena temporada del primer, segon i postres. Acompanyeu-nos, que avui aquest humil programa fa balanç i una mica de revetlla.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Abans d'entrar en matèria, com cada dia del món en aquestes quatre temporades, saludem el xef del programa. Hola, Ferran, què tal, com estem?
1: Molt bé, estem molt bé.
0: Bon dia.
1: I tant, contents. Bon dia, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sí, bon migdia.
0: Bon migdia.
1: Sí, dona, sí.
0: Ja està.
1: Com fet bé.
0: Per tu, quin diries que ha estat el millor moment d'aquesta quarta temporada?
1: Hi ha hagut moments molt interessants, molt bonics, molt divertits, molt distrets, però aquests últims dies, amb l'etapa de primavera, ho hem gaudit, els tres que estem aquí en aquest estudi ara, ho hem gaudit moltíssim.
0: Sí, oi? Hem
1: rigut. Entre d'altres coses.
0: Aquí hem rigut, eh?
1: Molt.
0: Xili Malla, Calgori, què tal, com estàs?
2: Bon dia.
0: Bon dia. Aquesta vegada...
2: Sí, que sempre m'equivoco, però...
0: Sí, ho direm,
2: bon dia.
0: Ho direm bé, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, jo, si miro enrere, segurament l'època, el moment, primavera d'etapes, aquest mes de maig ha estat molt intens, intensíssim.
1: Molt.
0: Per bé i per mal, sí? I en molts, molts bons moments, també moments d'estar molt cansats i cansades, eh?
1: Sí, i no ens hem empatxat, eh?
0: I no hem què?
1: No ens hem empatxat.
2: No.
1: Hem arribat 40 etapes, eh?
0: No.
2: Va, però compartíem bastant.
1: Sí.
2: Com bons germans.
1: Però déu-n'hi-do, però són 40, eh?
2: No, sí, sí. La panxa, si no està acostumada, ho notava.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mireu com són les coses, que la primera vegada que entrem en contacte amb el Gremi de Restauració, aquí al programa, venen aquí, convidats, entre altres coses, perquè la Xili doncs, va mediar i fer també de productora, en aquest cas, venen a explicar que reactiven, que comencen a fer coses, que serà doncs, bueno, un punt de referència per la restauració local. Això era el 9 de febrer. 9 de febrer per nosaltres, ells ho van veure el 10 de febrer, dimarts.
1: Vale.
0: Sí? Aquell dia, la Xili feia de xef en funcions del programa, perquè el Blai Ferran l'havien operat, estava passant una ITV...
1: Sí, total i absoluta.
0: De la columna, exacte.
2: Ja estàs perfecta.
1: No,
0: i després,
1: perfecta mai.
0: No, perfecta.
1: Però estic de conya.
0: No, per favor.
1: Però estic de conya.
2: De conya.
0: I després de conèixer la gent del gremi, va venir el Robert Sòria.
1: Sí.
0: I per què va venir el Robert Sòria? Perquè havia guanyat l'etapa del novembre. Sí, quedava
2: sí,
0: eh?
2: tot acompanyava.
0: Melós de tardor, que ens feia el Robert Sòria en aquell moment,
1: sí.
0: I que al febrer encara no havíem dit votacions i el vam dir doncs, en aquell moment amb el Robert. No sabíem encara que acabaríem fent una primavera d'etapes, ells s'ho pensaven, però nosaltres encara no ho sabíem que passaria.
1: Sí, sí.
0: I, en canvi, vam tenir a bé ajuntar-ho tot. Eh? Per tu, quin ha estat el millor moment de la primavera d'etapes, Xili?
2: De la primavera d'etapes?
0: Sí.
2: És que...
0: Pel que fa a ràdio, eh? Pel que fa a ràdio a primer, segon i postre.
2: Conèixer molts restaurants nous.
0: Sí, eh? Això que hem dit. Eh?
2: Sí, perquè n'hi havia molts que no... De res, de res. Ni els havia vist, ni els coneixia, a part de que n'hi ha molts de nous. I no és només ja els de sempre, els antics, els que ja tenen solera, sinó tota aquesta nova restauració que, a més, que els aneu convidant, no?
1: Sí.
0: Sí.
2: I que es faran conèixer a tothom que escolti i que tenen propostes molt, molt xules, molt, que potser et quedes a Rubí, no cal anar a altres pobles.
0: És que no cal anar enlloc, eh? Com a mínim,
2: sí, perquè
0: per
2: és que
0: fer
2: quan
0: no.
2: Penses, ai, on vaig a sopar d'allò? Doncs que cada vegada hi ha més llocs aquí a Rubí.
0: Mira, la programa...
1: I diversos variats diferents.
2: Sí, sí, que des d'una cuina...
1: Que això
2: cuina...
1: ho fa atractiu, també.
2: Sí, una cuina tradicional a una... Japo?
1: Sí.
0: Sí.
2: I veneçolana,
0: sí,
2: que ha guanyat etapa.
1: Mexicana.
2: La mexicana.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, hi han de tot arreu. Molt bé. Italiana.
0: La programació del Dia de la Terra, no sé si en recordeu, hi havia diverses activitats vinculades precisament a l'alimentació sostenible. Hi havia restaurants, alguns d'aquests que diu ara la Xili, cooperatives, establiments de la ciutat que participaven en propostes que posaven el focus en el consum responsable, el producte de la proximitat, la reducció també del malbaratament alimentari. Per exemple, una mostra de cuina de reaprofitament que es va fer a on? A la Masia de Can Ramoneda, que va protagonitzar el 20 d'abril l'artesana. Quina recepta hi va fer el 20 d'abril l'artesana? Així, digues,
1: sí,
0: digues
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Primera que et vingui al cap.
1: Sí, sí, sí. Aquesta, digues.
2: Digues, quina, digues. No ho sé, no
0: un
2: serà la de l'etapa.
0: Un salmorejo de remolatge amb xutni de mango. I tàrtar de llagostins, el 20 d'abril, que és exactament la mateixa recepta que durant el mes de maig li va servir el Pau Barceló per guanyar dos tercers premis de la ruta de tapes, el del jurat i també el de la votació popular. Nosaltres és que tenim aquesta mena de coses, de tenir visions, no? I llavors el Blai va anar i va fer un enregistrament de com celebrar exactament pas per pas aquest salmorejo. Per què no el vam passar al maig? Per no condicionar la votació popular. Sabíem que això ja ho teníem, però ens va semblar que no era bonic fer excessiva publicitat d'un restaurant en concret. La vam guardar i vam dir, ja vindrà un
1: dia. Ja arribarà.
0: I hem pensat, noi, per la revetlla, el salmorejo queda estupendo.
2: Perfecte.
0: Sí o no?
2: Sí.
0: Ho veiem?
1: Vinga, va.
0: Doncs va, mira.
1: Anem-hi. Hola, què tal? Benvinguts al primer segon i postres. Avui, des d'aquesta masia tan emblemàtica de Rubí, Can Ramoneda, on el Pau Barceló, cap de cuina i propietari del restaurant L'Artesana, ens farà una demostració culinària amb tots aquells productes que a vegades tenim a la nevera i que no sabem què acabar de fer amb ells. El Pau ens ho explica. Anem a veure'l. Vinga. Bueno, ja estem aquí amb el Pau Barceló, doncs, i ens explicarà a què venen aquestes jornades.
3: Doncs aquestes són activitats que estan enquadrades dins del Dia de la Terra i el que es fa és fem receptes de reaprofitament, és a dir, de coses que ens poden sobrar, creem una altra recepta.
1: Això és fantàstic, o sigui que la presentació ho he dit bé, no? Sí, també exacte. Aquelles cosetes que tenim a la nevera, que a vegades no saps què fer.
3: Exacte, o algun guisat que t'ha sobrat una mica de guisat.
1: Fantàstic. Escolta, Pau, què ens faràs avui aquí?
3: Doncs avui fem un salmorejo de remolatxa, que d'aprofitament tampoc és que en tingués gaire, però el que sí que podem, el que afegim és un chutney de mango, en aquest cas és de mango, però podem fer el chutney de qualsevol fruita que se'ns pugui estar fent malbé a la nevera, o això, i després un 4 llagostins, un tartar de llagostins, que, bueno, que si hem fet un arròs i ens en sobra 4, doncs també el podem picar encara que siguin cuits i posar-lo, que quedarà igual de bé.
1: Molt bé, escolta, el salmorejo, has dit, no?
3: Sí.
1: De remolatxa. Com el fas, més o menys?
3: El que faig és fer un salmorejo tradicional, el que passa és que substitueixo una part del tomàquet per remolatxa. Llavors era el tomàquet, l'all, una miqueta de vinagre, una mica de sal, una mica d'oli i listo.
1: Fantàstic. I el carpaccio de gambes? El carpaccio de gambes, què tal?
3: Bueno, res, jo el que faig és molt senzill, és picar bé el llagostí, diguéssim, una miqueta de sal, una mica de cibulet, una mica d'oli i prou. Ja està, no li feia res més que això.
1: Pau, anem cap a la cuina?
3: Vinga, som-hi.
1: Va, anem-hi. Vinga.
3: Fem un salmorejo tradicional i substituïm, o sigui, el que farem és substituir una part del tomàquet per la remolatxa. Podem fer salmorejos del que vulgueu. Jo n'he fet de poma, n'he fet de maduixa, n'he fet d'alvocat. Vull dir, el que dèiem, no? Si tenim una remolatxa que hem cuit o que tenim allà, tenim dos boletes a la nevera i no volem posar l'amanida o el que sigui, les maduixes igual, qualsevol cosa. D'una manera és com els gazpachos, no? Es podem fer indiferentment, no? En aquest cas, el salmorejo, el que li he fet és un chutney de mango. El chutney de mango és un agradolç que serveix per acompanyar carns, peixos, amanides. En aquest cas, tornem al mateix que amb el salmorejo. Jo avui ho he fet de mango, però ho podem fer del que vulgueu. Pots fer chutney de tomàquet, chutney de ceba, chutney de poma, vull dir, del que vulgueu. I és una cosa que la nevera ens donarà dos o tres setmanes tranquil·lament, sense problema. El salmorejo tradicional, el que fem... O sigui, el salmorejo en si és tomàquet, all, pa, sal, oli i una punteta de vinagre. Això seria el salmorejo. I com us deia, el que fem és substituir una part del tomàquet per l'ingredient que el vulguem posar, d'acord? ¿Vale? Vale, posem un dent d'all, no gaire gran, eh? Vull dir, és com el salmorejo, el gazpacho ens pot quedar una mica més líquid, el salmorejo és més espès, no? És més com crema, no? No és tant una sopa, diguéssim. En el cas de que fóssim celíacs, pots substituir el pa per pa apte per celíacs i en aquest cas no caldria ni posar-li pa, perquè la mateixa remolatxa ja farà que quedi espès. Vale? Jo li posaré una miqueta perquè partim del tradicional i el tradicional era amb pa, doncs amb pa. Vale, i aquesta recepta, un cop ja tinguem el chutney, el que farem també és acabar-la amb un gingebre, ceba vermella. Llavors, la sofregim una mica, quan està una mica sofregit, li afegim la fruita o la verdura que volem fer el chutney, el deixem una miqueta, pam-pam, li fotem una mica de vinagre, una mica de sucre, i ja està, deixem que vagi fent xup-xup fins al punt que nosaltres vulguem que estigui la fruita, si la volem veure més sencereta. Hi ha gent que un cop feta la tritura i queda així com més com salsa per napar sobre el peix o sobre la carn. A mi m'agrada el trosso, jo tot, els estofats, a mi m'agrada que es vegin la verdura, la fruita o la carn o el que sigui. Vale, la mirem als alls. Això una mica, jo us ho explico una mica com ho faig jo després. Vosaltres, si no us agrada l'all, no li poseu, si en lloc de ceba vermella us agrada la ceba tendra, la ceba seca, una mica això ja aneu substituint, La cuina és una mica això, que cadascú, si no t'agrada un ingredient, li poseu un altre, sense problema. Vale, llavors, si volem deixar el chutney amb els trossos, diguéssim, però els tallem així petitets, no? Deuets d'un centímetre, més o menys. Si volem després triturar-ho i que sigui més salsa, doncs podem posar-hi més trossos més grans, que s'ofregeix igual, després ho triturem i ja està. Vale, i aquesta recepta, un cop ja tinguem el chutney, el que farem també és acabar-la amb un tartar de llagostins, que el farem molt, molt senzill, per no treure-li gust. Penseu que si ja amb el chutney, el puntet aquest de vinagre, també li hem posat una miqueta de vinagre en el salmorejo, en aquest cas no l'he posat perquè ja va amb el chutney, però ho farem tot amb poques quantitats. Llavors l'acabarem amb el tartar de llagostins, que ja et dic, molt senzillet, molt picat, molt picat, molt picat, una mica de sal, una mica d'oli, ja està, no m'hi posaré res més. Vale, quan ja tenim el mango una mica ja fet, el que fem és posar-li una cullerada de sucre i el raig de vinagre. Sobretot, quan tinguem el chutney fet, alguna salsa, per exemple, jo que sé, si fem alguna salsa per alguna pasta amb tomàquet i li volem afegir al final herbes, jo us recomano que sempre estigui fred. Si fem el chutney i li afegirem el... A no ser que ens ho mengem al moment, si ho podem deixar perquè estigui dia, el que sigui, sempre... Per què? Perquè si posem una herba fresca amb algo calent, el que farà és perdre del color, perdre tots els nutrients, ho perdrà tot. Llavors, jo us recomano que això estigui fred, llavors ho piquem i ho afegim. Que ho estem fent i ens ho menjarem al moment? Cap problema, piquem, li posem i ja està. Anirem fent el tàrtar. Ja us he dit, molt, molt, molt senzill, No li busquem donar més cor ara al salmorejo, ¿vale? Vale, llavors li podem posar... Cibulet, li podem posar julivert, en aquest cas li posem una miqueta de coriandre, també ben picadet. Vale, ho seria remenar. I estaria bé deixar-lo a la nevera quart d'hora, 20 minuts, que el llagostí agafi bé la sal, agafi bé l'oli, vale, el gustet del coriandre. Vale. Voleu que anem provant el salmorejo? Anem emplatant? Vale, llavors la gràcia és posem el salmorejo, vale, li posem una miqueta del chutney i una miqueta, no gaire, del llagostí. I listo. Us explicaré lo de les bombes. La bomba habitualment és patata cuita, vale? Es deixa escórrer bé, s'aixafa, una mica de sal, pebre, una moscada, això ja cadascú una mica... I llavors el que fa és s'aplana la patata, es fica la carn amb salsa, normalment és picant, per això diu la bomba, i el que es fa és tancar la patata, fer-la rodona, passar-la per l'ou, per ratllat, i es fregeix. En aquest cas, un dia m'havia sobrat un trinxat i bolognesa. I un diumenge me'l vaig enducar ara, dic, les 4 hores que em sobra me les enduca ara i les aprofito, una mica aprofitament, no? I vaig pensar, ostres, per què no faig una bomba però amb el trinxet? I la veritat és que em va agradar. En aquest cas el que tenim és un trinxat bàsic, col, patata, all, i listo. No porta botifarra, no porta cansalada. Per què? Perquè dins ja li posem més carn, llavors seria com massa carn, no? Avui us he portat són unes gates que vaig fer, que estic fent el cap de setmana al restaurant a la carta, amb una salsa de bolets. L'únic que he fet és picar-la ben picadeta i aquí està. amb una mica de la mateixa salsa i els bolets. Són molt fàcils, són entretingudes, són feines d'aquestes entretingudes, però com ho faig? Agafem una part del trinxat i el que faig és, m'ho poso la mà, ho veieu tots? I el que faig és aplanar-ho, vale? Que quedi finet. Quan més quantitat posem, la bola sortirà més grossa, serà més... Vale? Agafo una mica del... Això de la galta, tornem al mateix, eh? Feu un pollastre rostit i us sobren dos racions, tornem al mateix, desosseu, piqueu amb la mateixa salsa, amb el, vale? un estofat de vedella, el que sigui. Vull dir, no... Com si són verdures. Vull dir, no... Posar carn perquè... Vale, ara el que faig és anar tancant-lo perquè es vagi formant la bola. Vale, en aquest cas, normalment les bombes el que fan és s'acaben amb... Un cop ja fregides, les acaben amb alioli, una miqueta de salsa picant, que us ho explicaré. I en aquest cas, com estem en temporada, he portat una miqueta de romesco per posar de base perquè, sota el pla, perquè quan es mogui tant la bola, no, la bomba no surti rodant. Eh? Com us deia, quan ja les tinguem fregides, el que farem a la base del plat és posar-hi una miqueta de romesco, una miqueta d'alioli. Jo avui us he portat alioli d'all negre i la salsa brava que fem allà al restaurant, que és molt senzilla. És un sofregit d'all, ceba, tomàquet, un picant que es diu chipotle, que és una guindilla mexicana, però podeu fer servir la que vulgueu, una mica de pasta d'anyora i ja està. El que faig és sofregir-ho molt, i quan ja queda ben sec, ho trituro, s'acabó. Vale, un cop tenim la bomba amb el romesco, ja només és decorar una miqueta amb l'alioli i la salsa brava. Vale.

0: Home, doncs molt bones opcions totes dues, tant el salmorejo com la bomba, perquè està revetlla de Sant Joan, sí o no?
1: Sí.
0: El Pau és d'aquells cuiners que diu, bueno, res. Què fas? No, res, això.
1: Això,
0: ja està. Tallem i poses una mica coriandre, ho tallem i...
2: Ja està.
0: Fàcil, senzill. No fer res. Com que no fer res?
1: I estàs allà tot el matí tallant.
0: Tot el matí amb aquesta feina. I dius que res, no? Aquesta gent que... No, bueno, res. El Pau és molt així. No, res. Sí, quatre coses, no? O quatre coses. Quina feinada.
1: No, suposo que quan ho tens per mà, clar, fer aquella, la picada aquella i tot... és un moment.
0: És un moment?
1: Clar, qui no està acostumat...
0: Oh, és que
1: està tot el matí.
0: És que s'ha de fer, i sobretot, s'ha de pensar que vols fer un salmorejo de remolatge amb un xutni de mango i un tartre de llagostins, que és una cosa que a mi no se m'hagués acudit mai a la vida de fer així d'entrada.
1: Que xulo, eh?
0: La gràcia és el valor.
1: De color rosa, eh?
0: No, que li diguin a la meva cuina, encara hi ha trossets allà que encara estem... En fi, en total, aquesta quarta temporada del primer, segon i postres també és la temporada que m'ha estrenat col·laboradora en etapa de formació amb la Marta Castany. Marta, què tal? Com
3: Hola,
0: estàs?
3: Molt bé.
0: Bé?
3: Sí.
0: Per
3: sí,
0: tu,
3: sí.
0: Quin és el millor moment de la temporada del primer, segon i postres, Marta?
3: Jo crec que potser els moments així més graciosos de la valoració que feia o de la ruta d'etapes.
0: Sí, ha rigut molt aquí.
3: Sí, han estat molt bons. Sí.
0: Tu veies que allò hi havia futur, eh?
3: Sí, hi havia suc, sí.
2: Hi havia solera.
1: A vegades compromisos.
0: No, bueno, hi ha hagut una mica de tot. Mira, com el Pau Barceló, i fotem una mica això,
2: sí,
0: ja.
2: Pim-pam.
0: T'hem demanat, Xili, que pensessis menú de revetlla. Me l'has pensat, no?
1: A veure, jo per Sant Joan... vaig convidada. El que passa que...
0: Això és una molt bona notícia.
1: Sí.
0: Per tu, sobretot.
1: Sí. El que passa que tots fiquem un pongo, no? Allò de...
0: Ah, d'acord. Tothom porta una mica.
1: Sí. Uh-huh. I el que fem és, doncs, un pica-pica per davant. Hi ha una escalivada, coses fresquetes, no? Un pastís de tonyina. No molt gran, perquè, clar, hi ha molta nit i hi ha molta cosa a menjar.
0: I, sobretot, la coca va al final.
1: Clar. No m'ho trenquis.
0: Clar. Si arribes fins aquí, sí, has d'arribar viu al final,
1: clar,
0: no?
1: Clar. I llavors també, doncs, si no és... Jo poso sempre un... Un xupito, no, com es diu?
0: Un xarrupet. Un gotet.
1: Un gotet de gazpacho o salmorejo perquè faci baixar una mica. I després fem el plat fort. A mi aquest any em toca fer el segon plat i estic entre que no sé si portar mar i terra, segur.
0: Segur.
1: Però no sé si fer unes mandonguilles amb sèpia i uns escamarlans o un pollastre amb botifarra i llagostins.
0: Hauria de tastar per ajudar-te.
1: Que dolent. Estic entre els dos, no? Depèn de la feina que tingui demà, faré una cosa o faré una altra.
0: Clar, perquè les mandonguilles les has de fer tu.
1: Sí, les faig jo, sí.
0: Senceres, o sigui...
1: Tot.
0: Les
1: tot.
0: Has de volar i tot, eh?
1: Tot.
0: Llavors fes l'altra cosa.
1: El pollastre.
0: Que és més curt, no?
1: Sí, home, té més feineta, eh? Perquè entre que rosteixes el pollastre, després trinxes tot aquell... les verduretes del rostit, li poses el fumet... i li poses la botifarra i que tot faci un xup-xup i així, i a l'últim moment li poso els llagostins perquè acabi de... però que no quedin massa fets. També porta la seva feineta.
2: Home.
1: Però bueno, jo sóc el Pau.
0: Res.
1: Pim-pam.
2: Mentre faig, no faig... Déu-n'hi-do.
0: Mira, de rebetlla a casa farem. No endevinareu pas què.
1: Ai, després la coca, eh?
0: Salmorejo de...
2: Remolatge.
1: De remolatge.
0: Molt bé. Farem aquesta recepta que ha fet el Pau, que el dia que vaig tacar la cuina era una prova, aviam si allò funcionava per la
1: ara revista. Ara ja no l'atacaràs.
0: I ara no hi l'atacaré. Val a dir que jo canvio el pa per ou dur, perquè llavors ja és per tothom, sí. Ja no és celíac. I
1: perfecte.
0: Hi ha més proteïna, que també els avis de casa també els hi convé menjar més proteïna, que no pas tant pa. I després he comprat corball salvatge per fer el forn.
1: Ah, molt bé, molt bo.
0: I uns llagostins meravellosos que farem a la planxa. I gambes, també, sí. No? Hem comprat gambes, també?
2: Diu que sí.
0: Hem gastat, Robert Fernández?
1: No, gastat, a més és perfecte, perquè és un... és suau.
0: Tot jo volia fer barbacoa amb això, amb, tant amb el corball
1: però
0: com amb
1: avui,
0: les gambes.
1: A veure, que demà farà calor.
0: Però avui... Uh-huh. A veure, veus, aquest és aquest dia, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Avui és dimarts 23, per tant, avui és la revetlla, quan estan sentint aquest programa.
1: Ai,
0: sabeu com heu... És que hem començat el programa dient que això no ho havíem superat. Que era el
1: no
0: nostre,
1: ho superem, no ho superem.
0: La nostra cosa superar de cara a la temporada que ve. Aprendre sí. quin dia és avui. Exacte. Això és una cosa que no ens n'hem acabat de sortir. I mira com ha florit, eh? Algun suggeriment també per la revetlla?
2: Bueno, jo poc... mira, de cuinar poc, el menys possible. I en el meu cas som la meva dona i jo.
0: És
2: solets,
0: un programa de
2: tranquils,
0: cuina, això.
2: Lo bé que estem allà al terradet.
0: Vols venir a casa?
2: No.
0: Només són 10.
2: I amb un... No, 12 amb el número. No,
1: nosaltres també 10.
2: Nosaltres serem molt simples i possiblement el que faci és un ceviche de llangostins.
1: Ah, bo.
2: Ceviche de llangostins, els llangostins macerats amb suc de llima i llimona barrejat, una mica de ceba d'aquesta de color lila, morada, picada, i cobreixes bé amb el suquet. Poses a la nevera 15, 20, 25, mitja hora, depèn del tamany que siguin els llangostins. Però, bueno, 20, 25 minuts queden més que sí. cuits en aquell àcid. Això ho escorres bé i ho barreges tot amb llet de coco, agafes mango o alguna altra fruita, com diu el Pang, com diu el Pau, no? Això ho pots fer amb navius, ho pots fer amb...
0: Sí, això és una altra cosa que dels cuiners i cuineres avui que estem fent balanç. Això, si no t'agrada, ho canvies per una altra cosa. No!
1: Com és que no?
0: No, una altra cosa...
1: Si no ho tens, no aniràs expressament a comprar allò. No.
0: Això, si no ho tens, ho canvies per una altra cosa, no. Per què? No tens pa i posem un fetge de pollastre. No, oi que no?
1: Tu dius que pa no, però...
0: És una altra cosa, no serviria. Clar, és una altra cosa, però una que serveixi. I no sempre tothom sap què serveix a cada cosa.
2: Mira, la que més serveix per un ceviche d'aquest estil realment és el mango. Jo he provat amb alguna altra fruita
1: és
2: i agafo,
1: diferent, eh?
2: Agafo uns punts diferents. I, bueno, doncs farem això, un bon grapadet de llangostins, ja pelats, poca feina, amb la llet de mango i... De conya. I després, un tallet de coca, clar.
1: Això,
2: i poca cosa més, eh?
1: Un només?
2: Sí,
1: hem de tastar-les totes.
2: Bueno, pot ser un de gros,
1: no?
2: Perquè
1: et porten
2: gran.
1: De crema o de llardons. A mi m'encanta la de llardons.
0: A mi la que més m'agrada és la de llardons, però perquè el tema porc em tira més que el tema dolç.
1: No, jo per porc no, és perquè saqueta, és cruixent, m'agrada molt.
2: A mi m'agrada molt la de brioix, amb fruites i pinyonets.
1: A mi aquesta em costa.
2: I com que no sóc de cava, doncs poso una miqueta de ratafia o algun moscatell.
0: Bueno, no t'avancis amb això, després vindrà el rostarazo i ens dirà
2: a veure què. I aquella coca, la suca, és allà una miqueta, mare de Déu, senyor.
0: A mi és que la fruita, és que, com en dieu això en català? L'havíem la filòloga.
2: Fruita confitada.
0: La fruita escarxada, en castellà, no? Fruita confitada seria, no?
1: Sí.
0: Però, potser?
1: Sí. Confitada no, perquè és més amb suc i, en canvi, és ja feta.
2: Sí, és més escarxada, com he dit.
1: Sí, és més escarxada.
0: No sé com es diu
1: però,
0: en català.
1: No sé.
0: Bueno, ja ho buscarem. Jo no hi veig el sentit. No hi veig el sentit.
1: Escarxada, perquè se queda així.
0: Sí, però que no hi veig el sentit. La fruita ja és dolça d'entrada, no sé per què hi hem de posar més dolç, i a sobre fer-la dura, i a sobre allò de color verd...
1: Allò és carbassa. Però no sé per què és
0: verda. I per què verda? No, que no hi veig el sentit.
2: En canvi, la taronja m'encanta.
1: A mi també.
2: Taronja és boníssima, aquell punt amargat que té.
0: Robert, ara necessitaré una música èpica. Vale? Ja sé que no te l'havia demanat, però també confio en la teva aparícia als fogons d'aquest programa i la teva habilitat manual. Per tant, ara necessitaré d'aquí una estoneta, d'uns segons, una música greu, sí? Èpica, emocionant.
1: Ui,
0: una cosa així.
1: Què hi haurà?
0: Eh? Quina coca t'agrada més a tu, Marta?
3: Així com de brioix, també amb nata o crema.
0: Fascina. Brioix, nata i crema. I veus el sentit a la fruita aquesta confitada?
3: No, a mi la fruita tampoc.
0: No. Jo sabia que aquesta no era un bon fitxatge. No, és que no, jo no li veig sentit.
3: L'acostumo a apartar, intento fer l'esforç de menjar-me-la, però és això també. Jo trobo la fruita que és dolça de per si, com perquè a sobre porti encara més sucre, no?
0: Totalment. No, canvia'm els llardons, posar una mica de sucre, sí, perquè té sentit.
3: Sí, la llardons també m'agrada, però prefereixo més menjar-me la nata, allà amb el brioix. Però bé.
1: És que és massa potent, ja. Amb nata, crema...
2: És que nata, crema, després d'un sopar, i un sopar com el que faràs tu, Xili, que és contundent.
1: És que és contundent. Va, contundent no, perquè, per exemple, el que jo porto les racions molt justetes.
2: Molt bé.
1: Molt justetes.
2: És el que s'ha de fer.
1: Vull dir, una miqueta de cada i ja està, perquè si no, t'omples i ja no entra la coca. I aquí ha de...
2: Està molt bé, està molt bé.
1: La nit és llarga, ha d'haver molta cava i molta coca.
2: I molta aigua.
0: Avui volem parlar també...
2: Per apagar focs, dona!
0: Avui volem parlar també d'equips. La cuina com a la vida és una feina d'equip. I la ràdio també. Sense equip segurament faríem el mateix, però una miqueta pitjor. Cada temporada l'equip canvia una mica, els seccionistes venen i van. Però aquesta temporada hem incorporat una persona al programa que avui volem que sàpiga que forma part de la família del primer, segon i postres de manera molt especial. Per ser la xef en funcions quan el Blai no hi és. Per ser qui més mana, després que una servidora, això sí. Pels subtítols, quan no vol dir una cosa, però se li veuen igual. Per les ganes sempre d'ajudar. Per no dir mai que no. I per la màgia que poses sempre en tot el que fas.
1: Oh, que...
0: I perquè és impossible deixar de riure ni quan una vol fer una cosa greu. Quan ella hi és, Xili Malla, avui... T'hem preparat aquests 3 minuts dels millors moments de la Xili.
1: En sèrio?
0: El primer, segon i postres. Mira, ha quedat així.

0: Què?
1: S'ho mereix, s'ho mereix, no?
0: El Robert m'ha preguntat, sembla que s'hagi mort. M'ha dit, no voleu fer un in memoriam? És perquè riguis. No voleu dir que no us heu passat? Que ha semblat així, que tenen un pòstum, això.
2: No, que no, que no.
0: No, no, que bonic.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: T'ha agradat?
2: Molt.
0: Moltes gràcies, Xiri.
2: No, això, a vosaltres.
0: No, home, no, que has fet que molta sí, cosa, sí, has treballat sí. molt. Ah. I aquests homenatges preventius és perquè és la temporada que ve... que en faràs més de coses.
2: Vindràs aquí.
0: Exacte, ai, ai, exacte. Ai. Jordi Rostarazo.
3: Bona tarda.
0: De l'Assumpció de Canal D. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Molt bé,
0: sí?
3: Fantàstic. Sí.
0: Molt?
3: Preparant la revetlla, ja.
0: Ja, sí. Ja tens les ampolles en fred?
3: Ja està tot preparat.
0: Ja està tot preparadíssim?
3: Tot preparat.
0: Fantàstic.
2: Sí. Escolta, potser és qüestió d'anar...
0: d'anar a Can Rostarazo, no? A sopar.
2: Sí.
3: De venir quan vulgueu.
0: Anem a posar-hi un tema musical per canviar de tema, per rebaixar una miqueta també la intensitat, perquè la Xili se jugui així la llagrimeta, que quedi així guapa la part final del, sí. del programa. Sentirem un tema musical dels de tiets? Sempre ho dic malament, això.
2: Tiets?
0: De tiets?
4: Ells diuen que com tu vulguis dir.
0: De tiets, no? També?
4: Sí.
0: Serveix?
4: Com
0: serveix?
4: Tu vulguis, sí.
0: En tot cas, el seu últim àlbum, aquest Cafè pels més cafeteros, el presentaran el 28 de juny, 11:45, a Escardívol, gratuït, dins del Random, dins de la Festa Major, i escoltem el tema musical que dona nom precisament a l'àlbum, això del Cafè pels més cafeteros.

0: Doncs va, el Jordi Rostarazo, que ja té les ampolles en fresc de fa dies i pensades de fa dies.
1: De fa dies,
0: de fa dies. I avui vol compartir amb nosaltres doncs això, recomanacions també, perquè està rebella, Jordi.
1: Sí.
0: Què hem de fer, va? Perquè el cava és la fàcil, no?
1: A veure, els escumosos és el... És anar...
0: És el trumfo guanyador en qualsevol cas, en qualsevol partida.
1: Sí, és molt fàcil. Però jo penso que avui volia fer una recomanació especial. I que sigui una mica temàtica.
0: Vinga, Dani.
1: Si ara el Robert ens pot posar una primera imatge...
0: Sí, el Robert ho té a punt, que jo ara he anat al tema musical a preguntar. Tens lo del Rostarazo i m'ha dit, no et preocupis tant.
1: Sí, ho té, però ara quan ho poso jo ho vaig explicant.
0: D'acord.
1: Oi que Sant Joan és... La nit del foc.
0: Sant Joan és el nit del foc i a més ens trobem en un moment d'alerta també per risc d'incendis, amb calorada terrible. Recordeu aquesta nit, sobretot no tirar petards a menys de 500 metres de zona boscosa perquè la liaríeu.
1: Perfecte. Llavors, recomanaré vins de foc.
0: Vins de foc?
1: Sí. O fire wines. Però si ho traduïm, vins de foc.
0: Aviam com va, això.
1: Vins de foc. Anem a veure. Hi ha una... com una mena d'organització, és a nivell europeu, que formen part tota una sèrie de cellers que amb les seves pràctiques vitivinícoles el que fan és intentar que els efectes del foc siguin el mínim possible. Aquí teniu aquí una imatge que és fire wine, vins de foc. Llavors netegen camins, desbrossen. Penseu que les línies de les vinyes és un tallafoc perfecte.
0: Sí, això sabem que el conreu de la vinya aquí també a Catalunya, de fet, es fa servir en part per això.
1: Exacte.
0: Perquè el fet d'haver de doncs, això, conrear, talla, no? Actua com a tallafoc natural.
1: Llavors, perdó, abans... fa el segle passat, no l'anterior, penseu que teníem aquí 250.000 hectàrees de vinya a Catalunya, per exemple, i ara tenim, no arribarà a 55, i hem guanyat massa de bosc. O sigui, pensem que amb els incendis estem perdent bosc. No, hem guanyat bosc amb els últims 100 i escaig anys. Llavors tenim més incendis. I aquestes pràctiques

0: d'Espanya, penso que no hi ha cap lloc més, però amb un mapa en colors on es pot veure el que són l'àrea mitjana d'hectàrees cremades, no? I és, de vegades és impressionant, però les zones, en moltes zones on tenim la vinya plantada, això minimitza molt, eh? I llavors doncs ve d'aquí una mica, no? Intentar recomanar vins de cellers que formen part d'aquesta organització o aquesta mena de marca que és Vins de Foc.
1: I que tenen aquest valor afegit. Perquè...
0: Correcte, i els hem de donar, bé, perquè al final fan una tasca important també, no? I és desinteressada, vull dir que no és un negoci, sinó que intenten fer coses bones, no, per tothom, no? I mantenir el bosc, totes aquestes coses que cada vegada sentim, no? De ja no es netegen els boscos. Llavors, ells ho fan encara que no sigui propietat seva, sinó que al tenir vinya, els camins estan nets, desbrossen i totes aquestes feines que abans es feien i ara no es fan i un incendi es propaga i no l'atura ningú. Vale. Llavors, avui, Vins de Foc.
1: Vins de Foc.
0: Sí.
1: Molt bé, Rostarazo. M'ha agradat molt.
0: Perfecte.
1: Està estupendo. Perquè, més a més, de fet, vam començar aquesta secció, ara ja fa un temps i uns mesos, justament per explicar el valor del territori, per explicar el valor de la terra, per explicar el valor de la tradició, i això que ens acabes de portar, justament parlar de tot això...
0: És territori, absolutament. Penseu que la gent del segle passat i de l'anterior ja pensaven en aquestes coses. I al final moltes de les vinyes estan situades estratègicament, eh? I actuen com a tallafocs, i llavors... Hi ha moltes pràctiques que ara són molt llestos i tenim la intel·ligència artificial i tot això, però...
1: No, aquestes dues frases seguides...
0: Però abans ja ho sabien, aquestes coses, no? I estem aplicant accions que ells ja feien.
1: Uh-huh, una cultura d'Albi que també és una cultura d'incendis.
0: Exacte, i que servia. No. Llavors ara, doncs, cadascú fa la seva, no? I intenta, a la mida del capota, fer coses per evitar, doncs, això...
1: Doncs va, quines ampolles tenim de foc?
0: Doncs ara, si el Robert ens passa una imatge que hem preparat...
1: Ja sabeu que si no ens veieu ens hauríeu de veure.
0: Si ens heu de veure, perquè si no...
1: RadioRui.cat i veuríeu també.
0: Perquè si no aquí parlem i no veieu els productes. Però he seleccionat 5 ampolles de 5 vins, de 5 cellers que formen part d'aquest col·lectiu. I hi ha una mica de tot. Abans parlàveu del cava, no? Escumosos.
1: Sí.
0: Doncs... No hi ha cap cava. Cava, com a tal, no n'hi ha.
1: Bueno, però ja has portat Corpinet.
0: Escumoso, sí. Corpinet també. Sí, sí, sí. Llavors, el primer que us presento...
1: Espera, però aquest... moment,
0: Sí, sí.
1: Però aquest nissaga de poder amb el Corpinet, el cava, aquest safreig d'ara jo, però ara tu no seràs, però no et deixaré entrar, però faré el mateix, però li diré d'una altra manera, això ens encanta.
0: Falcon Crest.
1: Ens ha encantat. Ens hem passat molt bé.
0: És Falcon Crest. És una guerra brutal, eh?
1: Ja està, sí. Endavant.
0: Doncs us presento primer. Penseu que es diu Nèctar Terrenal, és de Llopart. Llopart és Corpinet,
1: sí, eh?
0: Ara és Corpinet. I llavors, ja hem parlat algun cop de que prenem la coca i dolços per Sant Joan i després obrim un Brut Nature, per exemple, que està super de moda.
1: Sí, perquè la iaia deia que s'havia d'obrir un Brut Nature.
0: I això no lliga.
1: No.
0: Això és una barreja metàl·lica que no lliga i llavors no m'agrada el cava, no? No m'agraden els escumosos. Llavors, aquest Nèctar Terrenal és un escumós, però és semi. Semisec o semidolç, depèn. Llavors, té sucre. Què passa? Que sí que lliga.
2: Que lliga.
0: Aquests són les que lliguen amb les postres.
2: Vale.
0: Són aquests. Llavors, no tenen tanta demanda, però ja estan tornant a venir. Per què? Perquè té el seu sentit, perquè el Brut Nature o els escumosos que no tenen gairebé sucre no lliguen amb això.
2: Vale.
0: No tenen sentit. Llavors...
1: En canvi, la ratafia que hi posa el Blai perquè no li agrada el cava...
0: Sí, que té sentit.
1: Aquesta sí, eh?
2: Aquesta sí,
1: eh?
0: I tant, i tant. Tot el que tingui
2: sucre,
0: més sucre que el postre, lliga segur.
1: Llavors bé, eh?
0: Sí, sí. Au. Llavors aquest és el primer. És a dir, comencem

0: amb la rebella, amb un semisec o semidolç, i que lliga amb la coca de Sant Joan i que li agradarà a tothom. I que el que no li agrada el cava ho tastarà amb la coca i li agradarà. I llavors a lo millor aconseguim que més endavant sigui un fan del cava o dels escumosos, en aquest sentit.
1: Tu no ho veus, Xile?
0: Sí, no, per la cara no,
2: no,
0: no,
2: no,
0: no, no
2: acaba.
0: A mi em costa.
3: Per la cara eres de, tot... de brut, no? Brut de Ture.
2: No, però, no? No, jo no sóc bastant de cava, no? I suposo que és per això. Perquè, i m'agrada amb els postres, el que passa que a mi la beguda dolça em costa molt.
3: Vale.
0: Sí, bueno.
2: Però el corpinat pot ser que seria
0: clar,
2: qüestió
0: que
2: de tastar, perquè sí. No deu, és un semi ja.
0: Un semi, no és... pensa que té sucre, que té, sí, sí. És com una Coca-Cola.
2: Ostres,
0: gairebé.
2: No...
1: Anem a provar.
0: Però has de fer l'experiment.
2: No,
0: has de fer l'experiment.
2: Sí, sí, sí,
0: perquè
2: sí,
0: si
2: sí,
0: després em menges la coca, sí que és sucre a dojo.
2: Mm-hmm. No,
0: llavors,
2: sí.
0: Escolta, una miqueta d'escumós amb que tingui sucre no passa res.
1: No passa res.
0: Un dia és un dia.
1: De fet, amb la ratafia no hi tindries dubte. Tampoc t'agradaria. Bueno, és que cadascú li agrada el que li agrada. És que
2: és
1: després...
2: més cap a dolç.
0: No us preocupeu, hi ha més coses.
1: Perquè
0: si agrada és que no.
1: Aviam si fem contenta.
2: Estic oberta, estic oberta.
0: Llavors, aquest ja l'hem vist. Anem al següent. El següent és un vi del celler Joan Grill. Està al Penedès. Val? I és un ancestral. No sé si algun cop hem parlat d'ancestrals aquí. Llavors, és molt fàcil la diferència entre un ancestral o el mètode tradicional, que és el que hem parlat abans, que només té una fermentació, només una, que s'acaba l'ampolla i punt. En canvi, el mètode tradicional... es fa el vi i després se li fica sucre, llavors, i es fa una segona fermentació que provoca les bombolles. En aquest cas és directe. És la manera més antiga de fer una beguda amb bombolla. Llavors, aquest m'agrada molt perquè és d'un celler que està al Viver de Cellers de Vilafranca, que estan mig començant, que utilitzen una varietat que es diu Montònega.
1: Queden 4 minuts.
0: Doncs anirem més ràpid.
3: Vale.
0: I és molt interessant, perquè és un vi que està a molta alçada i també té bombolla. És a dir, ja tenim la bombolla dolça, però la que no és tan dolça.
3: Vale.
0: Vale?
1: Planetes.
0: Planetes. Planetes és un vi del Priorat, és un vi blanc, d'una varietat que és garnatxa blanca, no, ai, garnatxa blanca, perdó, carinyena blanca,
3: vale.
0: Val? No és gaire habitual, és una mutació, i aquest és per la gent que no els agrada la bombolla, no? Per tenir també aquesta opció. Les bombolles, ja les hem passades, dolces i no tan dolces, i era un vi sec, vale. Sec però interessant, contundent. Seguim. Tenim el pell de llop. És un vi brisat, que algun cop hem comentat...
3: Sí, hem parlat, sí.
0: Sí, vins brisats, orange wines, sí. I tot això, que és, fan el que és una fermentació amb les pells, per això ve allò de pell de llop.
3: Vale.
0: I aquest, diguem que seria per als que els agrada els vins negres, perquè jo a Sant Joan no veig, el vi negre no el veig, no sé com ficar-ho. Llavors, com que aquest fa... fermentació malolàctica també i fa molta maceració amb les pells, és un vi blanc tractat com un negre.
3: Vale.
0: I com que s'ha de servir amb fresc i amb temperatura adequada, llavors, pels que no els agraden aquests vins més amb tanta acidesa i tan frescos i que són més partidaris d'un vi negre, jo els recomanaria aquest.
1: D'acord.
0: És un vi de Tomàs Cosiner, exacte, és Costers del Segre i molt interessant. I ja per acabar, que abans hem parlat de ratafia i anem al tema dolç. És un vi d'espel viticultors de l'Empordà, és Airam, és garnatxa roja, que és la gris i garnatxa negra, i és un vi que és dolç i es vinifica amb soleres, com el vi de Xerès. És a dir, que té una, un treball pinta. Important. Té, i aquest és dolç. Llavors, si vols un vi dolç sense la bombolla, també el tenim. Per la revetlla. Tenim per fer-ho tot, des de l'aperitiu fins al final, si veieu més o menys, i fem una mica un recorregut per... Per
1: és que
0: Catalunya.
1: Hi ha un vi per tothom.
0: Correcte.
1: Perquè hem parlat de vins sense alcohol, hem parlat de vins dolços. De vins brisats, de vin amb gas, de vi sense bombolla, corpinats, caves, hem parlat de vins i de beuratges pràcticament
3: molt bé.
1: Per tothom en aquesta temporada, Jordi. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i sobretot per tota la saviesa compartida durant aquesta temporada i la que et queda, si tu vols, la temporada.
0: Fantàstic.
1: La temporada que ve. Marta, bon estiu. A tu
4: igualment.
1: També et renovem de cara a la temporada que ve. Blai, Xiri, que em sembla moltes gràcies. T'esperem, taula. Ja està, tornem la temporada vinent. Ens anem explicant coses. El perfil d'Instagram del programa El Primer, Segon i Postres, un programa que fem a la taula, Blai Ferran, que us ha parlat la Mariona Álvarez, els fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé i que passeu un molt bon estiu.
3: Molt bé.
5: Primer, Segon i Postres, el programa foodie de Ràdio Rubí.

En punt les 10 del vespre de la nit més curta de l'any. Dimarts 23 de juny, nit de la revetlla de Sant Joan, des de la sintonia de Ràdio Rubí i a l'hora del Long Play, un programa especial de cançons de revetlla, on ja sona de fons el clàssic de la Casa Azul, La Revolució Sexual.

La primera cançó d'aquesta nit de revetlla, aquesta peça musical de la Casa Azul, liderada per Willie Milky Way, del 2008, La Revolució Sexual.

Sonant a la ràdio en aquesta nit de revella la música d'Alaska i Dinarama amb l'èxit del any 82, Bailando. Fins les 11. Avui música de ball, com la que feien elles dues, Sonia i Selena. Yo quiero...

Doncs sí, sí, va fer ballar la gent a la dècada dels 2000, convertida en la cançó important banda sonora obligatòria de les discoteques, festes populars i xiringuitos de l'època. Sonia i Selena, Yo quiero bailar.

fiesta. L'himne del 77, Rafaela Carrà, aquesta fiesta. Música de revetlla per aquesta nit de Sant Joan a la sintonia de la 997. Això és Ràdio Rubí.

Sonant a la ràdio el major èxit de King Africa, aquest projecte argentí llançat el 2000. Alan Duffy, el líder, que va fer popular aquesta cançó. Cançó de festa per la revetlla de Sant Joan aquí a la sintonia de Ràdio Rubí 99 amb 7.

Doncs sí, senyor, una de les cançons també és importants de la dècada dels 90 a Espanya. Encarna i Toñi Salazar, més conegudes com Azúcar Moreno i Solo se vive una vez. Nit de Revetlla a Ràdio Rubí.

L'aragonès David Civera feia ballar a tothom en la dècada dels 2000. Concretament, amb Cos i Ànima, ho feia amb aquesta cançó Que la detengan. Sobre les 10, des de Ràdio Rubí Especial, nit de revetlla de Sant Joan.

Bamboleo va ser el gran èxit mundial de la banda francesa de rumba catalana Gypsy King, llançat l'any 87. També ha sonat en aquest especial Nit de Revetlla a Ràdio Rubí.

Sonant a la ràdio Chayanne amb el seu èxit Torero, any 2002. Música per ballar, com també aquesta altra cançó.

Els germans Muñoz, amb aquesta cançó, Por la raja de tu falda, trencaven pistes de finals de l'any 1999.

Sonant Shakira a la ràdio Suerte, coneguda internacionalment amb la seva versió en anglès Whenever, Wherever. Va ser un èxit de l'any 2001. I per acabar aquest especial de nit de revetlla, doncs no ho podíem fer d'una altra manera que amb elles. En ritme més suau, les Ketchup i aquest clàssic a CDG.

I l'esquetxo hem servit per arribar al final d'aquest programa especial, una hora intensa de música de ball, especial nit de revetlla de Sant Joan, a l'hora del long play. Avui no hem fet el long play normal. Salutacions, t'ha parlat Xavier Baltà, ha estat un plaer fer-te companyia per fer-te gaudir i disfrutar ara que estàs combinant les coques després del sopar i encara queden els petards. Gràcies per estar en sintonia de la 997. Això és en Ràdio Rubí. Bona nit.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe sobre...
2: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
4: Són les 11 de la nit.

0: És mitjanit.
1: Radio Rubí.
2: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
3: I visca la Festa Major.
2: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.